0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Diuen que estic boig, boi contra ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un...

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els sindicats d'educació i el Departament d'Educació es reuniran aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir les negociacions que continuen estancades. I tot plegat enmig d'un cicle de vagues que no s'atura i que continuarà també avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord, el pla de xoc per a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu. Ho ha explicat a 3Cat Info la portaveu del sindicat, Iolanda Segura.
1: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
0: Aquest dimecres, la vaga al Baix Llobregat i al Penedès, amb manifestacions i talls a les carreteres, ha tingut un seguiment del 55%, segons veus, i del 21%, segons el Departament d'Educació. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana disculpes als mestres per la infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents i anuncia una investigació interna. Ho va dir ahir el Parlament, acompanyada del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que va assegurar que es modificaran els procediments. Els grups parlamentaris consideren insuficients les explicacions i reclamen a Parlon que destitueixi Trapero.
0: Donald Trump ja és a Pequín i ja s'ha trobat amb el president xinès. El mandatari dels Estats Units ha aparcat la guerra aranzelària i assegura que les relacions entre els dos països seran extraordinàries.
3: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
2: Avui quedarà vist per sentència el judici a la família Pujol. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident per Catalunya. Els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los.
0: Marta Peça Rodona obrirà avui la nova edició de Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica. Del 14 al 21 de maig, el festival desplegarà un programa d'activitats amb veus destacades com Carla Rabassa, Dolors Miquel, Biel Mesquida o Emma Vilarasau. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol reduir a zero el nombre de creueristes que fan escala a la ciutat.
2: En una entrevista ahir a BTV va anunciar que els creueristes que només passen unes hores a Barcelona hauran de pagar 8 euros de taxa turística municipal. Això són 3 euros més dels que paguen ara i és el màxim que els pot imposar. Collboni també diu que parlarà amb la Generalitat per poder pujar la taxa encara més i ho justifica així.
4: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat i un altre que és anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
2: Segons les darreres dades del Port de Barcelona, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes, gairebé el mateix nombre d'habitants que té la ciutat.
0: Esports, el Barça ha perdut per 1-0 al camp de l'Alavés en la jornada 36 de la primera divisió de futbol, amb un gol encaixat al llindar del descans i es queda sense l'objectiu d'arribar als 100 punts.
2: L'Espanyol ha tornat a guanyar 18 jornades després en superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 amb gols de Pere Milla i de Quique García als últims 20 minuts de joc.
0: Ahir dimecres també es van disputar primer aquests partits, Villarreal 2, Sevilla 3 i Getafe 3, Mallorca 1. Avui dijous, Girona, Real Societat. A la classificació provisional, el Girona queda penúltim amb 39 punts, mentre que l'Espanyol és 14è amb 42.
2: Florentino Pérez ha instat al Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid ha assegurat que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
0: I una de freda i una de calenta per als equips catalans que han jugat els seus partits de la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça s'ha imposat al Granada a domicili per 98-101, mentre que el Lleida ha cedit a la pista del Breogán per 114-87.
5: Fins aquí les notícies. La

0: Benvinguts al dijous 14 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui tindrem un dia de sol a Ponent i a les comarques tarragonines, i en canvi de núvols i pluges intermitents al Pirineu, les comarques al nord de Barcelona i al nord-est. Les precipitacions més abundants seran a l'Alt Empordà, temperatura a la baixa, tret del litoral i el prelitoral central i sud, on podrem tornar a arribar als 25 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Badalona el sol sortirà a les 6:33 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 29 minuts.
0: Clara García, també molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Comencem el dijous amb aquesta frase que ens va deixar Frank Sinatra. M'agradaria ser recordat com un home que va viure la vida, un home que tenia bons amics i bona família. No demano res més.
0: I és que precisament avui arrenquem el programa amb ell, amb la veu. I segur que només amb els primers compassos sabeu quina cançó és. Frank Sinatra va ser l'encarregat de regalar-nos aquesta delícia dedicada a la ciutat de Nova York. Un himne que segur que us fa sortir del llit pensant: és dijous i només queda un despertador.

0: little town. Sinatra va ser una de les figures més importants de la música del segle XX. La seva carrera va començar als anys 30, però va ser durant les dècades dels 40 i 50 quan es va convertir en una autèntica estrella internacional. Va interpretar cançons que avui dia són considerades clàssics, com ara My Way, Fly Me to the Moon o New York, New York. Però, a més de cantant, Sinatra també va tenir una destacada carrera com a actor, participant en nombroses pel·lícules. La seva veu ens va deixar un 14 de maig de l'any 1998. Tenia 82 anys, però el seu llegat continua molt viu. Times Square, Broadway, Central Park, Chelsea, el pont de Brooklyn, Chinatown... Potser no sou a Nova York, però per uns moments us hi hem portat amb aquesta cançó del mestre Sinatra. Imaginar és gratuït, i tal com ha estat tot plegat, imaginem que sí, que per uns moments el món és un lloc una mica més amable i que, tot i la son, val la pena agafar-se aquestes hores del matí amb optimisme.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com estàs?
2: Doncs mira, recordant que vaig anar a Nova York aquest Nadal.
0: Bien.
2: I a l'hora que anava a dormir era aquesta hora, perquè just estàvem amb els missatges aquests de prèvia de programa, de qui fa això, qui fa què, i era un moment una mica, sap greu pels companys, però satisfactori de dir, jo vaig a dormir, estic a Nova York.
0: Ja us ho fotreu.
2: No, ja us ho fotreu, vull dir, però
0: veia que
2: tot estava controlat, que tot estava bé, i deia, mira, saps què, doncs a dormir.
0: Si no, sempre podies dir, escolta'm, estic a Nova York i no tinc cobertura.
2: No, home, mira, altres coses potser no, però cobertura sí que n'hi ha. Però escolta, però la resta molt bé, molt content, amb molta alegria i molta energia d'aquest dijous.
0: Doncs vinga, arrenquem aquest dijous sabent què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, encara amb ressò de les paraules de Florentino Pérez, d'aquest cas les que ahir va donar en una entrevista a La Sexta, començarem l'agora fent un petit comentari. Després saludarem en Toni Trilla, perquè ahir van confinar un creuer per un brot de gastroenteritis, i el dubte que ens sorgeix és normal? O és que estem fent-ne un gramassa per l'antivirus? O no és un gramassa, sinó que hem de tenir alguna precaució més. Però ens va sorprendre la notícia i li preguntarem a qui en sap, que és l'epidemiòleg Antoni Trilla. Després farem les reaccions a la compareixença de Trapero i Parlon, que van demanar perdó per haver infiltrat Mossos en una assemblea de professors, amb els dos partits que van iniciar aquestes compareixences, Esquerra i la CUP. I després anirem al Congrés, on li han retirat les acreditacions a Vito Quiles i a Bertran Endongo, que són dos, no va dir periodistes, però dos ultres que fins ara feien de les seves. Després una miqueta d'agora esportiva, parlant de futbol, perquè l'Espanyol va guanyar i està a punt de salvar-se, i avui el Girona se la juga. Taverna, per saber on hem d'anar a menjar aquest cap de setmana. I res, una miqueta de Dorian a partir de les 11.
0: Home, que bé!
2: Amb el Jordi González.
0: Molt bé!
2: Humor, i ja està, cap a casa, que ara més divendres.
0: I un dia menys.
2: I un dia més.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: En només 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí. Àlex Bosch, també molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Molts dels oients que ens estan escoltant ara mateix s'acaben de despertar, per tant és interessant saber què ha passat al món mentre dormíem.
3: Doncs mira, avui us parlem de la Solar Impulse 2. És l'avió que fa 10 anys es va convertir en un símbol perquè va ser el primer avió d'ala fixa capaç de completar la volta al món propulsat només amb energia solar. No va ser un vol ràpid, ja t'ho dic ara. El viatge va durar més d'un any i mig, amb múltiples escales i velocitats relativament baixes. Però va demostrar una cosa que fins aleshores semblava gairebé de ciència-ficció, que és un avió podia mantenir-se en l'aire durant dies utilitzant únicament energia captada pel sol. Un prodigi de la tècnica creat per Bertrand Piccard i André Borsberg. El 2019 aquesta gent es va vendre l'avió. Se'l va vendre. El va vendre amb una empresa que es diu Skyweller Aereo, que, malgrat les dimensions, el va convertir en una mena de dron, és a dir, un vol, que un avió que es pot manipular sense que hi hagi tripulació. I el va voler comprar per destinar-lo a vigilància, a comunicacions. L'objectiu de l'empresa és desenvolupar, bàsicament, avions que gastin poc, amb energia solar, i que permetin fer control de platges, vigilància marítima, coses d'aquest tipus.
0: Ai.
3: Ha perdut una mica
0: de força.
3: Exacte, de poètica. Doncs ara ve la notícia. L'avió ja no existeix.
0: No m'ho diguis.
3: Aquesta matinada hem sabut que la setmana passada es va estavellar al Golf de Mèxic
0: Sense ningú, eh? Sense ningú.
3: Amb un vol de prova, evidentment, no hi havia ningú a bord perquè és un dron, però sí que representa una mica el tancament d'una etapa i d'un somni aventurer. El llegat del Solar Impulse 2 reposa ara sota les aigües del Golf de Mèxic.
4: Molt bé! Endavant. Bueno, molt bé.
0: Va, a veure, ens
4: entenem. No hi havia ningú. Quedat molt bé a l'Àlex.
0: Va, no, rest in peace. Va, escolta'm tu, doncs mira, que descansi al fons del mar. Gràcies, Àlex.
3: A passió.
0: Vinga, avui també a aquestes hores del matí volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món serà un lloc millor si la colla dels castellers de Barcelona aconsegueix el 25 de juny batre el rècord de castell fet a més altitud. Fins ara aquest honor recau en els maduixots de l'Alt Maresme, que el 2017 van aixecar un pilar de 4 a la Pica d'Estats. Ara la colla barcelonina vol aconseguir fer castells de 7 i un pilar de 4 a 3.400 metres d'altitud als Alps suïssos. Veurem si ho poden aconseguir.
0: Home, doncs esperem que sí, perquè 3.400 metres d'altitud no és poc, eh? Allà, vinga, enxaneta cap amunt, vinga, enfila't. Allà amb el mal d'alçada, no? I tot això, no ho sé, en tot cas que tinguin moltíssima sort. I fent camí cap a un quart de sis del matí, volem saber de què parlarem poc, Marta.
4: Doncs mireu, del macrocàsting que hi ha aquest cap de setmana a Barcelona, per si voleu ser models. La bona notícia és que la inscripció és gratuïta, està oberta a tothom i no hi ha límits ni d'edat ni d'altura. La plaça del centre comercial Arenas, a Plaça Espanya, doncs es transforma en una passarel·la on tothom tindrà l'oportunitat de convertir-se en model un dia i perseguir el seu somni i, qui sap, un dia doncs acabar sortint a les revistes.
0: M'encanta perseguir el seu somni.
4: Oh, és que ho venen així, eh? Hi ha molta gent.
0: Sí, sí.
4: Que de petit diu, no, és que jo voldria ser model.
0: A veure, jo penso que cap de nosaltres tres podria ser model, a no ser que féssim roba infantil.
4: No, perquè, però
0: a veure,
4: aquí
0: no
4: podríem, eh?
0: 50,
4: no,
0: també t'ho dic.
4: Però ens hi podríem apuntar perquè no hi ha límit ni d'edat ni d'altura.
0: No, sí, sí, però faig una reflexió,
4: volen
0: no per aquest
4: gent
0: càstig.
4: Diversa.
0: Dic en general.
4: Ah, en general.
0: Jo ens però presentant...
4: potser també podria començar a canviar tot plegat, clar.
0: També t'ho dic.
4: Però no cal que tothom... existim. Els baixets existim.
6: I ens vestim.
0: Sí, home, sí, però és que ens estic imaginant sortint a la passarel·la, no. Que la gent diria, on són?
4: On són? Pobrets, sí.
0: He pensat, escolta'm una cosa, com que hi ha moltíssima gent que s'hi vol presentar, que em sembla que hi ha dues franges d'horaris, Marta.
4: Sí, això podeu anar d'11 a 1 i a la tarda de 4 a 7, quan sortiu de la feina, dineu i cap allà.
0: He pensat, mira, li demano a la Judit Mascó, sisplau, que ens expliqui què hem de tenir en compte a l'hora de presentar-nos un càsting per ser model, perquè qui millor que ella, una de les grans top models del nostre país a nivell internacional, dic, Judit, digue'm, sisplau, què hem de tenir en compte si volem ser models. Per tant, Judit Mascó, molt bon dia.
7: Bon dia, matiners, sóc la Judit Mascó i sobre el càsting per exercir o tenir l'opció de ser model que hi haurà ara aquest cap de setmana, dir-vos algo que potser és molt evident, però que crec que no ho és tant. És a dir, per anar a un càsting has de mostrar com ets tu. No val anar maquillada com una porta o maquillat com una porta, vestit d'una manera que no és la teva personalitat, és a dir, vesteix d'una manera molt neutra, posa't uns texans, una bambeta, un talonet, una samarreta blanca de tirant, és a dir, que se't vegi el cos, que se't vegi com tu ets, no et disfracis, no cal que et posis ni la pestanya, ni l'ungla postissa, ni et facis un pentinat que no et faries normalment en el teu dia a dia. És a dir, mostra't com tu ets. El que volen veure és el diamant en brut que ha de lluir properament.
0: M'encanta.
4: M'agrada molt.
0: Sigueu vosaltres mateixos.
4: Millor consell impossible.
0: Doncs vinga, si ens ho diu la Judit Mascó, li haurem de fer cas.
4: Sempre.
0: I amb quina bona notícia ens seguim al matí, Lara?
4: Doncs ens anem cap a Mont-roig del Camp, al Baix Camp, que tindrà el seu propi auditori. Després de molts anys amb el projecte enquistat, l'Ajuntament ha tret a concurs les obres per construir l'equipament. Amb una inversió de 3,2 milions d'euros, l'auditori tindrà capacitat per 300 persones. Si tot va bé, es començarà a construir després de l'estiu i les obres s'allargaran 14 mesos. I rebrà el nom de Teatre Auditori Mestre Benages, que, per si no ho sabeu, Antoni Benages era mestre, el van afusellar durant la Guerra Civil el 1936 i és el mestre que encarna Enric Auqué a la pel·lícula El mestre que va prometre el mar.
0: Doncs bé, moltíssimes felicitats a la gent de Mont-roig del Camp, el Baix Camp, que tindrà aquest propi auditori. Quina meravella. I alerta perquè arriba Otserra amb un motiu per saltar del llit. Quin? Ah, això que no sabem mai, que ens ho expliqui. Ot Serra, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és anar a donar sang i també plasma. El Banc de Sang ha iniciat una campanya per augmentar les donacions d'aquest component que ha passat a ser tan necessari com la sang. Conté i transporta nutrients, defenses de l'organisme i altres proteïnes indispensables. Com que és pràcticament tot aigua, es pot donar amb molta més freqüència que la sang, ja que la recuperació és molt ràpida. De fet, segons l'entitat, es pot donar plasma cada 15 dies. El procés dura una mica més que una donació de sang, entre 40 i 60 minuts, i es fa als mateixos punts i hospitals. A Catalunya, més de 3.000 persones necessiten medicaments elaborats en plasma i més de 4.000 en reben transfusions cada any.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies també a l'Ot Serra. Un quart de 6 del matí i 3 minuts. I alerta perquè despleguem la revista del cor dels matiners amb temes sucosos avui. Xup-xup. Com batega el cor, xup-xup.
4: Doncs batega amb Marc Giró i amb Gabriel Rufián.
0: Perdó, que dius que xup-xup seria pum-pum, no? Pum-pum.
4: Sí, sí.
0: No sé.
4: Batega així, bum-bum. Bum, bum. Quina tonteria portar.
0: A veure, amb què? Sí, exacte.
4: Batega amb Marc Giró.
0: Ui, ella, que ella.
4: Tira'm el gall. Mira, avui aniria bé. Estem tots una mica encostipats.
0: A veure, com ho fem, això?
4: Batega amb Marc Giró.

0: Pero una cosa. Perdona la confianza. ¿Consumamos?
1: Yo no tengo experiencia en eso. Pero sí que nos sobamos mogollón.
2: He de dir que aquest violí que s'estava, que és insuportable...
3: És en directe.
2: És en directe.
3: És en directe.
2: Hi havia una noia al mig d'ells dos tocant el violí.
3: Ai, no he vist el vídeo.
2: Em sembla
3: boníssim.
2: Brutal.
3: Ara molt.
2: Ai, Déu meu, i el cor també batega amb Juanma Moreno.
4: Se despertó una luz en la mañana.
2: Què és això? És, a veure, un moment.
4: Que deslumbra la ventana.
3: El canto del loco.
2: És el canto del loco.
3: Hosti, és que el canto del loco al costat d'aquest ho fa molt bé, vaja.
2: Què és això?
3: És el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, que s'ha passat al món de la música. Ha revolucionat, evidentment, les xarxes amb aquesta cançó que ell mateix canta. Primer es pensava, es veu que era intel·ligència artificial, i ha confessat, va confessar ahir que no, que és la seva veu amb aquest tema que es diu Kilòmetre Sur, i ha sonat durant tots els actes electorals de la campanya del Partit Popular, de les eleccions que se celebren, doncs, aquest 17 de maig.
2: Home, escolta'm, malament no sona.
3: Una miqueta burete.
2: Va, però escolta'm,
3: sí, malament
2: pop,
3: no sona.
2: Una cançó pop,
3: sí.
2: Però... escolta'm...
3: Heu de veure el vídeo, val molt la pena.
2: Al·lucino, de veritat. Anem de mal en pitjor.
3: Bueno, el Mazón també cantava i després va ser qui va ser.
5: Sí, però...
3: Sí, aquestes coses, nena, has de ser versàtil.
2: Sí, sí, tant i tant i tant. Si no et va bé, exacte, si no et va bé la política, et fas cantant. Kilòmetre Sur, és el nou èxit de Juanma Moreno. Mare meva, 9 minuts, 6:15 del matí, quin sons deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Sopa de Cabra ens va explicar els problemes que van patir durant la seva separació.
6: En aquells anys no es parlava gaire d'això, no és com després van aparèixer les xarxes i quan un músic tenia un problema o un problema de malaltia, doncs començava a compartir-se, a fer-se públic o gairebé a ser un problema seu i del seu públic també. Segurament un exemple molt clar és el del Pau Donés, no?, que va compartir tota la seva malaltia i l'agonia fins al final. Però això no existia abans.

0: Què està bé aquesta cançó per als que ens estan escoltant ara mateix, que segurament estan fent el primer cafè del dia?
1: Un cafetó, perquè un 14 de maig del 2005 moria a Las Vegas i als 89 anys una llegenda de la música com és el guitarrista B.B. King, conegut arreu del món com el rei del blues. Ell tenia una guitarra, la seva inseparable Lucille, amb què va portar el blues a escenaris d'arreu del món. Oferia, es veu, atenció a la dada, 200 concerts cada any, i hi havia èpoques que arribava a tocar cada dia de l'any. Va ser guanyador de més d'una dotzena de premis Grammy, va entrar al Saló de la Fama del Rock and Roll l'any 87 i la revista Rolling Stone el va situar entre els millors guitarristes de la història, només per darrere de Jimi Hendrix o Duane Allman.
0: Recordant la figura de B.B. King aquest matí de dijous, d'aquest dijous 14 de maig, és moment també de saber quin dia ens espera astrològicament parlant, que mai està de més. I ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Molt bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dijous 14 de maig, tenim Mercuri Kazimi. Kazimi és un terme d'origen àrab que vol dir, simbòlicament, el cor del sol. I això passa quan Mercuri es col·loca gairebé exactament en conjunció amb el sol. Aquest moment pot portar molta lucidesa mental, una idea que s'ordena, una conversa que il·lumina o una decisió que de sobte veus més clara. Per això, avui és un bon dia per escoltar, parlar amb consciència, ordenar pensaments i posar llum allà on fins ara hi havia confusió.
0: Pensava que deia posar llum a la foscor,
1: sí.
0: Ja està.
1: Jo també dic, bueno...
3: El canto d'un duro.
0: Kazimi.
1: M'ha agradat.
0: El cor del sol. Diem tots tres Kazimi, va. Un, dos, tres. Kazimi.
1: Això ho fèiem de colònies.
4: Ara sortirà un fantasma.
1: Sí.

0: Ja. De Verònica, no?
1: Com Verònica, Verònica, sí. M'ha agradat que ho diguis així a la castellana. Verònica.
0: Oi, oi, jo em cagava, jo em cagava quan feia això de Verònica.
1: Però
0: feia,
1: no?
0: Sí, sí, sí, sí. Jo m'ha apagat i mirant al mirall,
1: I
0: no?
1: I tant, al mirall. Ja, amb espelma, jo algun dia, a les colònies.
0: I mai va passar res.
1: Oh, no. Només alguns
0: de moment,
1: que...
0: De moment.
1: Sí.
0: De moment.
1: Que no ho facin els que s'estan no, llevant aquesta no, hora, que no cal.
2: Home, sí.
0: Això és l'altre.
1: Home, l'altre.
0: Home, sí. De veritat. Vinga, ara, qui bufarà espelmes avui? Enlluern-nos amb la teva veu.
2: Amb el meu Casimi.
0: Amb el teu Casimi.
2: Avui toca felicitar el cantant Marc Parrot, que en fa 59. El xef Ferran Adrià celebrarà esferificantment que avui arriba al 64.
0: Molt bé, molt ben dit.
2: També suma un any més la directora, guionista, productora i actriu Sofia Coppola, que en bufarà 55. I encara un parell més, Mark Zuckerberg, que en fa 42 i amb els bitllets que li surten de les orelles.
0: Clar.
2: I acabem amb l'actriu Kate Blanchett, que està estupenda, celebrant que avui en fa 57.
3: Hi ha altres maneres de llevar-se.
4: Si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora...
3: Però totes són més tard.
4: Hòstia!
3: Nosaltres som el matiner.
4: Som un país imparable.
5: Un, dos, tres, un, dos, i...
0: I precisament avui Marc Parrot fa 59 anys. És un bon moment per recordar una de les cançons que forma part de Turisme per la memòria. Un disc deliciós carregat de bones col·laboracions com aquesta al costat de Ramon Miravet. Això és misteriosament feliç.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem la compareixença al Parlament de la consellera Núria Parlon i el director de la policia, Josep Lluís Trapero, sobre les infiltracions dels Mossos en una assemblea de docents. A les 11 entrevistarem el grup de música Dorian. A la tarda ens visitarà l'escriptor mallorquí Biel Mesquida. A les portes dels 15 anys del 15M, el Catalunya Nit oferirà un reportatge sobre el moviment i entrevistarà l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. I Àlex Gorina dedicarà la sessió golfa a pel·lícules amb vaixells com a escenari arran del brot d'antivirus en un creuer.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 14 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Repassem els titulars d'aquest matí. Donald Trump ja és a Pequín i ja s'ha trobat amb el president xinès.
1: Sí, el mandatari dels Estats Units ha aparcat la guerra aranzelària i assegura que les relacions entre els dos països seran extraordinàries.
2: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
1: Segons Trump, els interessos comuns de la Xina i dels Estats Units superen les seves diferències i recorda que sempre que hi ha hagut diferències les han sabut resoldre.
0: Reunió important avui a Educació mentre continuen les vagues.
1: Sí, hi ha reunió de la taula sectorial. El departament mirarà de reconduir les negociacions amb els sindicats majoritaris que es van desmarcar de l'acord tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que reclamen, entre altres coses, un augment salarial de 400 euros que el govern veu inassumible. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord.
3: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
1: Avui, recordem-ho, hi ha vaga a la Catalunya Central i a les comarques de Girona.
0: La consellera d'Interior demana perdó.
1: Núria Parlon i el director general dels Mossos admeten com un error la infiltració d'agents en una assemblea de docents, demanen disculpes i anuncien una investigació interna.
4: Sí que avui demanar disculpes i demanar disculpes al sindicat educatiu.
5: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
1: Els grups parlamentaris consideren aquestes explicacions insuficients i, tret del PP, reclamen tots a la consellera Parlon que assumeixi responsabilitats polítiques i que destitueixi Josep Lluís Trapero.
0: Avui quedarà vist per sentència el judici a la família Pujol.
1: La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident per Catalunya. Els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los.
6: No espera columnes que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
0: Els agitadors d'extrema dreta Vito Quiles i Bertrand Dongo ja no poden accedir al Congrés.
1: Els han retirat temporalment l'acreditació periodística. És una decisió de la mesa de la cambra que considera que el cúmul d'incidents que han protagonitzat deterioren la convivència al Congrés dels Diputats. No hi podran entrar fins que resolguin els 11 expedients que tenen oberts.
0: Més de 1.700 persones continuen confinades en un creuer atracat a Bordeus, a França, per un brot de gastroenteritis que ha provocat un mort.
1: La víctima era un passatger britànic de 90 anys i també hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. El vaixell va arribar dimarts a la nit a Bordeus, des de Brest, amb 1.200 passatgers, majoritàriament britànics i irlandesos, i més de 500 tripulants. Les autoritats sanitàries investiguen ara l'origen del brot. De moment, les primeres proves han descartat el norovirus i tampoc no relaciona el cas amb l'antivirus.
0: Glovo acomiadarà més de 400 repartidors a tot Espanya.
1: La plataforma de repartiment de menjar a domicili ha arribat a un acord amb Comissions Obreres sobre les condicions dels acomiadaments. Són 300 menys dels previstos i Glovo indemnitzarà els afectats amb 37 dies per any treballat.
0: El cinema català marca una nova fita històrica al Festival de Cannes.
1: Sí, un estudi barceloní ja ha presentat aquest dimecres The Black Mirror Experience, una producció de realitat virtual que es converteix en el primer capítol de la famosa sèrie britànica que es viu en primera persona.
0: Gràcies, Anna.
1: A vosaltres.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Què tal, bon dia?
0: Maria Fernández Noguera, molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Vinga, anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb les disculpes de Parlon i Trapero al Parlament i també l'afer Florentino Pérez, que encara cueja. El diari Ara Obra Edició, amb el titular Parlon es disculpa. Va ser un error que els Mossos s'infiltressin. El verb disculpar-se també el fa servir el periòdico. I a La Vanguardia hi llegim un sinònim de dues paraules, que Interior demana perdó per infiltrar policies en assemblees de docents.
8: En plana esportiva i concretament madridista, els diaris porten el nom i la foto de l'única persona que sembla que s'ha mogut de fa temps per arribar a la presidència del Madrid. La Vanguardia diu guerra de poder. Enrique Riquelme vol ser president. El periòdico explica que estudia plantar cara a Florentino i El Mundo parla de l'anomenada Operació Quila. que desafia el Madrid de Florentino.
7: Altres temes de portada. Trump torna a una Xina més competitiva. Feia 10 anys que un president nord-americà no hi anava. És la principal foto de l'ara que també veiem al país.
8: I acabem amb més esports. Més enllà de la derrota estèril del Barça, llegim a La Vanguardia que el cel s'obre a Cornellà amb una victòria contra l'Atlètic. L'ara hi afegeix que té la permanència a tocar.
0: I avui articles d'opinió i editorials, evidentment sobre les disculpes de la consellera Parlon i també encara sobre Florentino.
8: El diari Ara titula l'editorial del nyap a les disculpes i ara a la negociació, on exposa que ara el govern hauria de tenir prou cintura per saber-se moure i arribar a un acord amb els docents.
7: El rotatiu conclou que cal trobar un punt d'equilibri entre remuneracions justes i plantilles suficients d'una banda i la sostenibilitat de les finances públiques de l'altra.
8: Per al director de La Vanguardia, Jordi Juan, les disculpes arriben tard i la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents s'assembla, diu, al que feien els anomenats mortadelos.
7: Eren agents d'un servei embrionari d'informació dins del cos de Mossos en els seus inicis i van protagonitzar investigacions polèmiques com introduir un tal per una secta o fer seguiments a polítics.
8: A les pàgines de Catalunya del País, Miquel Noguer titlla de les disculpes de Parlon i de Trapero d'estriptis parlamentari.
7: I afegeix que el govern d'Illa ha posat la directa per solventar els tres esculls que li impedeixen tenir pressupostos, que són l'incendi educatiu, el els Mossos d'Esquadra i Rodalies.
8: A la premsa de Madrid, i en especial a l'ABC, encara hi cueja la particular compareixença de Florentino Pérez d'abans d'ahir.
7: María José Fuente Álamo, la periodista a qui Florentino va posar en dubte que hi entengués de futbol, ha sigut un article a l'ABC titulat Florentino, fluorescent i Pepita Grilla.
8: Fuente Álamo diu que, com Rubiales, Florentino és fluorescent, en el sentit que va fer evident que encara hi ha molt de masclisme.
7: A El Mundo, el periodista David Jiménez Torres titula El Madrid i el crepuscle dels déus.
8: Assegura que la decadència de Florentino Pérez no té a veure amb l'edat, sinó amb l'adopció d'una mentalitat impròpia del club.
0: Déu-n'hi-do, Sílvia Solanes, molt bon dia.
9: Bon dia.
0: A veure què trobem avui també a la premsa digital.
9: Es porto no sé si de tots colors,
0: ah,
9: també.
0: Sí? Sí. Una miqueta de mercat, no? Sí. Una miqueta de varietat. Això està bé. Sí. Per on comencem? De capa caiguda.
9: I, no, Donald Trump. Donald Trump, el font Trump. O el Trump font, millor dit. El telèfon de Donald Trump. Ho ha dit d'una altra manera, l'empresa que hi ha darrere del conegut com a Trump font, perquè ell també va voler que un telèfon portés el seu nom. La companyia avisa els clients que van pagar $100 per reservar-lo que ara no tenen el mòbil assegurat. I són més de 600.000 persones les que hi ha en aquesta suposada llista d'espera d'un telèfon que veiem a diversos digitals. Una actualització de la lletra petita diu que aquests $100 només donen dret a si l'empresa decideix finalment fabricar-lo, potser li ho venguin. Veiem a l'Espanyol aquesta informació, també veiem el telèfon, que com no podia ser d'una altra manera, és daurat.
0: És a dir, tu fas com una pagui senyal i a partir d'aquí, si es fabrica, ja veurem si...
9: Sí, primer van dir que era com una prebenda, el reservaven, després van dir que ho farien més endavant i ara ja no està tan clar que el fabriquin, però si el fabriquen, doncs potser te'l donen, si estàs
0: potser.
9: Aquí. Potser.
0: Tenir una sort de tenir un tram font, un font tram, quina meravella.
9: Ja pots sentir.
0: Escolta, per què estan amoïnats, Astúries?
9: Doncs perquè s'han quedat sense campano per primera vegada a la història. I et preguntaràs què és el campano?
0: Sí.
9: Doncs és el salmó que es pesca en els seus rius. Ah. Potser ho sabies, jo no ho sabia, per això ho he hagut de buscar.
0: Anava a fer una broma tan fàcil a aquestes hores del matí, però callo que avui seguim el programa.
9: D'acord. Doncs es veu que les tradicionals subhastes de Sella i el Narcea s'han hagut de suspendre perquè 3 setmanes després que s'obrís la temporada no han pogut pescar ni un exemplar de salmó d'aquest campano que es troba en aquestes ries. Ho llegim al diari japonès.
0: Qui tindrà un carrer a Barcelona?
9: Doncs el capità Trueno.
0: Home, no m'ho diguis.
9: Sí,
0: això?
9: Ves que un carrer, un espai. El barri de Gràcia ha batejat 2 espais al districte, que fins ara no tenien nom. Un serà amb el nom del mític personatge de còmic, l'altre amb el nom del cantautor Luis Eduardo Aute, que va viure al barri durant la seva infància. El capità Trueno donarà nom a la plaça que hi ha just davant del casal del barri de Can Carol, això és a Vallcarca. I a Aute, els jardins ubicats al carrer d'Esteve Terrades, ho veiem a BTV.
0: I alerta del Capitán Trueno a Mortadelo i Filemón.
9: Sí, perquè tindran les seves pròpies monedes. El Ministeri d'Economia ha confirmat l'emissió d'una col·lecció de monedes commemoratives dels personatges de Francisco Ibáñez. Una decisió que ja s'ha publicat fins i tot al BOE. Sortiran el segon quatrimestre d'aquest any per 23 euros cadascuna. Hi haurà 9 monedes. Serà per homenatjar els 90 anys del naixement del dibuixant. Hi haurà altres cares conegudes a banda de Mortadelo i Filemón. Ofèlia, Pepe Gotera, etc. Què?
0: 23 euros, déu-n'hi-do, eh?
9: Ah, però si ets fan...
0: Multiplica per 9.
9: Bueno, però compres una.
0: No. Quina compraries tu?
9: Ostres, jo era més a Cipizapre.
0: Gràcies. Porta'm bones notícies, per favor, Marc Jurado, que estic d'aquest temps ja fart, ja li diré després el cordomí, però jo així no puc viure.
7: Mira, depèn d'on vagis a passar el dia, perquè si seràs a Ponent o a les comarques tarragonines, sí que tindràs sol, en canvi, però núvols i pluges els esperem de forma intermitent al Pirineu, a les comarques del nord de Tarragona i també les comarques del nord-est, les més abundants a l'Empordà. Hi haurà tramuntana, també mestrals o extrems i temperatures una mica més baixes.
0: 5 minuts, arribem ja a 5:45 del matí. Bon dia a tots els que ja esteu connectats amb La Pública i Nacional. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat, i a aquestes hores repassem alguns apunts culturals amb la meva estimada Marta Viana.
10: Avui comencem amb música, perquè ja ve el cap de setmana, va.

0: amb frío i tronando.
1: És que té una veu, Iván Ferreiro, que no es pot aguantar.
2: Doncs si el podeu, el podeu no, si el voleu, veure, és avui al Sant Jordi Club, és un concert que es farà dins del Festival Guitar Vecent, el concert és a les 9 del vespre, correu perquè encara queden algunes entrades per veure l'estimadíssim Iván Ferreiro. També avui, concert en aquest cas de Joshua Idem. Una altra cosa,
1: una altra cosa diferent. No té res a veure, estil diferent,
2: sala diferent, nom evidentment diferent. Joshua Idem serà a la Sala Rasmatàs de Barcelona amb un concert que farà avui a les 9 del vespre. I per ser un apunt més a nivell musical, avui comença el Festival de Jazz de Vic, hi haurà molts concerts durant tot el cap de setmana, es faran sobretot al Jazz Cava o a la plaça del Carbó de Vic.
1: I acabem també amb alguns apunts teatrals.
2: Sí, perquè avui s'estrena Perfectament Imperfecta. Això és un monòleg sobre la maternitat, la salut mental i la identitat femenina. Està dirigida per Laura Domènech Vila, interpretada per Montserrat Rodríguez i Clusella, i és una obra basada en la novel·la de Carla Gràcia Mercader. Això, d'això ho podeu veure al Teatre Tantarantana del 14, avui mateix, dijous, al 31 de maig.
1: La ràdio sempre ens deixa un so, unes paraules, unes veus, uns moments, i això és el que fem cada dia amb el Jan Soteres, moure el dial aquest matí de dijous. Però cap on? Jan Soteres, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Després de la roda de premsa de Florentino Pérez, no he pogut evitar recordar el mític Josep Lluís Núñez. Movem el dial, doncs, al gener del 2015, quan l'humorista Xavi Cazorla, des de la tribu de Catalunya Ràdio, trucava a l'expresident blaugrana. Al senyor Núñez no se li va acudir res millor que, tot i la seva veu inconfusible, fer-se passar pel porter de l'edifici.
4: Sí.
5: Hola, bona tarda.
4: Sí.
5: Miri, truco de Catalunya Ràdio.
4: Espera, que no et sento. Sí, digues, digues.
5: Et truco de Catalunya Ràdio per aviam com passaran el Dia de Reis.
4: És que no et sento, eh?
5: Truco de Catalunya Ràdio.
4: Sí.
5: Per aviam com passaran el Dia de Reis aquí.
4: No, és que no hi ha ningú aquí.
5: No hi ha ningú?
4: No.
5: Però si estic parlant amb vostè, eh?
4: Eh?
5: Si parlo amb vostè.
4: No, no, amb mi no.
5: Ah, no?
4: No.
5: Ja. I amb qui parlo, doncs?
4: Jo sóc el porter.
5: Ah, vostè és el porter.
4: Sí, sí.
5: Ah, vale, vale.
4: Per qui demanava?
5: Bueno, jo volia parlar amb el senyor Josep Lluís.
4: Ah, no, no hi són, eh?
5: No hi són?
4: No, no, ah. Fa dies que no hi són, eh?
5: Fa dies que no hi són. Ah, i que no sap on paren.
4: Vale, no, no.
5: No.
4: Si vol que deixi algun recado.
5: No, i vostè on passarà el Reis?
4: I jo?
5: Sí, com a porter.
4: A la porteria.
1: Escolta'm, pot haver-hi, per favor, un tall millor del Núñez fent-se passar per un porter?
6: Tall millor del Núñez jo crec que sí, però,
1: sí?
6: Però aquest és top 3, sens dubte.
1: No canvia
6: top
1: la veu.
6: 3, sens dubte, no, no, clar, però més ho intenta, perquè sempre que ho faci una mica així... Sí, sí, i a més hi ha molt mite al voltant de la portera de Núñez, perquè ell sempre deia que quan li demanaven un fitxatge de molts diners, deia, això és com si fitxava la meva portera, que, diguem-ne, entroncaria en l'esperit futbolístic de Florentino Pérez, i per tant que ella més digués al porter...
1: Ai, Déu meu,
6: mira, sí, sí,
1: una abraçada des de la ràdio al Cazorla, que va ser l'artífex d'aquesta broma. Bé, d'aquesta broma, d'aquesta trucada, que li va sortir rodona, sens dubte. I quan falten 16 minuts per les 6 del matí al Japó, falten 16 minuts per l'una del migdia, i allà tenim el nostre corresponsal mundial, és en Guillem Soler. Guillem, què tal?
7: Bon migdia, matiners. Entre el 5 i el 22 de maig se celebra a la ciutat de Kyoto el Kamaogawa Odori, un dels 4 festivals de dansa de geishas més importants del país. Diuen que era un dels espectacles preferits de Charles Chaplin i es basa en la representació de diverses escenes històriques amb un important pes de la dansa tradicional. Es fa a Pontocho, un petit carrer però que té una gran història. Tot i que en un primer moment pot semblar que estigui fet de cara als turistes, la majoria d'assistents són japonesos que viatgen d'arreu del país per veure-ho. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des del Japó, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: I a partir de les 6, com sempre, comença el matí de Catalunya Ràdio. Maiol.
6: Doncs mira, avui pendent de com evolucionen les negociacions entre Educació i els sindicats, després que ahir el govern demanés disculpes per haver infiltrat dos policies a una assemblea de docents. Per tant, veurem si avui hi ha algun canvi o no. Recordem que tenim vaga a Girona i a la Catalunya Central. Per tant, aviam com també tenim el trànsit aquest matí, us ho explicarem tot des de les 6, també ens farem eco de l'entrevista ahir a Florentino Pérez, en què no va rectificar, només en una cosa, va dir que no sabia si havia dit exactament que el Barça havia robat o no 7 lligues. Ens fem enrere.
1: Aquest també s'està lluint, aquest després, 2026.
6: També us explicarem aquesta història, que ja us estem explicant en l'informatiu, del gastroenteritis, del gastroenteritis, del creuer confinat per una gastroenteritis dels seus passatgers. Li preguntarem a l'Antoni Trilla si això és normal, si és que estan prenent alguna precaució de més per l'antivirus, o com està la situació, perquè ens ha semblat una notícia bastant impactant. Després parlarem del Congrés, on s'ha expulsat a Vito Quiles i a Bertran Endongo, els dos ultras que intentaven agitar cada roda de premsa amb les seves provocacions.
1: És que, escolta, jo hi veia imatges que n'estaven parlant a la tele i és que realment
6: No està escrit, és a dir, traspassa qualsevol esperit de periodisme crític, és a dir, sempre a favor de qualsevol que vulgui fer una pregunta, per incisiva, clar, difícil i dura que sigui, però quan tu, per exemple, com fa uns dies a la diputada dels Comuns a Inavidal, la persegueixes fins a un taxi, gairebé no li deixes l'impedeixes físicament, això no és fer periodisme, això és...
1: Gravant imatges a dins del Congrés, que saben perfectament que no es poden gravar.
6: Ja, tu però ja no és això, gravant a escola, això no està dins del Congrés, però gravant a l'escola dels fills de no sé qui, és clar, a dir, hi ha pràctiques que no es poden fer i que per tant han d'estar perseguides d'alguna manera.
1: Està bé.
6: Després farem Agora Esportiva perquè hi va haver partits de Lliga, l'Espanyol que s'acosta a la salvació i avui el Girona té un partit decisiu. Taverna per saber què hem de menjar el cap de setmana, Dorian amb Jordi González a partir de les 11.
1: Molt bé.
6: I després una mica d'humor per acabar el dia amb alegria, il·lusió i encara el divendres.
2: Visca!
1: És poesia pura. A veure, escolta'm una cosa, a veure un moment. Dada Mayol, sí. Hem sortit del món esportiu o encara hi som?
6: Depèn del que entenguis per esport, perquè per accedir a la Dada has de passar unes proves físiques.
1: Anem a la Dada Mayol. Oients de Catalunya, activeu les nostres neurones a aquestes hores del matí, o sé que costa, però...
6: La Dada sempre respira actualitat, per tant, si l'actualitat és esport, la Dada és d'esport. Avui l'actualitat parla dels Parlon i Trapero, dels Mossos d'Esquadra, parlant, sí. Per tant, parlant...
2: Parlon.
1: Parlant.
2: Parlant, parlon.
1: Parlant després.
6: Mama, jo vull ser policia per anar tot el dia. I en concret, quants Mossos d'Esquadra, no us despisteu, ja a Catalunya, quants agents dels Mossos d'Esquadra? Vinga, va.
1: Molts.
6: Sí, molt bé,
1: la
6: correcta, molts. Molts n'hi ha, sí.
1: Clar, molts està molt bé, però...
6: Més de 1.000, sí, més de 1.000 n'hi ha, molt bé, l'ara. I més de 3.
1: Jo diria que... 20.000.
2: Jo 60.000.
0: Ah, però jo no anava a dir tant.
2: Molt més.
0: 19.000.
6: Doncs entra, per molt poca diferència, Xavi Canalías s'endú el títol perquè n'hi ha 19.581. La majoria homes. Va, quantes unitats tenen els Mossos? Unitats, pot ser el de trànsit, pot ser la Brimo. Quantes?
2: 54.
1: Home, no, bèstia.
6: Vinga.
1: Jo diria 20.
2: 15.
6: 17. Per tant, aquí lleugerament a favor de Marta Viena. I quants graus hi ha? Quantes categories hi ha de Mossos d'Esquadra?
1: Jo diria que n'hi ha 5 o 6.
6: 5 o 6?
0: Ostres, ni idea.
6: Ni idea.
0: 5.
6: N'hi ha 8 de Mossos a major, passant per caporal, sergent, sotsinspector, inspector, intendent i comissari. Per cert, el major és el màxim càrrec policial. I després hi ha el màxim càrrec polític, que és la consellera d'Interior, i el director dels Mossos. En aquest cas, el director dels Mossos i el major és la mateixa persona, que és Josep Lluís Trapero.
8: Bueno, pues molt bé. Pues adiós.
1: Gràcies, major.
6: A disposar.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
10: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç les cebes.
11: Sí, eh?
10: Sí, sóc de cebes, de patates, de porros.
11: De coses d'aquestes de sota terra.
10: Sí. Han rigut amb porros, a veure si sembla que tenim...
11: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
12: He estat jo, perdó.
10: Ha sigut l'única, no?
11: És la que fa menys que s'enfuma.
10: No.
9: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
13: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K.
14: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
15: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
16: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
17: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
16: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. I bueno, sí. Va quedar així.
18: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
9: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Juli. Aquest dijous a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Els matins del cap de setmana, el suplement...
12: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
19: Crec que no vindran aquest cop, eh?
12: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
19: Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del sol ells l'expliquen, sí, sí.
9: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
19: En fi, Roger, és una cosa... Bueno, és increïble.
9: Els matiners som un programa per emmarcar.
1: Montse, a veure una cosa. A quina hora t'has despertat avui?
20: A les 5:10, concretament, sense despertador, perquè ja soc veterana i el cos ja m'ho demana. Ja de sempre he sigut matinera.
1: I ens hem posat a fer esport a les 5:10?
20: A les 5:10. He anat al lavabo, la pastilleta, i a fer gimnàstica, que la tinc apaltada 2 o 3 vegades al dia...
9: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, com cada matí els matiners de Catalunya Ràdio, us animem a que ens truqueu, perquè els del Club de les 5, com que tots ens llevem d'hora, tots ens despertem aviat i tots tenim una mica de son, res millor que compartir aquesta sensació.
21: Total. Si almenys et sents acompanyat...
1: Això és
21: veritat. Això és així.
1: Doncs mira, deixeu-me que saludi aquestes hores del matí des d'Òscar a l'Abel. Abel, molt bon dia.
22: Bon dia, com aneu?
1: Com estàs, Abel?
22: A tope.
1: A tope, doncs això m'encanta. A tope perquè portes moltes hores d'espera o t'acabes de despertar?
22: Pues fa no res, 2 minutets.
1: Escolta, però no pot ser que en 2 minuts tinguis ja aquesta energia.
22: Pues sí, sempre s'ha d'estar a tope, si no, tanquem.
1: M'encanta. I Abel, tu a què et dediques?
22: Pues ara me'n vaig a carregar aigua. Porto un camió i a carregar aigua i vinga, cap a Serra Lleidatanes.
21: Ah, això m'agrada.
1: Parla la lleidatana del programa.
21: Exactament, que hauràs de fer? O sigui, t'hi poses a les 6 i què?
22: Pues carregar i tira cap avall i torna a pujar, perquè avui toca torna com un ping-pong. Puja i baixa, puja i baixa.
1: Escolta'm, Abel, fins a quina hora treballes?
22: Bueno, pues els xofers, els conductors de camió, si no ho sabeu, pots treballar fins a 15 hores.
1: Mm. Clar, una feina d'aquestes solitàries i dures. Jo a vegades veig els camions i penso, no sé quantes hores deuen portar, però t'ha d'agradar realment. A tu t'agrada o no?
22: Ah, això sí. Això és molt important.
1: Tu passes bé, eh?
22: Sí, perquè si vens a guanyar sol calés, deixa-ho estar.
1: Sí, això tens tota la raó. Treballem de dilluns a divendres, Abel?
22: Sí, bon. Això sí.
21: Ah, ja et queda poc, doncs.
1: Ja està, queda
21: un dia, després, cap de setmana.
22: Ja vaig fer internacional fa anys enrere. Sí, em queda poc, sí, sí.
1: Doncs escolta'm, Abel, celebro molt que ens hagis trucat aquest matí. Nosaltres, com sempre, hi serem cada dia per despertar-te i per despertar-nos plegats.
22: Això m'agrada, això és collonut. Que estigueu aquí a tope.
1: I tant que sí, Abel, moltes gràcies.
22: Pues gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
21: Adéu,
1: abraçada, bon Abel.
22: Endavant, tope. Adéu.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. Escolta'm, quina energia que porta l'Abel.
21: Sí, sí.
1: L'Abel és dels que podria fer perfectament els matiners amb nosaltres.
21: Perquè és de Lleida, nois.
1: I el tindríem aquí, sí. Què vols dir?
21: Pues que l'energia, la bona vibra, és, no té terra ferma.
1: Molt bé. Tinc per aquí el Salva. El tinc? Sí, Salva, molt bon dia.
23: Bon dia.
1: Com està, Salva?
23: Molt bé, doncs mira, aquí llevats ja.
1: I a quina hora et lleves, tu?
23: Doncs jo em llevo a les 5.
1: A les 5 del matí.
23: Amb vosaltres.
1: Ah, molt bé. Et lleves a gust amb nosaltres o no?
23: Home, això sempre. Sí,
1: perquè
23: sí,
1: depèn
23: sí,
1: del dia, portem una tonteria a sobre, saps? Que a vegades penso, no sé si som una mica insuportables.
23: Que va.
1: Salva, què et dediques, tu?
23: Doncs mira, jo sóc advocat.
1: Molt bé.
23: I a més que com a jurista jo crec que el programa hauria de tindre un advertiment legal que no poseu i que crec que l'hauria de tenir.
1: A veure, explica'm Xavi... això.
23: Sí, home, jo crec que legalment s'hauria d'advertir que Xavi Canalías provoca o pot provocar fort enamorament.
21: Bueno!
23: T'haig de dir que estic profundament enamorat de tu. O sigui,
1: però què m'estàs dient?
23: Ja, i avui he tingut l'oportunitat.
1: Però escolta'm, Salva, i per què no m'has trucat abans?
23: Bueno, ja saps, les coses.
1: Quines coses?
23: Tu sóc jo, fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: No m'ho diguis!
23: Ja començo a estar guapo, penso dir que ara sí que em pots trucar.
1: Escolta'm, però això ho hem de portar a judici.
23: Home, espero guanyar, eh?
1: Home, què alegaries amb tot plegat?
23: Bueno, pues, pues això, causa... o sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
1: Ara se t'ha posat nerviós! Escolta, tinc el cordomí per aquí, a veure un moment, que aquí ara ho farem tot no, plegat. Espera, sí, espera.
6: Faltava aquí la carambola.
1: A la carambola, espera.
21: La gran cita, aquí la gran cita és la gran cita.
1: A veure, Eloi, estàs escoltant la trucada d'en Salva,
6: sí, sí,
1: no?
6: Sí, estic igual de sorprès que tu. Vaja, no tant. Vaja.
1: Home, pensava que em diries estic igual d'enamorat que en Salva, clar, ara aquí.
6: Ah, no, clar, això també, home. Això el Salva
23: jo,
6: ho comprenem
23: tots. Jo estic bastant gelós del cordomí, com sàpiga.
1: No, home,
23: perquè,
1: ui, ui, ui.
23: Cada dia li dius cosetes i...
1: Aquí hi ha un xafarratxo ara. A veure com... Nois,
21: Salva, no... t'hem de dir que el Canalia s'ha posat vermell quan li has dit l'enamorat
1: sí?
21: que estaves,
1: sí, eh? Sí, aquestes coses m'intimiden, Salva.
23: Que va. A més, el dia que vulguis pots vindre a fer una classe de crossfit i després jo les tardes només faig ganxet. O sigui, que pots triar crossfit al dematí o ganxet a la tarda.
1: És a dir, m'estàs proposant una cita en directe, Salva?
23: Home, i tant, per favor, i a més també podem anar a sopar, eh? Duresa, que l'endemà treballes, però sí.
1: Doncs escolta'm, Salva, vés-me trucant, perquè a mi aquestes trucades m'alegren la vida, eh? Ja t'ho dic ara.
23: Sí, home, i tant. A més, segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Salva, doncs escolta'm, jo ja he fet el dia, tu. Jo encantat de la vida.
21: Ja se'n va, el Canàries ja se'n va.
23: Escolteu, gràcies pel programa. Ens llevem amb moltíssima energia. Gràcies a tots vosaltres. I a totes vosaltres.
1: Gràcies per seguir-nos, Salva. Una abraçada forta.
21: Adéu.
23: Una abraçada. Adéu,
1: que
23: bon
1: vagi bé, adéu. I ara què he dit? Com
21: no
1: tiro allà davant?
21: Que parli l'Eloi.
6: Pot ser que ens tots sense paraules?
21: Exacte.
1: Sí, home, a veure, espera un moment, espera, a veure què em diu la Sara. Sara, què em dius? Espera't.
21: L'Instagram. T'ha passat l'Instagram?
1: Ah, espera, que tinc en Martí per aquí. A veure, Martí.
6: Vinga, va,
3: molt bon dia.
1: A veure, ui, ara en Martí. Espera, que ja ho tenim tot fet. A veure, Martí, a veure, què passa?
3: Què passa? Doncs mira, simplement us vull fer una proposta.
1: Ui, a veure.
3: Em comprometo aquest dilluns
1: sí?
3: venir amb la guitarra, l'harmònica i pandereta i despertar els oients.
1: No m'ho puc creure, això ho hem de lligar ja. Martí, això ho hem de lligar ja. O sigui, el combo és, perdó, guitarra, pandereta i harmònica?
3: Sí, és que toco tres instruments a la vegada. Sóc com la Santíssima Trinitat.
1: Escolta, això ho hem de lligar. Tenim el telèfon, no, Sara, d'en Martí. Martí, això ho deixarem lligat. No et preocupis, que et convidarem aquí a la ràdio. I això ho produïm pel dilluns, no en tinguis cap dubte.
3: Però en directe, eh?
1: Sí,
3: Vinc aquí, sí.
1: No, en viu i en directe. La ràdio sempre en directe.
3: No, de vegades és gravada.
1: No, hi ha emissores que de 5
21: no.
1: Hi ha emissores que de 5 a 6 van gravades. Nosaltres anem en directe.
3: No, ja ho sé, per això vinc en directe aquí. Això sí. Després em quedo a esmorzar una estona amb vosaltres.
1: Vinga, va, farem el combo. Doncs escolta, Martí, això ho lliguem. Gràcies per trucar-nos.
3: Vinga.
1: Adéu.
3: Salut i ràdio.
21: Bon dia.
1: Jo, Eloi, jo avui ja.
6: Tu saps, és que ara he tingut la visió. Tu saps de la pel·li El Jardín de l'Alegria, que es va incendiar una plantació de marihuana?
21: Sí. Ui, sí,
6: la gent va començar a fer coses estranyes. Doncs mira, m'ha vingut al cap això, que està passant això a Catalunya.
1: Doncs mira que aquí tens el Salva gelós, perquè em dius cosetes, vaja...
6: És molt fort, eh? Com ho gestionaràs tot això? Perquè clar, tens noies pendents.
21: I comprarem una agenda.
1: A veure, també, com ho gestionaré jo des de casa? A veure què em diuen.
6: Clar, és que a més tu estàs entrant en altre.
1: Sí, estic en una fase, saps?
6: Estàs en ratxa.
21: Només acaba de disparar.
1: Lara García, Marta Viana, fins demà. Gràcies,
21: adeu,
1: estimades. Vinga, Eloi, fes-m'ho rapidet, això. Quin temps ens espera per avui?
6: Va, avui en dia dos tipus de temps, meitat sud de Catalunya, vent i sol, i meitat nord, més ennuvolat, ennuvolades, amb alguns ruixats que ja cauen a aquesta hora, i de fet es podran anar repetint al Pirineu, per a Pirineu i a les comarques de Girona, pràcticament en qualsevol moment del dia es poden escapar. I bona notícia, perquè sí que demà baixa la temperatura, nevarà, estarà núvol i això, però a partir de dissabte sembla que tornarà a fer més sol.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies, Eloi, una abraçada, estimat.
6: Apa, vinga, sort.
1: Frederic Vincent, molt bon dia.
4: Què tal, bon dia, com esteu, eh?
1: Estic aquí.
4: Tu estàs aquí, no sortiràs per la porta.
1: Saps què vull dir-te?
4: Vinga, endavant.
1: Que vagi bé el programa. Engega el matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, matiners. I tornem demà a les 5.
5: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: Els experts amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevindrà.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: anem a l'estudi sobre parcs d'atraccions. Perquè, Laia, poden anar molt bé per la salut, això que tu i jo no fem, que és pujar a una atracció per persones majors de 10 anys.
1: Sí, la veritat és que els parcs d'atraccions és una cosa que jo no hagués dit mai, no m'esperava per res aquesta sorpresa, que poguessin anar com bé per la salut, diguéssim. I és una cosa doncs, que s'ha descobert recentment.
2: Que ara fas molt d'exercici, perquè et fots unes patejades.
1: Mira, l'estudi en qüestió l'ha fet en la Universitat de Michigan i conclou, que efectivament, segons quines muntanyes russes poden ser beneficioses per expulsar les pedres de ronyó.
2: Perdó?
1: I a més ja ho han publicat a la revista Science, vull dir que no és un estudi així de pacotilla.
2: És com aquell còctel, no?, que t'ho manega tot.
1: Doncs mira, una mica va per aquí, Com podeu imaginar, a ningú no se li va acudir fer un experiment d'entrada amb aquesta premissa, però sí que una casualitat va alertar els científics. Un pacient va explicar al seu metge que després de pujar a una atracció que es diu Big Thunder Mountain Railroad, a Walt Disney World, havia expulsat una pedra de ronyó. I al doctor li va semblar prou interessant com per engegar un estudi científic controlat al voltant justament d'això, dels moviments físics i d'aquest tipus de patologia. Per fer-ho, van construir un model de ronyó de silicona i a dins hi van posar autèntiques pedres de ronyó obtingudes de pacients reals. I el van posar a fer toms a la muntanya russa, aquest ronyó de plàstic.
2: No hi ha les imatges, no?
1: No les he vistes, jo, almenys. I en més de la meitat dels recorreguts, les pedres es van moure prou com per quedar en una posició en què en condicions reals seria molt més fàcil la seva expulsió. I a més, a diferència d'altres atraccions que no servirien a tal efecte, aquesta muntanya russa sacseja el passatger pels costats i també fa canvis bruscos d'elevació. Doncs sembla que justament aquestes acceleracions combinades serien les responsables de moure els fragments sòlids per dins del ronyó. I dins mateix de la muntanya russa, i a més, encara efectes més notoris si el pacient se situa a les últimes vagonetes de la muntanya russa, on les vibracions són encara més intenses.
2: Això és un truco, És a dir, quan tu ja vas veient quan s'acosta el moment de posar-te, dius, on vaig? A la fila del davant?
1: Depèn perquè, clar, si vols més emoció o menys, no?
2: Clar, o a la fila del darrere, que hi ha aquelles fuetades, no?, finals.
1: És que també t'he de dir que els metges s'han afanyat a subratllar que això no substitueix cap tractament o que ningú no deixi d'anar al metge amb aquest recurs.
2: Bueno, haig de dir que les pedres del ronyó tenen poc tractament, Jo que n'he arribat a tenir una cantera... un planter, o com no vulguis dir. Sí que és veritat que jo preguntava, què haig de fer? Haig de veure menys cafè? Haig de consumir menys lactis?
1: No hi ha massa remei,
2: menys calci,
1: no?
2: Diu, bueno, no hi ha gaire remei estipulat.
0: I les atraccions em pixo de por, així que...
1: Mira, també podria ser efectiu. També és veritat que diuen que si no et trobes bé i no és el millor pujar en una atracció d'aquestes, i més de manera repetida. És a dir, sí que és veritat, però, que aquest avenç podria anar encaminat a una demostració futura del comportament de les pedres de ronyó i les calcificacions, doncs, davant d'aquest tipus de moviments, i per tant podrien dissenyar dispositius que no fossin tan invasius com una atracció, que reproduïssin aquestes forces de manera controlada, de manera segura, però que sí que fessin el mateix efecte.

0: Avui anem a Insta, Laia, amb un compte de gent que fa horts.
1: Concretament, d'un noi que m'he tornat a enamorar, us he de dir una altra vegada.
2: Però quantes vegades t'has enamorat tu,
1: bueno,
2: ja?
1: Bueno, a la setmana entre una i dues, ja ho saps.
0: Accent, veritat, accent.
1: Mira, doncs no, el seu accent és bastant millorable, en el sentit que és bastant trivial.
2: Que és pels
1: parla oriental. No, és per les aficions. És un influencer que té un compte que es diu Hort de Butxaca. Dic influencer, però a veure, em sembla que té 7.000 seguidors, tampoc ara. No, ah, no, perdoneu, en té 41.000, en té molts.
0: Bueno.
1: Sigui com sigui. Ell el que fa és explicar com conrea l'hort, o així és com va començar, perquè la veritat és que últimament fa de tot i fa això, com partenariats, diguéssim, amb gent superinteressant. Mira, només dir-vos que un dels posts que ha fet, recordeu, quan vam parlar d'aquells tres mallorquins que eren els tres perduts que havien recuperat unes finques familiars?
0: Sí.
1: És a dir, doncs mira, ell està en sintonia amb aquesta gent i ara els mallorquins li han enviat amb ell l'oli i té un vídeo tastant l'oli explicant el projecte dels tres perduts, doncs, de Mallorca, per exemple. Però també en té un altre parlant amb un granger que explica el preu de la llet, com és de complicat el que tingui una bona retribució pels productors, i llavors li demana quina llet hauríem de comprar al supermercat quan anem a comprar llet. Doncs, i diuen, doncs, una que sigui de proximitat, que coneguem el productor, que sapiguem que els paguen bé, etc. És a dir, més enllà d'explicar avui estic plantant tomaqueres, ens dona molta divulgació del món rural en general, del món agrícola, del món ramader, que ho trobo superinteressant. Però, per exemple, Sergi, has de saber que té un post també amb, en aquest cas, amb l'Ajuntament de Malgrat, del teu poble, perquè parlen de la llera de la Tordera, pot ser, el delta de la Tordera, etc.
2: Sí, el Pla de Grau, suposo.
1: Doncs mira, explica totes les espècies d'ocells que s'hi poden trobar, les espècies invasores pel que fa, doncs, a la flora, i superinteressant també, de veritat. Mira, us hem escollit un de vídeo en què parla, sabeu que és, segur que ara us he de parlar, el xapany de saúc, el cava de saúc, ara aquests dies que tenim el saúc és superflorit.
2: No n'havia sentit de parlar mai del cava de saúc.
1: No heu tastat mai?
2: No.
1: Home, és un cava que es fa de manera casolana i ara aquests dies que tenim el saúquer superflorit, tothom està recollint la flor, vaja, al meu entorn se'n fa molt. Em sembla que és un fermentat que el pots fer tu a casa i de fet és per això que, doncs, aquí l'Hort de Butxaca ens explica com fer-ho. Sentim-lo.
3: Ep, avui us ensenyem a fer xampanyet de saúc. Per fer-lo hem anat a collir 15 flors del saúquer i el que farem serà posar-les en una dama joana. Necessitarem
2: la música
3: 800 grams de sucre que desfarem.
1: Bueno, i va fent la recepta per fer, en aquest cas, el xampanyet de saúc.
2: És música de cuines total, eh?
1: Sí, que no és el que fa més habitualment, ell no fa receptes, però és veritat que és una manera de conservar i de fer un fermentat que té molt èxit quan es va posar de moda també la kombucha, recordeu?
2: Sí.
1: Doncs al mateix moment es va posar de moda el cava de saúc. M'estranya que no n'hagueu tastat mai.
2: I has format part d'aquest fenomen kombucha?
1: L'he tastat. No, sí, vam intentar fer-ne a casa i tot això, però no va acabar de demanar una mica de constància. I a mi, la kombucha a mi no m'acaba d'entusiasmar. I el cava de saúc el vaig tastar, però era molt picant i més tenia alcohol. No, segur que no bec, però sí que al meu entorn almenys n'ha fet moltíssim i és molt refrescant el cava de saúc, molt, molt, molt. Va, seguiu-lo.
2: L'has tastat?
1: Sí. Ah. Es diu Hort de Butxaca i m'encanta, de veritat. I a més ara és l'època de seguir els comptes que parlen d'horticultura perquè és el moment de plantar, de tot. Vull dir que...
0: Llavors una mica d'alcohol sí que t'ha tocat els llavis, quan vas fer el tast.
1: Sí, tastar, sí.
0: @ de l'Instagram?
1: @Hort de Butxaca.

0: Laura, anem a qui s'ha enrotllat, i qui no s'ha enrotllat. Amb
1: bueno, aviam, parlem primer de... embarassos.
0: Embarassos?
1: Bueno, sí, clarament s'han enrotllat, perquè si no, no tindríem aquí una criatura.
0: Aquesta és la Rihanna. La Rihanna s'ha embarassat?
1: No, no, encara us ho perdeu. Aquesta tia ja portava molt temps parint, ¿vale? Perquè porta desapareguda del mapa, no sé, 4, 5 anys. Tenim criatures, però és que l'última que ha passat és que la tia ara està embarassada de bessons.
2: Què dius? Però quants en té ja de fills?
1: Ja en tenia dos. O tres, ara no, no sé si dos o tres. Aviam, també no hi ha res com ser multimilionària, m'entens?
0: No,
1: ja, també dubto molt que tingui cap problema per criar...
0: No arribarem al final de mes. Això no ho dirà la Rihanna.
1: Però clar, és com, com una imatge recurrent, no? Perquè a més no surt enlloc, a cap gala, ni a cap actuació, ni en la Super Bowl, bueno, a part de la Super Bowl en aquell moment que ja estava embarassada d'un dels seus últims fills.
0: Exacte.
1: Clar, és com que la imatge de Rihanna ara sempre està embarassada. Porta 10 anys embarassada, aquesta tia. I res, i ara està menjant per tres. Aquest, de fet, és el tuit que va fer per anunciar el seu embaràs. Ara estic menjant per tres, per ella i per dos embrions que porta dins. És fort, eh?
2: Sí que ho és,
1: a mi em fa il·lusió, la veritat, també.
2: Quants anys té aquesta noia?
1: Ara no t'ho sé dir, però no és gaire gran, eh? Bueno, ja passa això amb la gent famosa.
0: La Rihanna,
2: que fer els fills abans d'hora. Mira, és del 88.
1: Bueno,
0: el
1: clar,
0: 88,
1: si has fet tota la feina...
2: Ah, ja és gran.
0: 38 anyets, sí. 38 anyets.
1: Doncs això, tenim nou embaràs de Rihanna i també una altra persona que està embarassada, que a mi la veritat és que també em fa força il·lusió, que és la protagonista d'Eufòria, d'HBO, la Zendaya.
0: La Zendaya també està
1: embarassada.
2: Aquesta també és molt jove, aquesta.
1: Però noies, que la gent rica pot permetre tenir fills quan li dona la santa gana, m'entens?
2: És del 96.
1: Sí, clar, bueno, 29 anys, eh?
0: 29 anys.
2: Doncs molt bé, molt bé, molt bé, molt adequat.
1: Doncs res, des d'aquí, enhorabona, com si m'ho
2: haguessin sentit. Però això vol dir que va en sèrio amb en Holland.
1: Sí.
2: La meva sorra veure les escenes que tenen dels Spider-Man.
1: És que...
0: Bueno, ara, perdona, això és el principi de la fi, perquè...
2: Per què?
0: Cuidar una criatura et posa a prova.
2: Escolta, no passa res. Bueno, ja, però ells se poden amb això i amb molt més.
0: A veure si el Holland s'aixeca, és un pare com Déu mana.
2: Clar que s'aixecarà, creus que és molt maco i de construir.
0: Ja veurem. Aquests estan molt... No, estan molt acostumats.
1: Si em diguessis el Timothée Chalamet i la Kylie Jenner,
3: són un altre rotllo. El capítol d'aquesta setmana, que ens digui què li sembla al final, on Laia, per animar-te a veure'l, la Zendaya acaba enterrada fins al coll per part d'uns narcos.
2: No, és que no m'interessa.
1: A mi m'està arribant que és dolentíssima aquesta temporada, eh? Vull dir que no té res a veure amb les altres.
3: Sí, m'estic tronxant.
2: Jo, sabeu què proposo? Que les properes pel·lícules de Dune les faci el Holland en lloc del Chalamet. Amb la Zendaya, m'explico?
0: Sí.
3: Sí, segur que els estudis et faran cas.
2: Sí, home, doncs, perdona, és una boníssima idea, perquè no em fan cas. És boníssima. És que el Chalamet ja no ens cau bé.
1: Ja no, ja...
3: No. Bueno, el seu personatge de Dune és bastant detestable, ja és la gràcia.
2: No, al principi no ho era tant.
3: Bueno, perquè si no, no tindria gràcia, no? Ja. Però vull dir que també ja té una part molt, molt, molt fosca.
2: Per això, que el canviïn ja per l'altre.
1: Vinga, abans, anem a altres estrelles internacionals que s'han anat acostant a casa nostra. Bé, ja vam explicar que el partit el de guanyar la Lliga del Barça aniria amb la samarreta... Exacte, el Barça-Madrid. Ui, jo, el partit de guanyar la Lliga del Barça, imagina't lo desubicada que estic.
0: El Barça-Madrid, que portaven els del Barça la samarreta, que normalment hi posa Spotify, doncs hi posava OR d'Olivia Rodrigo, que era molt bonic perquè en català vol dir or, i aleshores era allà de... Ai, mira que bonic.
1: Sí,
0: que
1: feia gràcia, però bueno, sí. Un cop més... La sensació era que cap jugador del Barça sabia qui era l'Olivia Rodrigo, però s'ha de dir que l'Olivia Rodrigo ha fet un esforç actiu per venir aquí a Barcelona. Bé, esforç actiu suposo que ha remunerat.
2: Exacte.
1: I fer els seus espectacles on, entre altres coses, hem pogut veure com es coneixia amb Lamine Yamal allà al peu del camp.
0: Vull
1: dir que aquest tipus de crossover...

0: Olivia Rodrigo, a Luz de Gas, sí? No va marxar al cotxe amb en Lamine Yamal. Va marxar amb un altre jugador del Barça.
1: Què dius? Amb qui va marxar?
2: I això es pot dir?
1: Sí. Tota aquesta exclusiva.
0: Qui creieu que és el jugador del Barça que va marxar amb l'Olivia Rodrigo?
2: A veure, va, porra,
1: és
2: porra,
1: broma.
2: Porra.
1: A veure, això...
0: No.
1: Hauria sortit a tot arreu. No pot ser que estiguem donant aquesta exclusiva.
0: Informació experta que puc donar ara mateix. Pista. És un defensa.
3: Hòstia, què sé.
2: Jo no sé. Amb en Pau,
3: és
2: no.
3: És català.
0: És català.
2: No.
3: Digue'm algun català.
2: En Comercí.
0: No.
2: Ah.
3: L'altre.
2: Uf. Que jo no sé els jugadors de Barça, no els ajudeu.
0: En Gerard Martín.
2: En Gerard Martín.
3: No, no sé qui és.
0: Gerard Martín és l'altre defensa que, de fet, no el coneix ningú.
2: Potser van anar
0: que...
2: a jugar a jocs de taula.
0: Sí, va. Ha fet una temporada brutal al Barça i això, clar, suposo que li ha
2: està
0: molt...
2: Està publicat, nois. Gerard Martín salió de la fiesta en el mismo coche que Olivier Rodríguez.
1: Mare meva!
0: Què et sembla?
2: No estem gens atents, molt bé.
0: No, l'Anna Closa sí que està atenta i ens ha proporcionat aquesta informació.
2: Increïble.
3: La polèmica...
0: M'ha emocionat ara aquesta tonteria.
3: La polèmica és el concert privat, no?
2: Sí, bueno, el concert privat aquest on va cantar l'Olivia Rodrigo es veu que no va fer gaire bé i qui tampoc està últimament fent-ho gaire bé, però ja no la poso per respecte a la nostra audiència, és Amaia Montero en els seus concerts de Retorn de l'Oreja de Van Gogh. Suposo que ja ho heu comentat en algun moment.
1: No ho hem comentat, no. però ens ha arribat, sí.
2: Però Déu meu...
1: Explica-ho molt resumidament.
2: No, que estàs afinant molt, que aquesta noia es nota que porta 10 anys sense fer això, però és que a part penses, però que no porteu un any assajant aquesta gira?
0: No sé.
2: I de cop i volta la
1: no
2: gent pagant
1: passa.
2: Fent unes cues virtuals de l'hòstia per poder veure l'Oreja de Van Gogh i la tia...
0: Jo tinc la sensació que la gent li és igual. El que la gent volia era cantar a tots a cor les cançons de l'Oreja.
2: Ella, doncs, pots anar-te'n a un karaoke perfectament.
1: Sí. Bueno, i que a ella no li hauria de ser igual, no?
0: Vull dir no. Bàsicament, vull dir, està fent més el ridícul que Florentino Pérez d'ahir.
1: No, més és difícil,
2: No, i a més n'és conscient, perquè després surt disculpant-se, dient, chicos, lo siento, hace mucho que no hago esto, és com, mare de Déu.
1: No hago esto, que hauràs de ser feina.
0: Sí, una mica sí.
2: Mira, jo que sé, deu posar nerviosa, però és que hauria de fer playback, no sé, no passa res, la Dua Lipa fa playback i fa un molt bon xou, el que passa és que la Maya ni balla ni res.
0: Perdona, és que han fet bullir l'olla lo suficient com perquè ara ho facin una mica bé, una mica decent.
2: No, tot plegat és una cosa tan decadent. Però, en fi, jo ara contenta de no haver comprat entrades, perquè, evidentment, vaig estar una mica temptada, tot i que estava jo molt més a favor de la Lire que de la Maya, però pensava, bueno, clar, una mica de nostàlgia.
1: Però tu quan et deixes plantar per solitari és perquè tens un cert talent o algú t'ha dit que ho fas bé, no?
2: Ja, però aquesta tia ha tingut com molts problemes de salut mental, segurament de salut física, vull dir que segurament no estava preparada per tornar a un escenari.
1: Vols dir que no és que no ho sàpiga fer, sinó que senzillament no està en el seu millor moment i no ho hauria d'haver fet ara.
2: Clar, o sigui, ella ho ha fet en el passat, per tant, no ho sap fer.
0: Els altres de l'Oreja no han vist, no sé, en els assajos no han vist, ui, això no podem anar en directe amb això, no? No sé.
2: Bueno, els assajos ja van sortir vídeos també de que no anaven gaire bé.
0: Doncs imagina.
2: Però és que ells jo crec que ara ja s'han posat tant fins al coll amb això.
0: Han fet un all-in.
2: Que ara no poden tirar-se enrere. O sigui, evidentment, ara la Leire no la recuperaran.
1: Però la Leire ara deu estar amb les crispetes, no?
2: Home, deu estar a casa seva jartant-se.
1: Normal.
2: I s'ho mereix, també et dic, és una mica el karma. I per últim, doncs, una mica de safareig així de casa nostra, perquè el que no sortirà d'aquí n'ha explicat amb una notícia curiosa entre una presentadora de Telenotícies i Laura Escanes.
4: Júlia López i Laura Escanes fa més de 10 anys que es coneixen. Última hora, família! Estrelles catalanes es van conèixer abans que Laura Escanes fes el pet mediàtic i abans que la Júlia López s'hagués matriculat a la UAB. Nosaltres vam decidir...
0: O què és aquesta notícia?
2: A veure, aquí s'estiren les exclusives.
1: Jo no sé qui és l'Ona de Júlia López.
3: És del 324.
2: Sí, sí, del TN.
1: D'acord.
2: El cap de setmana, em sembla.
0: Però, a veure, què vol dir que es coneixen?
2: Que van estudiar juntes i ja està. Però, nois, que no és que sigui una gran exclusiva, és que a casa nostra passen tan poques coses que hem d'estirar com un xiclet, m'entens? Vull dir que tu, la tia que veus allà fent les notícies al cap de setmana, sigui col·lega de Laura Escanes, doncs fa certa gràcia. També et dic que Laura Escanes està arribant a un punt ja de tenir el carnet de 3CAT, diguem-ne, sí. Que ja coneix tota la casa, llavors no té gaire gràcia.
0: Sí, cert, clar.
2: Ha deixat de ser com una estrella inaccessible, ara ja la coneixem tots, vull dir, que un dia d'aquests vindrà aquí a Icat i farà el cafè amb nosaltres.
1: Llavors,
2: no acaba de tenir gaire gràcia, però nois, hem d'intentar gaudir i celebrar les nostres petites notícies, perquè no sempre estem parlant de gent espanyola. Per fer bullir l'olla, heu de saber que el món de la creació de contingut en català hi va haver una parella com de la casa a parlar molt, perquè sempre tenien crisis, que era l'Àlex Tous, de Manresa, i la Mireia Salaet, que era una influència influencer així com més aviat espanyola, diguem-ne, que
1: ell
2: feia fotos.
1: Ell era un influencer que parlava de coses així com una mica econòmiques d'això o no?
2: Ell és, una, és un notes més de, del panorama de la creació de contingut en català, que algunes vegades fa coses en castellà perquè ja li agrada també cridar l'atenció. Passa que ens havien donat com tanta història amb la seva relació tòxica que ara que ho han deixat ningú s'esperava menys. Han començat a tirar-se moltíssima merda l'una a l'altra. La Mireia ha passat per tots els programes d'Eva a dir com

0: De malament ho va passar amb la ruptura, la tour va anar, aquí el Love també ha vingut, vull dir, la tia realment ha fet el tour de ruptura oficial i ara l'Àlex al final se n'ha cansat i ha fet uns vídeos en castellà, perquè sobretot el més important és llegar a mucha gente, explicant la seva versió dels fets i fa bastanta gràcia perquè es pren molt seriosament ell mateix.
1: Esto es surrealista, por favor, quiero que se acabe ya. Solo hago este vídeo para demostrar, si no había quedado ya demostrado, que lo de Benny sí que se lo inventaba. La hermana acaba de publicar un comentario que tal cual dice, Alex, Dios, jajaja, soy su hermana, en la vida ha dicho nada del Benny, me parece muy fuerte que inventes todo esto, tú y yo hemos hablado mil veces.
0: No, no, per vídeos com de 12 minuts, a més, que dius, però no ens interessa a ningú. Bueno, clarament algú li importa.
2: A TikTok va penjar un vídeo de 25 minuts.
0: Ai, per favor,
2: me'l vaig menjar tot.
3: Te'l vas menjar tot? 25 minuts, aquest tio?
0: Bueno, perquè estàs allà enganxat a la trama, però que alhora penses, ai, de veritat és que...
4: Els experts, ICAT.

0: Bon dia, Rita, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: I, com sempre, la seva feina i la seva passió ha anat al teatre.
2: Abraça'm, no cal que digui res, només abraça'm. No hi ha res més al món que em pugui fer sentir tan ple.
0: Això em sona més que no pas a cançons que ens tries, a vegades una mica bastant pillades. En aquest cas, em sona música feta expressament per aquest espectacle?
1: Doncs no, però podria ser. De fet, és una cançó.
0: Sento una sola persona amb un piano. Abans de dir-nos de quina obra es tracta, què estem sentint de fons?
1: Estem sentint una cançó de Lexus, que es diu Abraça'm, que de fet el piano és el Manu Guix. Es va fer molt famosa durant l'època, Polseres Vermelles, potser alguns us sona. És un disc preciós, us el recomano. Lexus fa molt temps que no treuen cosetes, però a veure si tornen, no sé molt bé com està el tema, però és preciosa la cançó.
0: La cançó que situa Abraça'm, i aquesta obra Abraça'm fins que m'adormi. Has anat a veure-la a la Sala Beckett.
1: Sí, i és un text molt bonic sobre la tendresa d'estimar i les primeres vegades. Està abordat des d'una mirada i una senzillesa que a mi em va emocionar moltíssim. Els primers 5 minuts de l'obra ja notaves que la gent estava allà emocionant-se per la simplicitat, no? De dir un noi jove que de sobte diu, estimar és això. I llavors té por, però a la vegada vol seguir endavant, i mica a mica vas veient com es va atrevint a estimar. I és molt bonic perquè veus com tots aquests impediments que té de jove, i llavors jo crec que et pots veure molt reflexada en ell, en totes les etapes de la seva vida. Llavors va creixent.
3: Només surt ell o hi ha més personatges?
1: És un monòleg.
3: És un monòleg.
1: És ell, ho fa tot, que és el Roc Bernadí.
3: Ostres!
1: Potser alguns el coneixeu de... És Berlà, no? I soc molt fan.
3: No només. De
1: no,
3: les
1: Germans de Sant.
3: M'estàs dient que està en cartell això? Jo no ho sabia.
0: I la pel·lícula Un altre home també surt.
1: Sí, que de fet Un altre home i aquesta obra, jo hi havia coses.
0: Sí.
1: Que no ben bé, però sí que sobretot quan el personatge es fa gran m'hi van recordar, que també la pel·lícula Un altre home, no sé si n'heu parlat als experts.
0: Sí, vist? Vam entrevistar el director David, sí.
1: El David, el nostre company David. Doncs sí, doncs hi ha el Roc Bernadí que fa de Marcel, que és aquest noi que ho fa magníficament i que s'enamora del Teo, i llavors, bueno, va aprenent què vol dir estimar a mesura que passa el temps, i es troba el Teo de gran, també. O sigui que també és molt bonic veure quan passen els anys què passa amb aquells primers amors. No sé si sou molt d'enamorar-vos a primera vista, però...
3: Sí, jo dues vegades cada setmana. Però
0: ja ho saben. Existeix un altre tipus d'amor.
1: Sí, jo crec que sí, un amor més reposat, més que va creixent mica a mica.
3: I tinc moltes preguntes. La primera, en Roc Bernadí alguna cosa que no faci bé? Perquè aquest senyor canta, actua, fa monòlegs, ara veig, molt bé, m'encanta.
1: És perfecte, és perfecte. Jo l'admiro tant, o sigui, comença a parlar i ja dius, com m'has transportat a un lloc tan diferent? I a part també és xulo, perquè el pots veure a moltes produccions i a totes està completament diferent.
3: Totalment.
1: És un mèrit.
3: I per no dir que, a més a més, se'n va fer una entrevista i te'n deixa 4 de fresques, és un tio supercrític i que, a més a més, vaja, no et pots perdre res del que diu, bueno, som superfans,
1: molt compromès.
0: Moragues era el cognom que no em sortia fa 14 minuts. David Moragues, el cineasta. És de Reus, però és maco.
1: Sí, recordar-ho. Doncs el Roc, de fet, a Cultura Jove es va fer una entrevista també al Guillem Sánchez García, que és el director en aquest cas, i també a la Mireia Cintas, que és l'il·luminadora. Hi ha una petita entrevista, vídeo al TikTok i Instagram que podeu mirar, que se'ls fa també preguntes per ells per les seves primeres vegades.
3: Ah, molt bé.
1: I a mi va interessar molt, així que us recomano.
3: Home, hi anem de cap. I una altra pregunta. Sí. És un text d'aquí, del director, d'ell? No se sap exactament.
1: És un text de l'escenògraf.
3: No ho sé.
1: Sí, sí, l'escenògraf, que també és dramaturg, que és el Cesc Colomí, que de fet ha fet moltes escenografies brillants, també TNC, o sigui...
3: I ara també dramaturg.
1: Sí, sí, sí. Sí. I llavors, és, no sé, és un dels seus primers textos, no el primer, però sí que ha començat a escriure. I llavors, a mi m'interessa molt i, de fet, l'he començat a seguir, saps, per veure què fa i seguir la seva feina, perquè em va encantar el lloc des de que s'abordava. I també, doncs, tenen un equip darrere que es nota que s'ho han cuidat molt. És que és una peça molt cuidada. L'ajudantia també l'ha fet la Laia Nogueres, que és la persona que fa les fotos, que us la recomano que la seguiu, Laia Nogueres.
3: Val.
1: Perquè fa unes fotografies espectaculars d'espectacles, preciosa, que crec que en retracten molt bé la calidesa de l'espectacle. Doncs mireu, a la Sala Beckett el podreu veure, i de fet és un text que jo recomano molt també per anar-hi amb gent jove. Gent jove,
3: mira.
1: Per portar-los, per parlar sobre l'amor i obrir debats.
3: Ai, que bé, molt bé.
1: Jo la recomano moltíssim, i a la Sala Beckett, que sempre és un encert, fins al 25 de maig, i com sempre hi ha entrades per Cultura Jove.
0: Anem ara al Tantarantana. Les referències shakespearianes sempre són un bon punt de partida. espero que com a punt de partida ok, però que no acabis en un cliché. En qualsevol cas, això, una cosa d'original sí que té, que són les bruixes de Macbeth, o almenys el fil conductor d'aquesta obra, Hora Bruixa, que veig que hi ha bastant de... hi ha punt aquí.
1: Sí, de fet és un grup... Les Bruixes de Macbeth es converteixen en un grup punk dels anys 80. Llavors és una espècie de concert teatral, punk, rock, que doncs invoca aquestes bruixes perquè expliquin la seva visió de la història al llarg dels anys. Llavors recuperen tot de referents...
0: De la història, vols dir, de la història humana, eh?
1: De la història humana, sí, sí, anem molt enrere fins a referents molt actuals, és a dir, passem per tot arreu, no? Veiem com una cosa de recull històric molt interessant. Llavors, fan servir molts recursos per fer aquest, per reivindicar aquestes dones de la història que s'han quedat en una nebulosa, no? També hi ha titelles, música en directe... Les actrius han après a tocar els instruments només per l'espectacle.
0: És a dir, només han fet aquestes cançons.
1: Ah, potser que sí, pot ser que sí, però estan molt entregades en la causa. Llavors, és una producció del col·lectiu Application Rejected i seran al Teatre Tantarantana fins d'aquí molt poquet. Aquesta setmana acaben, per tant, aprofiteu. Les intèrprets són la Paula Castillo, la Natàlia Mas i la Marta Niell, i elles presenten aquesta obra que és Hora Bruixa.
0: Són les tres noves bruixes de Macbeth, que elles què diuen sobre la història? Perquè jo me les imagino dient, nosaltres, no és culpa nostra res, nosaltres només ho preveiem, només et donem algunes pistes per saber les cagades que faràs.
1: Jo crec que intueixes bé, sí, vale, si van vale. En aquesta línia, però també obren nous fronts que... Si aneu, parlem-ne, perquè jo, el feminisme és la bandera de l'espectacle i ja es planteja molt d'entrada, no?
3: Molt bé.
1: Heu vingut a escoltar l'altra versió de la història, a veure què n'opineu.
3: Ah, molt bé.
0: Acabem amb un llibre.
1: Així és.
0: L'editorial Virus publica aquest llibre d'urbanisme feminista. De fet, és el títol, perquè m'imagino que és un assaig.
1: Així és, sí. I es diu Urbanisme feminista per una transformació radical dels espais de vida. Col·lectiu Punt 6.
0: Vale, la gent que digui, qui t'hi viure, construir edificis i mil feminisme i mil geniri?
1: M'encanta. És que aquest tema, a mi m'encanta l'urbanisme. És una cosa friqui i la
3: textura. Però tu què no t'encanta, també t'ho diré.
1: Ja, també és veritat, no ho sé.
0: Què t'agrada més, el formigó o el ciment?
1: Ah, mira, ara no he de confessar que no sé diferenciar cap de les dues.
0: Home, depèn del conglomerat que porta.
1: Jo no et sé respondre, ja m'ho explicaràs millor. La qüestió té molt a veure com construïm les nostres ciutats amb la manera que les habitem. Des de quins espais estan destinats a l'oci, quins espais a les cures, quins espais a la convivència col·lectiva. Llavors, aquest llibre explora tots aquests temes d'una manera també molt, jo crec, força lleugera, és a dir, no és un assaig d'aquells de dir, ai, em costa, vaig a seguir, no, què va.
3: Que no cal ser superexpert en la matèria, no?
1: No, què va, jo crec que si t'interessa bastant dir com, quines coses podem fer a nivell pràctic per construir unes vides més feministes.
3: Mira, una cosa que vaig llegir fa temps i vaig pensar, quina bona pensada, no hi havia atinat, i és des d'un punt de vista més feminista traçar més il·luminació en els llocs més concorreguts que tu has de transitar, no?
1: Sí, sí, de fet aquesta, en aquest llibre es comenta això, també es comenta la proximitat de, jo què sé, el transport públic, no? Que determina moltíssimes coses. Des de quin punt, per exemple, hi va haver una cosa que a mi em va fer pensar, que és la, sabeu la, com es, això, el lloc on abans es feia bugada, les bugaderies.
0: Sí, els safrets.
1: Els safrets,
3: sí.
1: Sinó com de...
0: El riu.
1: El riu, abans, antes, no? Però ara que, clar, abans on es feia la bugada, ara són aquestes bugaderies 24 hores.
3: Sí, les bugaderies.
1: I que llavors era com, d'acord, aquest és un espai destinat com a... com la reproducció social, no? Com,
3: sí.
1: Perquè hi ha com aquesta cosa de la producció social i la reproducció
3: les
1: social.
3: Les tasques reproductives.
1: Qui s'encarrega de les tasques reproductives, si estan en els nuclis privats, si ho posem en nuclis més comunitaris. Fa reflexions que jo crec que són molt interessants.
3: No hi havia caigut.
1: Sí.
3: Si se n'encarrega i perquè ho ha de fer de manera privada i fer-ho de manera col·lectiva, que implica, no?
1: Exacte, i proposa com alternatives. Llavors, a mi m'ha obert a portes del pensament. Jo he de confessar que he pres apunts. Mireu, aquí veig un que diu Renfe, perquè també reflexiona sobre la mobilitat. Mireu, com que m'agrada el teatre, hi havia una reflexió i vaig posar teatre en espai públic, com per repensar de dir realment qui té accés al teatre, de quina manera, en quins espais el fem, així que jo us el recomano amb fervor.
3: Recorda'ns el títol.
1: Es diu Urbanisme feminista per una transformació radical dels espais de vida.
4: Els experts, cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Aquesta setmana, la secció categòrica de la Laura, és a dir, quin tipus de persona ets segons fas o reacciones a tal altra cosa, us podeu identificar també, avui et centres en un acte que és bastant, no sé, estàtic.
1: Quotidià.
0: Com és, i quotidià i obligatori, que és dormir.
1: Sí, és que a vegades em forço a ser original i busco com coses que criïn l'atenció, i en realitat el que més ens uneix a tots, perquè és el que tenim en comú, són les quatre funcions bàsiques que són el menjar, el dormir i el pixar
0: de cara.
1: Per això funcionen tant aquest tipus de converses.
0: I fer el riquití.
2: Exacte.
1: Exacte. Però és això, que tu en una sobretaula qualsevol d'un sopar treus el tema del dormir, pots estar 8 hores parlant.
2: 8 hores parlant, que no 8 hores dormint.
1: Exacte, no 8 hores dormint. 8 hores parlant de cadascú, com dorm, en quina posició, si li costa dormir, si no li costa dormir, trucs per dormir, etapes de la vida en què has dormit millor, pitjor, matalassos.
2: M'interessa molt aquest,
1: matalassos.
2: Aquesta secció que faràs.
1: Doncs res, és una secció que bàsicament enumeraré les 5 maneres que hi ha de dormir gradualment, de la gent que dorm millor a la gent que dorm pitjor.
2: Val.
1: I llavors us aneu autodefinint segons a on estigueu vosaltres d'aquesta graduació.
2: Jo sé que el pogo.
1: Ja, home, no, el teu és d'un altre món.
2: No, però ves, hoy no me puedo dormir.
1: Aquest és el problema. Per tant, comencem primer amb la gent que no es pot llevar, perquè realment dormen com si li haguessin fotut un tret al cap. A mi em preocupa, o sigui, hi ha certa gent que jo pateixo molt. O sigui, tinc una amiga, la Júlia, que ella pot dormir en qualsevol lloc del món, és a dir, pot dormir en un lavabo de discoteca, pot dormir al mig del carrer, al terra...
2: Quina enveja!
1: Que vam anar de viatge juntes a casa d'un col·lega i l'única habitació que quedava com a lloc per dormir era una habitació que hi havia la cisterna, que se sentia cada vegada que algú obria una xeta, tirava el vàter, etc. I a més, com de cop, no un soroll estàtic que més o menys et pots adormir.
2: I allà la va posar ella.
1: No, no, ella va ser l'única persona de tot el grup d'amics, 12 persones, capaç de dormir en aquell llit, en aquella habitació de la cisterna, tio. Sí, i a mi em fa patir perquè penso que un dia no et podrem llevar, o sigui, s'estarà calant foc a una casa i no podrem aixecar-te.
2: Clar,
3: t'he de dir que no està relacionat, és a dir, jo puc dormir en qualsevol lloc, jo dormo en estacions esperant el tren i se'm perds el tren perquè m'he dormit a l'estació esperant-lo i coses d'aquestes, però després em desperto fàcil, o sigui, em despertes així i jo em desperto, el que passa que torno a agafar el son molt ràpid.
1: Quina enveja de penya,
2: molta,
1: tio.
2: Moltíssima.
1: A més, dormiu bé.
3: Sí, però no, sí, no molt fondo.
2: M'han entrat moltes ganes de pagar-te ara mateix.
3: No, molt fondo, molt fondo. Jo també una vegada me'n recordo que vivia en un pis que feia molta calor i me vaig anar a dormir al lavabo i vaig dormir sobre les rajoles del lavabo a terra i vaig dormir tota la nit allà perfecte.
1: I després et lleves amb mal d'esquena,
3: no,
1: amb mal de cap. Jo flipo, de veritat. Mira, jo crec que sóc la segona persona a la graduació, que és gent que dormim bé, però necessitem que per tenir un son conciliador hi hagi com tota mena de ritual, de petites manies.
3: Ostres.
1: Que facin que tu estiguis a la teva zona de confort, no?
2: Per
1: començar a dormir al teu llit.
3: O sigui, home, et sembla poc?
1: Que dormir al meu llit a mi em sembla un planazo, o sigui, jo puc dormir les 8 hores seguides al meu llit, no em desperto, tot perfecte, però ja quan em treus d'aquí... Això m'estava anant accentuant amb el temps, eh? Jo quan era més petita, amb el cau i així, dormia a qualsevol lloc i dormia bé... Però ja quan m'he anat fent gran, m'he anat fent selecta i exquisita, ja només dormir en un llit al dia, encara que sigui perquè he acabat la nit a casa d'algú o perquè estic a casa d'una col·lega o el que sigui, ja problemes per dormir. Clar. I llavors necessitem fer els nostres petits ritualets. És a dir, jo personalment, el meu ritual és té d'aquest de son, té de dormir, diguem-ne, de l'esclat, tampoc que sigui una marca concreta. Hi ha gent que té devoció per marques concretes de tés d'aquests que t'adormen, eh? Però, bueno, recomaneu-nos el vostre té de dormir. Llavors, doncs, rentar-te la cara, les dents, fer un pipí, tal, no sé què.
2: Quatre pàgines d'un llibre.
1: Quatre pàgines d'un llibre, molt important per conciliar el son. En absència de llibre, he de dir que això no és gaire recomanable per cap metge, però jo també al mòbil m'adorm. La teoria diu que t'excita més i que llavors no et deixa dormir.
2: Sí.
1: Intento no fer-ho, eh? Però a vegades és veritat que, no sé, quan no tinc un llibre al que estic enganxada o no tinc el llibre a mà i em fa mandra aixecar-me i anar-lo a buscar... una mica de reels, fins que ja se't van tancant els ulls i ja està. I llavors, doncs, jo amb els meus llençols, amb la meva posició molt concreta, a casa meva, vull dir, com tot estructurat. Si no, ja es trenca la rutina del son, ja no és tan fàcil dormir bé. Digueu-nos quins són els vostres rituals de dormir, si sou aquest tipus de persona, perquè hi ha gent que fa coses realment estranyes, com, no ho sé, encendre una espelma concretament d'una marca o d'un color, o fer totes aquesta mena de tasques higièniques amb un ordre molt concret, perquè si tu et rentes les dents abans de fer el pipí, doncs després ja, com que el teu cervell llegeix llegeix que no estàs fent bé i ja no et deixa dormir. Ostres. Bueno, parleu-ne d'aquestes coses. Perquè...
2: Jo, de fet, pixo, després em rento les dents i després penso, i ara una miqueta més, perquè...
3: Sí, tinc... sí, i el meu fill també ho fa, això. Dues vegades de fer pipi abans de dormir. Sí, tinc, perquè no ho fas tot a la primera.
2: Bueno, perquè les tres gotetes últimes.
1: A mi em passa que el meu cervell ha interioritzat que quan m'estic rentant les dents després faré pipi i ja em ve la pixera.
2: Clar, és que és això.
1: Sí, el teu cos diu, bueno, ara ja saps el que toca, no?
2: Toca això.
1: Doncs ja està.
0: Quan sento el soroll de les claus. És... No les traieu ara?
2: Les claus?
0: Sí, perquè és quan arribo a casa i el... Dic...
3: Sí, et ve el pipí. Sí. Estic d'acord, a mi
1: em passa. Ah, bueno, que tens associacions d'aquestes mentals.
0: Se'n diu conductisme.
1: Sí, exacte. Està estudiat per la ciència, en principi. Vinga, després ja estem a la mitja taula, és a dir, gent que ja no dorm tan bé, vale? Gent que té, per exemple, problema de moviment. Que a mi això em toca molt els nassos quan he de dormir amb una persona així. Ara, afortunadament, no he de dormir habitualment amb algú que es mogui gaire, però si la vostra parella o els vostres fills, si dormiu amb ells, són d'aquests de fotre patades, sí, tirar-te el coixí a la cara, robar-te el llençol i totes
2: saltar.
1: Aquestes coses...
2: Jo quan em giro ho faig saltant.
3: Què dius?
2: Sí, és allò de... Estic cap a la dreta, no? Doncs faig com un salt per ficar-me a l'esquerra.
1: Però no en treus energia si estàs dormint.
2: No, és com espasmòdic i això és bo que no agrada gaire a la parella, clar. Ho entenc perfectament.
1: És que, clar, tu fas per girar-te, però aquesta gent que també quan està agafant el son fa com aquests espasmes.
3: Ai, sí, això, fins que t'hi has acostumat.
1: Et fots uns ensurts, tio.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, i tu mateix, perquè a mi alguna vegada m'ha passat allò que estàs com mig caient en el son però malament i llavors com que et tornes a desvetllar i fas aquest espasme. I jo m'espanto, jo em tinc l'entendre com estic caient per un barranc.
3: I a vegades et despertes, et desvetlles massa després d'això.
2: I per mi que produeixo això per aquest motiu, per aquestes coses que t'entren quan estàs intentant dormir-te.
1: Aquí en aquest col·lectiu també entraria una mica el món del sonàmbul. Que només si en Roger va dir un cop que ho era.
0: Sí. Bueno, no sé si és un àmbul, però a vegades em desperto i hi ha coses canviades de lloc i he hagut de...
1: Però tu te'n recordes de les teves aventures nocturnes?
0: No, excepte una vegada que em vaig despertar buscant aigua, com jo volia veure aigua, i estava com posant les mans entre els llibres dient, aquí no hi ha aigua.
1: Tota l'estanteria pel terra.
0: Sí, sí, però sí que m'he aixecat amb molts objectes regirats, sí. I m'he despertat a un lloc on no... O sigui, al sofà, per exemple. Vaig al llit on desperto al sofà, o m'aixeco al matí i estan els llibres els he tret d'un prestat i estan sobre la taula.
2: Hosti, noi.
0: Sí, i un dia hi havia dintre de la nevera espuma d'afaitar, però no el pot, sinó que em vaig aixecar i ho vaig ruixar.
1: Apa!
3: Perfecte, increïble.
0: Sí.
2: Volies afaitar la nevera.
0: Sí, sí.
1: Deu això... gent que realment no pot dormir fora de casa seva, jo, perquè imagina't.
2: El que sí m'ha passat és que no sé quin llit m'he aixecat, però bàsicament perquè ve una nena al llit, te'n vas cap a un altre llit, aleshores plora una altra, te'n vas cap a no sé on i no saps on acabes.
1: Bueno, això és un altre tema de la paternitat.
2: Sí, és una altra història.
1: Però...
0: També explico moltes coses, jo també, com la Laura, no estic amb cap època que dormi amb ningú, ni mogut, ni quiet, però l'endemà m'han explicat històries que he explicat també molt
1: absurdes. Ah, és que és el següent tipus.
3: Sí, sí. Aviam, més.
1: Pitjor que el moviment físic és el moviment mental, vale? És gent que jo no sé com descansa, perquè si tu mentre estàs dormint tens malsons, somnis, xerrera, ganes d'explicar coses, et crides, inclús hi ha gent que es lleva com cridant, plores, rius, o sigui, aquesta gent que té tant moviment mental i cerebral mentre està dormint realment descansa, perquè clar, jo crec que és un problema. Jo crec que està molt relacionat també amb tota la gent que té bruxisme i llavors necessita com posar-se aquelles febles.
3: No, jo parlo moltíssim i no tinc ni bruxisme ni febles, i descanso molt.
1: Però és que jo crec que deus apretar molt la mandíbula.
2: Què expliques tu?
3: Jo t'ho explico tot, de tot, de moltes coses. Normalment no s'entenen gaire perquè és així com un xiu-xiueig, però i l'altre dia la meva filla també m'explica unes històries, vull dir que som d'explicar coses.
1: I què és el més estrany així que has explicat dormint?
2: La Segona Guerra Civil?
3: No, crec que a vegades són coses com molt tontes. Jo recordo una vegada justament que jo era adolescent o així, em van venir a despertar els meus pares i li vaig fotre una xapa sobre el voltant, que no em trepitgessin la pluma. Jo estava escrivint en pluma estilogràfica, se suposava, i estava molt enfadada perquè m'estaven com trepitjant, xafant la pluma estilogràfica i al final em van deixar per molt. Diu, vés a pastar fang.
0: I una vegada una persona que em vaig allitar i potser era el cop dos, ja li estava dient que ens havíem de comprar un terreny junts, no?
2: Hosti, noi!
0: I però li vaig dir els motius pels quals aquest terreny ens l'havíem de comprar a Califòrnia. I llavors
2: per fer vinya, bàsicament, no?
0: Sí, per fer vi català de Califòrnia.
2: Exacte.
1: A mi em va passar, però també va ser una mica més fosca, que és parlar de gent, o sigui, parlar d'altres tios.
2: Ai.
1: Bueno, però ets inconscient amb
3: no,
1: les si vaig somiar amb això, saps? Suposo que també perquè relaciones el record, estàs dormint amb algú, doncs amb una persona amb qui has dormit molts anys.
2: Ja m'imagino l'altre, i què? Et desenvolupa això, sisplau?
1: No, per sort tampoc s'entenia res, perquè clar, quan parles així,
3: parles...
1: Però és fort el tema de parlar mentre dorms, A mi m'inquieta molt i també a nivell de neurociència m'interessaria molt saber els motius i quina...
3: Jo crec senzillament que tu parles perquè estàs somiant i estàs com parlant en el somni i parles, i ja està.
1: No, és fort, em sembla molt curiós. I ja per últim, ja per acabar-ho, és la categoria oficial d'en Sergi, que és la gent que no dorm.
2: Exacte.
1: No sabem com estan vius perquè dormen molt poques hores al dia, a més t'expliquen que s'han hagut de llevar perquè el gat no sé què, la pilla no sé quan.
2: Sí, sí.
1: I, però no de manera insonàmbula, sinó totalment conscient, sí, que se n'han anat a la cuina a beure un got d'aigua perquè no podien dormir. Dius, però tu com estàs viu? Pregunto.
2: No ho sé.
1: Un dia acabaràs desplomat pel carrer perquè és que ja realment la bateria arriba a un punt que no dona per més.
4: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: de fer sol.
1: Laia, anem a una expo dedicada a aquest superartista del nostre país, com va ser Josep Escobar, l'autor de Zipi Zape i altres personatges, com el que es moria de gana, es deia?
2: Carpanta.
1: Correcte. Bé, doncs des de fa unes setmanes a Figueres hi ha una expo al Museu del Joguet que es fa ressò d'aquesta altra faceta d'aquest dibuixant de còmics, és a dir, no els TVOs, és a dir, el paper, sinó que ara parlem de l'animació, el que veiem en moviment a la pantalla.
3: Exacte, Escobar, més enllà de crear tot l'univers de
1: Minerva, es deia professor.
2: Ah, valent.
3: De Zipi Zape i també d'en Carpanta, va compaginar la feina de dibuixant de còmics amb la de creador de curtmetratge. De fet, el que molts no saben és que va dissenyar, registrar i comercialitzar durant 20 anys projectors domèstics. Així ho explica el comissari de l'exposició Escobar Animador, Joan Manel Soldevila.
4: Va dissenyar uns joguets, que eren el Cinescop i el Cinestuc, que eren aparells de cinema per reproduir a casa pel·lícules d'animació. Era un cinema, diríem que és la balda perduda entre el Cinenic precedent i el Cinexin posterior, no?
5: Jo tenia
2: Cinexin. Feia
1: això de tirar enrere.
2: Home, i tant, si era el més xulo, tirar endavant.
3: Jo ja dic que el volia tenir i no el tenia, i em va ser una mica de trauma, això.
1: Ara els nens petits el que fan és postproducció de vídeos.
2: No, ara no me les pel·lis. Allà no és el mateix.
3: Mira, el Cinexin va ser una de les joguines més demanades, com a casa meva, dels nens dels anys 80. Per què hi apareixien els curtmetratges d'Escobar? Doncs bàsicament sortien els seus personatges, com en Carpanta, en Zipi Zape, però també personatges d'altres dibuixants, del TVO, o fins i tot tots contes tradicionals com la Neguet Lleig, la Ventafox. De fet, aquest últim va ser premiat i fins i tot va haver de canviar de nom pels drets de Disney.
4: Un llargmetratge que es deia La Cenicienta, posteriorment se va haver de canviar el nom per Érase una vez per problema de drets amb La Cenicienta de Walt Disney, i aquest va ser un llargmetratge espectacular, a color, que es va estrenar per tot Espanya, que va tenir merchandising, àlbums de cromos, que es va presentar a la Bienal de Venècia i va tenir un reconeixement i un premi per l'excel·lència de la producció.
6: Però si La Cenicienta no estuvo en el baile en honor del príncipe... Puede que sí, puede que no.
1: Aquesta pel·li, jo no l'he vista, però sí que he llegit, si em permeteu que afegeixi info, que crec que és el primer llargmetratge animat de la història d'Espanya. I si no, el primer, el segon, Estem parlant d'una pel·lícula llarga d'animació.
3: Exacte, amb tota aquesta feina, Josep Escobar va ser un dels col·laboradors gràfics més importants de l'època pel que fa a les produccions audiovisuals. Aquest dissabte, dia 16, a les 12 del migdia, de fet, es farà una visita comentada a l'exposició amb el comissari Joan Manuel Soldevila. L'entrada és lliure. L'exposició Escobar Animador la podreu trobar al Museu del Joguet de Figueres fins al proper mes de setembre. Teniu tot l'estiu per anar-hi.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Trobada clau aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja pujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i la UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Mentrestant, mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya central. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 14 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut les forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Dels esports, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I de la cultura, el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca...
3: La veu, música i informació.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Si anar d'hora pot ser sinònim d'avantatge electoral, Junts podria presumir a Ripoll perquè Ferran Raigón ja va oficialitzar dijous passat la seva candidatura a l'alcaldia de cara a les eleccions del 2027. No és de fet un desconegut perquè ja s'està foguejant en política municipal aquest mandat. En el seu moment, Raigón, de només 23 anys, va ser l'aposta de futur personal de l'exalcalde Jordi Monell i va rebre la benedicció del president a l'exili Carles Puigdemont. Va presentar la seva candidatura oficial a l'alcaldia a la sala Abat Sant Just davant d'unes 120 persones. Sentim-lo.
2: Sempre m'ha agradat col·laborar amb el poble, col·laborar amb diferents entitats i des de fa uns anys doncs, que sóc regidor i que trobo doncs, que consistori, ajuntaments doncs, ells pot ser una eina potent, important i transformadora doncs, per canviar Ripoll i per treballar molt positivament pel poble.
1: En la presentació l'acompanyava la plana major del partit com el secretari general de Junts, Jordi Turull, l'expresident del Parlament i exalcaldessa de Vic, Anna R, i el diputat i el portaveu del Parlament, Salvador Vergés, tota una declaració d'intencions de Junts, que sap que Ripoll és una plaça forta en què els resultats es llegiran en clau nacional i serà el laboratori de proves de cara a les eleccions catalanes. Un termòmetre que mesurarà el creixement d'Aliança i si els juntaires són capaços de frenar-lo. El lema Més Ripoll, menys soroll és l'eix vertebrador d'aquesta llarga precampanya. Raigón pensa que el futur alcalde ha d'estar centrat al 100% amb el municipi i va prometre que ell no ho compaginarà amb cap altre càrrec.
3: Volem ser un partit, volem ser un grup de gent, volem ser un candidat, personalment jo, centrat al 100% en Ripoll. Una capital de comarca com és Ripoll, li cal una persona al capdavant que es dediqui 100% a Ripoll i les 24 hores de dia a Ripoll i per Ripoll, per fer un Ripoll millor, per millorar Ripoll, perquè a Ripoll tenim doncs, moltes mancances que s'han d'anar solventant, no? No d'ara, de fa temps, però per això ens cal una persona determinada al capdavant, no? I per altra banda, tot el tema del soroll, doncs sí que és veritat que des de fa uns anys tenim un soroll mediàtic per culpa doncs, de la política, que jo crec que no ens és bo, no ens és positiu per diverses qüestions. Tu quan vas doncs, a un lloc i saben que ets de Ripoll, només et demanen per un tema. I a Ripoll tenim doncs, molta cultura, molt patrimoni, molt talent, molta indústria i moltes coses, doncs, que fer conèixer amb molta gent.
1: L'exalcalde Monell afegia que la gent té una mala imatge de Ripoll per problemes d'inseguretat, ocupació o problemes de convivència i confiava en el fet que Raigón girés la truita. El candidat apuntava que cal solucionar els problemes de manca de sòl industrial o d'habitatge. Turull va donar-li les gràcies per entomar el repte perquè tindria motius per no buscar mal de caps. Raigón i R van mantenir una conversa on es va posar de manifest la importància del municipalisme i va aconsellar-lo dient que no es queixés mai i tingués molta paciència. Raigón, que va entrar al plenari el 2024, és un bon orador i ha projectat una imatge d'alcaldable, tot i la seva joventut. A més, forma part de l'executiva nacional de la JNC. Raigón és historiador de formació per la Universitat de Girona, tot i que ha combinat els estudis amb una feina al Departament de Recursos Humans de l'empresa local Sodeca, on treballa des del 2023. Es considera una persona propera i molt familiar, que ha tingut un vincle important amb els avis que li han transmès el sentiment de pertinença al barri de Sant Pere i de Ripoll. De fet, va implicar-se a l'Associació de Veïns del Barri. També ha estat o és membre de la Colla Gegantera, els Pastorets de Ripoll, les Parròquies de la Vila, de la Comissió de Reis i ha ballat la dansa dels clavells.
0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
4: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.

0: close to our tongues to sing a song about it. Held our breath for too long till we're half sick about it. Tell us what we did wrong and you can blame us for it. Turn the clamp on our thumbs when we're slowing down about it.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Quan l'equip de govern de Ribes de Freser de Junts va aprovar el pressupost municipal el passat desembre, l'alcaldessa Mònica Sant Jaume va anunciar que al gener portarien al ple les inversions finançades amb subvencions. Aleshores, només hi figuraven 52.000 euros per arreglar les portes de l'ascensor que connecta el centre de la vila amb el barri del Pavelló. No ha estat fins aquest maig, però, que ho han dut al plenari a través d'una macromodificació de crèdit extraordinària. En total, el consistori hi destinarà 1,1 milions d'euros i el ple va tirar-ho endavant amb 4 vots a favor de Junts i 4 abstencions de la CUP, i tots fem Ribes Esquerra Republicana. El canvi de gespa natural artificial del camp de futbol on juga la Ribetana és la inversió més destacada amb un total de 433.000 euros. Sentim a l'alcaldessa Mònica Sant Jaume.
3: Pel que fa al camp de futbol, aquesta és la despesa principal més gran. Hem vist que hem demanat una subvenció de 50.000 euros. Estem pendents de poder demanar una subvenció nominativa al Consell Català de l'Esport. Amb el que dic, aquests diners, un cop arrebin les subvencions, es minoraran del préstec. Els vestuaris de la piscina també s'han demanat amb el pla de xoc.
2: Ferriol Tugues de la CUP deia que ara el camp podria tenir més usos, assumir més equips i acollir pretemporades d'altres conjunts. El Cupaire sí que va demanar tenir un projecte definit de la zona esportiva. En el cas del republicà Joaquim Roquer, recordava que el camp estava en una condició deplorable des de feia anys i es preguntava si no era millor tenir-ne un de gespa natural ben mantingut, perquè un de gespa artificial dura 8 anys si no es manté, i si es manté cal posar-hi entre 8.000 i 14.000 euros per any. Deia que s'hi produïen més lesions, que no absorbia la calor i que generaven més microplàstics. L'Ajuntament invertirà també 250.000 euros en la residència. També hi haurà inversions grosses en l'aigua, en una expropiació al carrer Sant Quintí, en asfalt i voreres, en un estudi del clavegueram o en unes escales del carrer Sant Miquel. La CUP estava satisfeta en que es fessin inversions, però va acusar l'equip de govern d'electoralista per no invertir els anys anteriors. Sentim a Ferriol Tugues.
4: Passarem del 39% del deute a final de 2025, a final de 2026 estarem al 73, no arriba al 75, però s'hi acosta, i el 75 és el moment en què l'Ajuntament ha de començar a demanar autorització per endeutar-se, per tant està hipotecant la capacitat de governar i decidir del proper consell històric. Suposo que no serà vostè, perquè si no, no deia hipotecar-se tant.
2: En la mateixa línia es va expressar Roquer que trobava a faltar un munt de coses del programa electoral de Junts.
5: No hi és la via verda, no hi és la comunitat energètica. Hi ha zero en la principal preocupació de la gent de Ribes, habitatge. Zero. Hi ha zero en compra de cap solar d'habitatge públic per cedir-lo a la Generalitat per poder fer habitatge públic. Zero. Hi ha zero en els pressupostos participatius que us vau comprometre a fer. Zero en aparcament d'autocaravanes. Zero en temes de fibra òptica. Tenim zero en parc de gossos.
2: Sant Jaume li retreia que li havien demanat propostes i no n'havia presentat cap. Roquer li deia que no ho havien fet perquè no creien en l'equip de govern.
6: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Josep Bassols en la categoria individual i el jovent actiu santjoaní en la col·lectiva seran els premiats de la novena edició dels Guardons Emma d'aquest 2026, organitzats per la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Joan de les Abadeses. El portaveu i regidor del consistori, Sergi Albric, recorda que aquests guardons premien a les persones que han tingut una trajectòria vital en què han treballat per construir i fer bategar la vila santjoanina, sigui des del punt de vista social, cultural, de defensa de la catalanitat o de la llengua, en definitiva fent poble. Durant dos mesos els santjoanins han presentat les propostes dels candidats i el jurat ha decidit que Bassols i el Jazz fossin els premiats. En el cas del premi individual, Albric ha destacat que Josep Bassols és una persona coneguda al poble perquè ha estat regidor al consistori en diverses etapes i jutge de pau, però també per altres coses. Sentim-lo.
2: Contribuir a la posada en marxa del casal de jubilats pensionistes, la cooperativa dels pagesos, també, des d'un punt de vista altruista, doncs va contribuir a la reforma i millora de la cuina actual de la Fundació Emma, i en la vessant de personal, en la seva vessant professional de gestor, doncs també va contribuir a que moltes persones de Sant Joan doncs poguessin disposar doncs una pensió que els pogués permetre doncs tenir una vida òptima un cop assolida la jubilació.
1: Pel que fa al jazz, també hi havia molts motius per guardonar-los.
2: L'entitat doncs de jovent de Sant Joan, que enguany compleix 25 anys de vida i que al llarg de la seva trajectòria ha defensat i el que ha promogut és, per una banda, la catalanitat en base a l'organització de múltiples concerts, principalment en el marc de la Festa Major, organitzat l'Entre Voltes, però també altres activitats que han dut a terme durant tots aquests 25 anys, doncs en defensa de la llengua catalana o també de la cultura catalana, doncs organitzant també altres activitats com les postes sotades.
1: L'entrega dels Guardons Emma serà el pròxim 30 de maig a les 12 del migdia a la plaça de l'Abadia. La padrina d'aquesta edició serà la coordinadora nacional del Sindicat Unió de Pagesos, Raquel Serrat, que viu a Caralps i farà una reflexió sobre la importància de l'arrelament, la defensa del sector primari i el producte de proximitat.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con i.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Al ple d'octubre, l'Ajuntament de Ribes de Freser va acordar la cessió d'ús de l'edifici municipal de l'antic escorxador a la Generalitat perquè el transformi en el parc de bombers voluntaris de la vila, un projecte clau pel municipi que comptarà amb cotxeres, quatre dormitoris, un gimnàs, una sala de formació i una de control, una cuina, un menjador, un despatx del cap del parc i una zona d'epi, a banda d'una sortida directa a la Nacional 260. En total s'hi ha invertit 179.000 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha posat 90.000 i la Diputació de Girona la resta. Gairebé 7 mesos després, al darrer plenari, s'havien de resoldre les al·legacions presentades a l'acord inicial per Tots Fem Ribes i votar l'aprovació definitiva, però el projecte es va encallar. Va haver-hi un empat a 4 en la votació. L'equip de govern de Junts per Ribes ho va fer a favor i l'oposició, formada per la CUP i Tots Fem Ribes Esquerra Republicana, en contra. No va prosperar perquè l'acord requeria majoria absoluta. Des de l'octubre, Junts té un regidor menys i espera recuperar-lo al pròxim ple, en què l'acord rebria llum verda. El copaire Ferriol Tugues deia que estaven disposats a votar-hi a favor perquè veien necessari l'equipament, però ja havien avisat prèviament que condicionaven el suport a arreglar el forat de la teulada de la nau que la brigada utilitza com a magatzem. Això és el que deia.
2: Amb el compromís, tot i la instància no en tenim prou perquè també vam aprovar al desembre que s'arreglaria l'ascensor i és l'única inversió que es va posar en aquell pressupost i encara no s'ha arreglat a maig. És a dir, les paraules per nosaltres en són, no diré buides, però necessitem fets, no paraules a l'hora de votar. Llavors, el que els demanaria és que, si us plau, aplacessin aquest punt pel següent ple, portin el pla d'inversions. Amb aquest pla d'inversions nosaltres hi votarem a favor.
1: En la mateixa línia s'expressava el regidor de Tots Fem Ribes, Joaquim Roquer.
3: I jo, amb l'Ajuntament i l'equip de govern que tenim, ja no faig actes de fe, ho sento. Si no ho veig escrit i firmat, no m'ho crec, així de clar. Llavors, per aquesta raó, jo votaré en contra. Voto a favor de les al·legacions, naturalment, i en contra de l'aprovació definitiva.
1: Abans, Mònica Sant Jaume s'havia mostrat molt contundent amb Tugues.
4: És un servei essencial, necessari, que el director dels serveis territorials va deixar molt clar que si Ribes no el volia, se n'anava a un altre lloc. Un parc de bombers, igual que un centre sanitari, igual que qualsevol altre equipament d'emergència, no es condiciona a arranjar qualsevol altre equipament, que és evident que també és necessari, eh? El parc de bombers no es negocia. No es negocia per un pla d'inversions que és evident que vindrà i que ha de venir.
1: Sant Jaume assegurava que la brigada guanyaria nou espai i que arreglarien la teulada.
5: www.santjoandelesabadesses.cat/laveu

0: L'escàndol de les infiltracions dels Mossos d'Esquadra ha obert una investigació reservada per trobar resposta a aquesta mesura que, de ben cert, no té ni cap ni peus. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, van comparèixer ahir al Parlament després que es descobrís la presència de dues agents en una assemblea de docents celebrada a l'Institut Pau Clarís de Barcelona. Parlon ha admès que l'operació va ser desafortunada i mal plantejada i ha demanat disculpes públiques als sindicats educatius. També ha anunciat una investigació reservada i canvis interns perquè actuacions d'aquest tipus necessiten més filtres jeràrquics i supervisió política. Trapero, per la seva banda, ha defensat que la recollida d'informació sobre conflictes socials forma part de les funcions policials, però ha reconegut que aquesta infiltració no era oportuna ni necessària. El cas arriba, com sabeu, en plena tensió entre govern i els sindicats educatius, després de vagues i protestes per les condicions laborals del professorat. USTEC i CGT consideren insuficients les explicacions i exigeixen responsabilitats polítiques. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, fins i tot ha reclamat la dimissió de Parlon i ha anunciat accions judicials. Experts alerten que aquestes infiltracions poden vulnerar drets com la llibertat sindical, el dret de reunió o el dret de vaga. A diferència d'un agent encobert amb autorització judicial, aquestes operacions es mouen en zones grises de legislació i sota protocols sovint classificats com a secret oficial. La gran pregunta que queda oberta és si en una democràcia la prevenció policial pot justificar la vigilància de moviments socials i sindicats, i sobretot qui controla els límits d'aquest poder. És dijous 14 de maig de 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès. I ja sabeu que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I que també no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui a partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca entrevista a Josep Permanyer per parlar sobre la 30a Fira del Rellotge d'aquest diumenge a Sant Feliu. I després Enric Rubio des de Ràdio Televisió de Cardedeu parlarà amb els Trobadors, el grup folk d'esperit trobadoresc, que ho farà doncs amb en Jordi Domingo, a veu i guitarra, i també en Jordi Aranda, bateria del grup. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori i, com sempre, cada dijous a la Foc Lent, avui, per exemple, l'Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan parlarà amb Núria Ibáñez del refugi del Pla de l'Arola. A 9:45, en Guillem Sánchez ens portarà les piulades més destacades del dia i acabarem el programa parlant sobre pel·lícules que estan en cartellera i algunes recomanacions de sèries. Tot això en un Territori 17 que ara comença i ho fem posant-nos al dia. Ja fa 5 mesos de la visita de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a Sant Sadurní d'Usormort, amb motiu de la projecció d'un parc de natura amb animals en una superfície de 1.000 hectàrees de la finca Masferrer. Ara, sota el nom de Salvem les Guilleries, s'està constituint un moviment opositor que ja compta amb més de 1.200 adhesions. Al Andreu Jiménez, del 9FM.
2: El projecte de crear un parc de natura amb animals a la finca Masferrer de Sant Sadurní d'Usormort és cada cop més una realitat. Dimarts, al Parlament de Catalunya, el president de la Cambra de Comerç a Osona, Josep Pujades, ho va mencionar.
3: És un antiincendis increïble entre un parc natural del Montseny densament arborat i l'espai de les Guilleries, 1.000 hectàrees d'un sol ajuntament, d'un sol propietari, que es poden transformar en un parc que estarà vigilat 24 hores, 365 dies, pasturat.
2: Però, per altra banda, veïns i veïnes del municipi veuen aquest projecte amb un impacte negatiu que transformaria profundament el territori. Per aquest motiu ha nascut la plataforma Salvem les Guilleries, que denuncia aquesta situació. Ho explica la seva portaveu, Anna Girbau.
4: S'ha projectat un parc del qual no tenim informació. Sabem que s'està treballant a l'ombra, però tota la informació que anem rebent és a través dels mitjans de comunicació. Llavors, denunciem aquesta falta de transparència i denunciem que es projecta un parc d'aquestes característiques al municipi. Per la informació que tenim, és un projecte que pretén fer un parc d'animals de 1.000 hectàrees. Pensem que PortAventura, per exemple, té 52 hectàrees. Per tant, estaríem parlant d'un parc de 20 PortAventures en un municipi de 3.000 hectàrees. És una absoluta bestiesa. A més, a més suposa doncs, el tancament i maltractament animal, a més de l'impacte territorial, l'impacte ambiental.
2: Amb més de 1.200 adhesions, la plataforma posa en alerta l'ús de recursos com l'aigua i la construcció d'infraestructures per visitar el parc, com també la incertesa sobre el benestar animal. El fet de donar feina a 100 persones en un poble de 70 els sembla també un fet desproporcionat. Aquest dissabte es reuniran a l'Ajuntament del municipi, on començaran a preparar les diverses accions que duran a terme des de la plataforma.
0: Caldes de Montbui ja té per primera vegada un document oficial que regula com es reparteix i es gestiona l'aigua termal al municipi. Un acord que fixa els usos, els percentatges de distribució i que també busca garantir el futur d'un dels grans símbols de la vila davant de possibles afectacions derivades del canvi climàtic o d'una disminució del cabal. Laia de Déu, una codinenca.
1: I és que, tot i la llarga història termal de Caldes, fins ara no existia cap conveni formal que regulés aquest repartiment. L'acord s'ha signat entre els tres titulars de l'aigua termal, el grup Broquetes, el grup Victòria i l'Ajuntament de Caldes, que disposa dels drets de l'antic balneari Termes La Salut. A més, el conveni també brinda els anomenats usos socials de l'aigua termal, com les fonts públiques o el subministrament a la Fundació Santa Susana. Tot plegat en un context on la sequera dels últims anys també havia obert interrogants sobre el futur del sistema termal calderí. Escoltem Isidre Pineda, alcalde del municipi. El conveni arriba després de diversos anys de treball tècnic i d'anàlisi del sistema termal de Caldes. Entre altres coses, s'han instal·lat comptadors digitals per monitoritzar el cabal d'aigua i estudiar-ne el comportament. Actualment, del pou termal en surten uns 14 metres cúbics d'aigua. Però més enllà de la part tècnica, els responsables dels balnearis insisteixen en que l'objectiu principal és preservar aquest recurs a llarg termini. Recorden que, tot i tractar-se d'un dret miner, la voluntat és garantir-ne la continuïtat. Ens ho explica Jordi Anglí, director general del Termes Victòria. Precisament, una part de l'acord estableix que una part de l'aigua termal es destinarà de manera obligatòria i permanent a les fonts públiques i a la Fundació Santa Susana. Des de la Fundació remarquen que la relació amb l'aigua termal forma part de la seva història des dels seus inicis al 1386. Els impulsors d'aquest conveni també defensen que aquest acord reforça la singularitat termal de Caldes i la necessitat que administració i sector privat treballin conjuntament per preservar aquest patrimoni. Amb aquest acord, Caldes de Montbui formalitza per primera vegada un model de governança de l'aigua termal que fins ara funcionava principalment per consens entre les parts. Un document que busca donar estabilitat al sistema i assegurar que l'aigua termal continuï sent un dels elements centrals de la identitat calderina també en el futur.
0: I el Parc de Bombers Voluntaris de Ribes s'encalla de manera provisional, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: Al ple d'octubre, l'Ajuntament de Ribes de Freser va acordar la cessió d'ús de l'edifici municipal de l'antic escorxador a la Generalitat perquè el transformi en el Parc de Bombers Voluntaris de la Vila, un projecte clau pel municipi que comptarà amb cotxeres, quatre dormitoris, un gimnàs, una sala de formació i una de control, una cuina, un menjador, un despatx del cap del parc i una zona d'epi, a banda d'una sortida directa a la Nacional 260. En total s'hi ha invertit 179.000 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha posat 90.000 i la Diputació de Girona la resta. Gairebé 7 mesos després, al darrer plenari, s'havien de resoldre les al·legacions presentades a l'acord inicial per Tots Fem Ribes i votar l'aprovació definitiva, però el projecte es va encallar. Va haver-hi un empat a 4 en la votació. L'equip de govern de Junts per Ribes ho va fer a favor i l'oposició, formada per la CUP i Tots Fem Ribes Esquerra Republicana, en contra. No va prosperar perquè l'acord requeria majoria absoluta. Des de l'octubre, Junts té un regidor menys i espera recuperar-lo al pròxim ple, en què l'acord rebria llum verda. El copaire Ferriol Tugues deia que estaven disposats a votar-hi a favor perquè veien necessari l'equipament, però ja havien avisat prèviament que condicionaven el suport a arreglar el forat de la teulada de la nau que la brigada utilitza com a magatzem. Això és el que deia.
6: El compromís, tot i la instància no en tenim prou, perquè també vam aprovar al desembre que s'arreglaria l'ascensor i és l'única inversió que es va posar en aquell pressupost i encara no s'ha arreglat a maig. És a dir, les paraules per nosaltres ens són, no diré buides, però necessitem fets, no paraules, a l'hora de votar. Llavors, el que els hi demanaria és que, si us plau, aplacessin aquest punt pel següent ple, portin el pla d'inversions. Amb aquest pla d'inversions nosaltres hi votarem a favor.
5: En la mateixa línia s'expressava el regidor de Tots Fem Ribes, Joaquim Roquer.
7: I jo, amb l'Ajuntament i l'equip de govern que tenim, ja no faig actes de fe, ho sento. Si no ho veig escrit i firmat, no m'ho crec, així de clar. Llavors, per aquesta raó, jo votaré en contra, voto a favor de les al·legacions, naturalment, i en contra de l'aprovació definitiva.
5: Abans, Mònica Sant Jaume s'havia mostrat molt contundent amb Tugues.
8: És un servei essencial, necessari, que el director dels serveis territorials va deixar molt clar que si Ribes no el volia, se n'anava a un altre lloc. Un parc de bombers, igual que un centre sanitari, igual que qualsevol altre equipament d'emergència no es condiciona a arranjar qualsevol altre equipament, que és evident que també és necessari, eh? El parc de bombers no es negocia. No es negocia per un pla d'inversions que és evident que vindrà i que ha de venir.
5: Sant Jaume assegurava que la brigada guanyaria nou espai i que arreglarien la teulada.
0: I l'Ajuntament de Mollà ha formalitzat la recepció definitiva del polígon industrial Pla Romaní. Una vegada s'ha completat al 100% les obres d'urbanització de la zona Laia de Déu.
1: Es tracta d'un pas rellevant pel poble, ja que és el primer polígon industrial que l'Ajuntament recepciona oficialment, una fita que ha de portar estabilitat i noves oportunitats a l'economia local. La signatura de l'acte, que es va fer divendres passat, permet consolidar la seguretat jurídica de totes les empreses que ja hi estan instal·lades i de les persones que hi treballen. A partir d'ara, la gestió de la mobilitat i del servei serà més eficient i el que és més important, el polígon podrà optar finalment a subvencions i línies d'ajut destinades a la millora de zones industrials que fins ara estaven fora del seu abast. Des del Història han volgut agrair el compromís de la Junta de Compensació i dels propietaris de la unitat d'actuació La Bòbila Pla Romaní, que ha estat clau per finalitzar les obres. Amb aquesta recepció, Mollà reforça el seu teixit industrial i obre una nova etapa per a la captació de noves activitats econòmiques a la comarca del Moianès.
0: I Aiguafreda ha inaugurat el nou parc fluvial del Congost, habilitat prop de la carretera de Ribes. L'Ajuntament ha invertit uns 90.000 euros en l'adequació de l'espai i s'ha pogut tirar endavant gràcies a les cessions de finques a propietaris privats. Andreu Jiménez.
2: Aiguafreda ha inaugurat el nou parc fluvial del Congost en paral·lel a la carretera de Ribes. En la darrera modificació del POM, l'espai que ocupa el parc quedava tipificat com a inundable. La superfície tenia 5 propietaris, dues famílies que van cedir les finques que tenien per fer el parc, dos privats més l'Ajuntament. Amb els altres dos privats, en un cas se resol amb una permuta i en l'altre amb una expropiació. Així doncs, el parc ja és una realitat per a tots els aiguafredencs i aiguafredenques. L'alcalde d'Aiguafreda, Miquel Parella, en parla.
9: Aiguafreda, molta gent viu en cases, però n'hi ha molta que viu en pisos. Qui té la sort de tenir un jardí a casa seva pot gaudir de la natura al costat, però qui viu en un pis, aquí té també el seu gran jardí, un patrimoni col·lectiu perquè en pugui gaudir.
2: El parc ocupa una superfície de 8.800 metres quadrats i es serpenteja un camí per a vianants de 300 metres de longitud. L'Ajuntament ha invertit prop de 90.000 euros en l'adequació de l'espai.
9: Era un espai selvàtic, deixat, era un abocador, hi havia runa, hi havia... era un espai que no podíem permetre'ns tenir aquí al poble. I llavors vam tenir aquesta idea i crec que finalment hi hem arribat, però amb moltes dificultats. Però aquestes ja no compten, perquè ara l'important és que ja ho tenim.
2: El parc s'ha dissenyat amb les recomanacions de l'Agència Catalana de l'Aigua. S'ha configurat amb una pendent suau que, en cas de crescuda des del Congost, aquest desnivell d'herba ha de permetre esmorterir la velocitat de l'aigua i evitar la seva acceleració. També s'hi ha instal·lat 4 bancs amb els noms dels rius i rieres i torrents del poble. Dissabte es van celebrar un acte de reconeixement a les famílies que han fet les donacions de parcel·les i que han permès tirar endavant el projecte.
0: I la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Terrés seran els padrins d'honor del casament a pagès a Ripoll, Isaac Muntades.
5: Aquest diumenge se celebrarà la 59a edició de la Festa de la Llana i Casament a Pagès de Ripoll, que, com ja és tradicional, es fa el cap de setmana després de la Festa Major de Sant Eudald. La celebració, que combina la tradició, la ramaderia i la cultura popular i que està organitzada pel Centre d'Iniciatives Turístiques, tindrà el punt àlgid amb el Casament a Pagès, que uniran matrimoni a Mariana Castanyeda i Adrià Ubach, que es casaran com es feia al segle XVIII. Els padrins d'honor seran la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Terrés. La comitiva del nuvi sortirà des de la plaça de la Sardana i tindrà la presència de més d'un centenar de representants del pobillatge de Catalunya, encapçalats pel pobillatge nacional, del qual en forma part Guillem Blanques de Ripoll, hereu de les comarques gironines. Els gegants de Ripoll, els de Canovelles i els cabrossos de Vilafranca del Penedès recorreran els carrers del poble fins a arribar a la Casa Pairal de Can Baquer, a la plaça Gran, on es farà la petició. Els dansaires faran el ball dels tonadors i el de l'Eudal i la Maria abans que la núvia surti al balcó. La comitiva es dirigirà cap al monestir, on s'oficiarà la cerimònia i, un cop finalitzada, es ballarà el ball de l'Espunyolet a l'interior. A fora ballaran els gegants i el ball del contrapàs. Tot seguit es farà el ball del Roser i els nuvis compartiran el convit de coca, llangonissa i vi pels assistents. Pel que fa a la Festa de la Llana, enguany es disputarà el 20è concurs d'esquilar ovelles a màquina, que proclamarà el campió català de l'especialitat. La faixa se l'endurà qui esquili més ràpidament i amb bona tècnica. La proclamació es farà pels vols del migdia a la plaça de l'Ajuntament, on durant tot el matí es reivindicaran els oficis tradicionals, especialment la ramaderia ovina i la transformació de la llana. De bon matí, el ramat d'ovelles de raça ripollesa, una de les poques races ovines autòctones de Catalunya, que sortirà des de la carretera de Sant Joan fins a la plaça de l'Ajuntament. Allà hi haurà exhibicions de filar amb fus, filosa o la tosa amb tirosa. A més, durant tot el matí, la plaça de l'Abat Oliva es convertirà en l'epicentre de l'artesania amb una petita fira on els visitants podran degustar i comprar productes del Ripollès i de les comarques veïnes.
0: Ens trobem a la setmana del grup social 11, que aquest any dedica a la tecnoinclusió. Per aquest motiu, l'entitat organitza diverses activitats per donar a conèixer la tasca que duen a terme, Andreu.
2: I l'atleta Pere Casacoberta es va sumar ahir a les activitats de la setmana del grup social 11 a Catalunya. Amb els ulls tapats amb un antifaç, va haver de preparar un esmorzar a les fosques per poder veure i explicar en primera persona com és la vida d'una persona que no hi veu. Albert Turón és el director de la 11 a Vic.
10: Una cosa és que nosaltres podem explicar des del nostre punt de vista i una altra cosa és situar una persona evident en una acció quotidiana que podem fer nosaltres per tal que ens pugui explicar quina ha sigut l'experiència i com ho ha viscut i veure com el que ens podem imaginar que pot ser impossible amb l'ajuda dels tècnics doncs pot fer-ho realitat.
2: Casacoberta es va fer pa amb tomàquet i un cafè amb llet.
11: M'ha costat més és la cafetera. L'experiència ha sigut difícil, difícil. I la veritat és que n'hem sortit bastant bé, el que passa que, esclar, ho tenia tot a mà, no?
2: Tot plegat, però no ho va fer sol. Va comptar amb les indicacions d'un tècnic en rehabilitació i amb diversos aparells adaptats, com ara un telèfon mòbil que mitjançant la guia li descrivia què tenia al davant. El tècnic de rehabilitació de l'11, José Analdaz, explica com es va sentir Casacoberta.
12: Espera... No ha tenido miedo de probar cosas, de tocar, de hacer, de experimentar. Y él mismo se ha dado cuenta que tenemos recursos propios, que sin decirle nada cómo poner la mano, cómo buscar, lo ha hecho.
11: Ahora n'hi ha d'aquestes persones, però jo solament em parlava abans, ara imagineu-se fa 50 anys enrere, o 100. Ara em parlaven de l'edat mitjana, no és clar, aquella època un cec que feien, canviar ara té més mitjans, no? Per sort. I hi ha organitzacions com l'ONCE que t'ajuden.
2: Al final, i amb la presència d'afiliats, van compartir unes paraules i van esmorzar el pa amb tomàquet i el cafè, que sense beure-hi es va preparar ell mateix per esmorzar.
0: L'espai gastronòmic i cultural d'Alterambana ha acollit una nova jornada dels vermuts literaris, aquesta vegada amb l'escriptora i veïna de Cardedeu, Eva Baltasar, qui ha passat diverses vegades per aquest projecte literari, Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
13: Així és, Ona, bon dia. L'autora ha presentat Peixos, la seva darrera novel·la, una obra que comença amb un amor a primera vista i a poc la protagonista va descobrint la persona de la qual s'ha enamorat. Una novel·la que Baltasar ha classificat com una història d'amor monstruosa.
14: Mira, m'interessa explorar aquest amor des d'aquest punt de vista una mica més fosc, perquè crec que històries d'amor monstruoses o tòxiques, més o menys, n'hem viscut tots i totes, i per tant és com gairebé un universal, no?, i jo mateixa n'he viscut i ha estat una manera d'anar cap allà, disseccionar i investigar una mica què és el que va passar.
13: Baltasar ha destacat també el procés d'escriptura de Peixos. Explica que ha estat molt lent i alhora cuidat.
14: El procés d'escriptura dels Peixos ha estat, com solen ser les meves novel·les, molt lent, no? De treballar molt el llenguatge, de buscar molt la música, el ritme, de crear moltes imatges per dir poques paraules el que hagués pogut explicar en paràgrafs i molt d'anar reescrivint i d'anar coneixent dia a dia qui són aquests dos personatges.
13: A mitjans de juny es celebrarà el vermut literari que posarà punt final al projecte. La creadora i presentadora dels vermuts literaris, Clara Martínez Clavell, ha fet una valoració d'aquests 10 anys conversant amb autores i autors del panorama literari català.
15: Per mi el més important seria que el projecte, amb la idea que va començar, que fos un altaveu a la literatura que tenim al nostre país i tenir l'oportunitat de conèixer els seus creadors i creadores, per mi l'objectiu era que aquestes persones que vinguessin aquí, aquests escriptors i escriptores, fossin tan locals, gent jove i gent doncs, més coneguda, no? Fer com una mica la barreja de tot això, i crec que ho hem acomplert i ho hem mantingut durant els 10 anys.
13: Clara Martínez ha volgut enviar també un missatge d'agraïment tant als convidats com al públic i a tots els col·laboradors.
15: Doncs molt agraïda, molta il·lusió d'haver arribat fins aquí i sobretot per mi és un acte de generositat, no? Explicar el procés de creació i explicar una mica doncs, com s'ha gestat cada un dels llibres que han escrit. Per tant, milions de gràcies tant als autors, autores, editorials, al Compàs, al Tarambana, a tota la gent que ha vingut. Vull dir que molt, molt agraïda.
13: Vermuts Literaris celebrarà un nou vermut el dissabte 6 de juny amb Estel Soler i tancarà el projecte definitivament el diumenge 14 de juny, posant punt final a una dècada de converses, llibres i complicitats entre públic i autors i autores. Un projecte que ha reunit més de 90 escriptors i escriptores i que s'ha convertit en una cita cultural de referència a la comarca.
0: I la cantant i musicòloga cardedeuenca Helena Mas ha presentat Dona, Terra i Cançó, un nou espectacle on fa un recull de cançons creades per dones dels Països Catalans. Un concert amb col·laboracions de diferents veus femenines i també un tast de cançons de creació pròpia com Incertesa, amb la qual la cantant és una de les 40 aspirants de l'Helena, d'Enric Rubio.
13: Així és, Ona. Amor del bo de Sílvia Pérez Cruz i Rosalén o A la voreta del foc de l'Osa són algunes de les cançons que formen part de Dona, Terra i Cançó, el nou projecte musical de la cantant i musicòloga cardedeuenca Helena Mas.
16: Dona, Terra i Cançó és un recull de cançons compostes per dones de parla catalana que fa temps que vaig pensar que volia indagar en tot l'art musical femení que tenim aquí, no? I jo tenia moltes ganes també de expressar-me musicalment en l'idioma que penso i sento.
13: El projecte de Dona, Terra i Cançó s'ha presentat al Teatre Auditori de Cardedeu amb l'Helena Mas a la veu, la Clara Motis a la guitarra, l'Esther Quevedo al teclat, Laia Furti a la bateria i Carla González Ferrer al baix. A més, el concert ha comptat amb la col·laboració de diverses veus femenines, com per exemple la Diana Mur, la Paula Barranco i la Júlia Espinet. També ha estat un espai per gaudir d'un petit tast de cançons de creació pròpia com Incertesa, amb la que la cardedeuenca, com més dit, Ona, forma part del concurs de l'Helena.
16: Hi ha un tema propi que no tenia clar si fer-lo o no, però perquè és la sonoritat del tema és molt diferent, té molts elements electrònics, però vaig pensar que seria molt interessant, no, fer-lo aquí avui a l'auditori. Es diu Incertesa, és el meu nou tema que va sortir.

0: temporada substituint Eduard Fortet, l'entrenador que havia iniciat el curs. Durant aquests mesos al capdavant de l'equip, l'exentrenador d'equips de tercera ref com l'Escala i la Muntanyesa no ha aconseguit situar el conjunt unenc en places de playoff amb un balanç de 6 victòries, 10 empats i 3 derrotes en 19 partits. El club ha manifestat que és una decisió presa de mutu acord entre les dues parts. El seu segon entrenador, Àlex Font, tampoc continuarà vinculat al club.
1: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps. Casa Tarradellas us ofereix el temps. I és moment de saludar un dia més al nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia i bon dijous.
2: Molt bon dia. Ja som dijous. Avança de pressa la setmana. Estem, de fet, ja a les portes d'un altre cap de setmana, ja a mig maig. Déu-n'hi-do, sembla que fa 4 dies que comencéssim l'any i ja estem a mig maig. Vull dir que en 4 dies estarem a Sant Joan, gairebé. Vull dir que Déu-n'hi-do com va avançant de pressa. I continuem amb aquest mateix temps del mes de maig, amb unes nits molt fresques. Continuen les glaçades a la zona del Pirineu. Fa molts dies que glaça la nit, molts dies, que va glaçar la nit. És bo això, que vagi glaçant, encara que ja estigui el mes de maig avançat. I unes temperatures molt fresques a interior, bastantes poblacions per tot els 5 graus i moltes per sota els 10 graus. Aquesta fresca que va continuant aquests dies i que lògicament no pot durar gaire. Estem aviat en els dies més llargs de l'any, és a dir, els dies que més hores solars hi ha. Per tant, aquesta fresca ben aviat s'acabarà. Però avui no s'acabarà. Avui continuarà aquest ambient suau, amb les temperatures màximes que els costarà molt arribar als 20 graus. 20-21, tot estirar. Amb nuvolades de tarda, ahir en vam tenir també, però no molt importants. I avui tampoc no seran molt importants ni de bon tros. No hi haurà moltes tempestes. Les nuvolades creixeran, però no hi haurà moltes precipitacions, perquè no hi ha les condicions ideals perquè puguin créixer de manera important aquestes nuvolades. Quedaran avui més cap al nord-est, sobretot cap a l'Empordà. Allà sí que plourà força el dia d'avui, però a les comarques les tempestes seran molt poc intenses i poc extenses. El vent de tramuntana bufarà moderat a les zones més altes del Pirineu i també cap a transversal i el Montseny, i serà un vent destacable, destacar aquest vent que ens afectarà el dia d'avui. I poca cosa més, dia bastant tranquil, bastant fresc i amb un vent moderat a les zones de muntanya. Moltes gràcies, que vagi bé, adeu.
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, a partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca entrevistarà a Josep Vilanova per parlar sobre la 30a Fira del Rellotge d'aquest diumenge a Sant Feliu. I després l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió de Cardedeu parlarà amb els trobadors, el grup folk d'esperit trobadoresc, que ho farà amb en Jordi Domingo, que és el veu i guitarra del grup, i en Jordi Aranda, que és el bateria. Amb les autocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic i l'Isaac Muntades a la Foc Lent avui parlarà amb la Núria Ibarra del refugi del Pla de l'Arola. A 10:45, com sempre, en Guillem Sánchez ens portarà les piulades més destacades del dia i acabarem el programa parlant sobre pel·lícules que estan en cartellera i algunes recomanacions de sèries amb l'Isaac Muntades. Tot això en 3 minuts. Que vagi bé. Fins ara.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
4: ¿Qué estás tocando?
5: Una canción que he compuesto yo.
4: Ahora ya sabes lo que quiero escuchar.
5: No lo sé.
4: La tocaste para ella, tócala para mí.
5: Bueno, es que no la recuerdo.
4: Si ella la resistió, yo también. Tócala.
5: Sí, jefe.

0: Sant Joan de les Abadesses és un dels tres pobles que més recicla de tota la demarcació de Girona i una de les que més ho fa de tot Catalunya.
1: Moltes gràcies per l'esforç i l'enhorabona a tots els santjoanins i santjoanines, però encara ho podem fer una mica millor.
0: Si t'ha passat per alt treure alguna bossa d'orgànic, rebuig o qualsevol residu, o si marxes de casa i tens brossa que no pot esperar la següent recollida, tens una última opció. Pots portar-la a la deixalleria durant el seu horari d'obertura.
1: Dimarts de 4 a 8 de la tarda, dimecres de 10 del matí a 2 de la tarda, divendres de les 10 del matí a les 2 i de 4 a 8 de la tarda, i dissabte de les 10 del matí a les 2 de la tarda.
0: Us recordem que l'ús continuat i abusiu de les papereres públiques per llançar-hi la brossa de casa es considera infracció i pot ser sancionat.
1: Recollida selectiva, un petit gest, una gran gesta.

0: Territori 17.
1: Són 2:15 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, bona.
1: Bon dijous. Com portem aquest dijous?
2: Bé, el portem bé. Ja...
1: A la recta final.
2: Recta final. Estem de baixada.
1: A les portes del cap de setmana.
2: Ja hem pujat el Tourmalet i ja l'estem baixant.
1: Doncs va, Andreu, començarem per als diaris catalans, per la portada de La Vanguardia.
2: Així és, que avui titulen Interior demana perdó per la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. Parlon i Trapero asseguren que no va ser una decisió política, però l'oposició demana la dimissió de la consellera i el cessament del major. I a la imatge principal, ahir va arrencar l'any parlamentari al Regne Unit amb el seu primer ministre al punt de mira, ja que molts, fins i tot membres del seu partit, demanen que faci un pas al costat arran de les eleccions que va haver-hi el passat cap de setmana a Anglaterra. I a la imatge doncs es veuen el rei Carles, que durant ahir al Palau de Westminster, llegint el discurs d'obertura del Parlament juntament amb la reina d'Anglaterra.
1: Seguim per al diari Ara.
2: El diari Ara, que també es fa ressò d'aquest cas de la infiltració dels Mossos d'Esquadra en una assemblea d'educació, Parlon es disculpa, va ser un error que els Mossos s'infiltressin. La titular d'Interior admet un fet desafortunat de camuflar agents en una assemblea de mestres. Educació reprèn avui la negociació amb els sindicats amb una USTEC que posa l'èmfasi en l'escola inclusiva. I a la imatge destacada, doncs avui havia el president dels Estats Units s'ha anat cap a Xina, on feia molts anys que no trepitjava la Xina, Donald Trump. És la segona vegada que hi anava i allà s'ha trobat amb Xi Jinping. I el titular és: Trump torna a una Xina més competitiva, gairebé una dècada després de la seva última visita, i amb la guerra comercial i tecnològica oberta entre els dos països, el president nord-americà, Donald Trump, va aterrar a la Xina, que en aquests anys ha fet un salt econòmic espectacular. Ja la imatge és la rebuda de Donald Trump a l'aeroport, allí, bueno, que va ser, jo crec, rebut com si fos una celebritat.
1: Ai, mare meva. Andreu, seguim per la portada del periòdico.
2: La iniciativa del Ministeri d'Hisenda a debat és sobre el tema que parla avui el periòdico, i el que llegim: Fiscalia i notaris desconfien de la llei anticorrupció. Les dues institucions consideren que els canvis legals en el control sobre la transmissió de participacions socials de les empreses perjudiquen la lluita antiblanqueig. I a la imatge destacada, doncs, venedors del barri. Tres generacions de botiguers amb diferents experiències defensen el comerç de proximitat, que és la seva vida. Un tema que no acaba sent sempre d'actualitat mediàtica i que els mitjans en parlin, però sí que sempre és un d'aquests aspectes que sempre està allà. Els venedors de botigues de barri, que malauradament s'estan perdent a causa de les...
1: De la gentrificació, del turisme i de tota la resta.
2: Sí.
1: Andreu, seguim i acabem el repàs de portades del diari Ara per el punt avui.
2: Les xarxes que devoren els joves. Les dades són el manà que alimenta un majúscul negoci global en què els adolescents són els garants del seu futur. I a la imatge doncs es veu un infant tocant una tablet, una tablet que és una... just el veuen una aplicació de sèries i pel·lícules, doncs mirant allà què
1: poder
2: consumir.
1: Exacte. Sí. Doncs obrim la mirada, anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'Estat. Començarem a parlar del País.
2: L'Armada detecta més de 600 narcollanxes a l'estret. Els traficants amplien les seves xarxes fins a Huelva i utilitzen armes de guerra. Defensa identifica cada setmana 50 vaixells d'una flota fantasma russa en aigües de Canàries i Andalusia. Això que ha sigut un tema doncs, que ahir se'n va parlar molt. I pel que fa a la imatge destacada, és la mateixa que veiem al diari Ara, ahir quan Donald Trump va aterrar a la Xina per aquestes trobades entre els dos països, entre les dues grans potències mundials, la Xina i els Estats Units.
1: Exacte. Seguim per la portada del Mundo.
2: Titular: Riquelme desafia Florentino a UPAD per l'operació Quila. Riquelme, per posar en context, és el principal opositor que es postula per les eleccions del Real Madrid. Aquest empresari que, de fet, dona Florentino Pérez, no va dir Donald Trump, que tampoc hi ha molta diferència, veient les últimes compareixences del president del Madrid, doncs és el principal candidat opositor a Florentino en les eleccions que va convocar el president del Real Madrid. I bé, el que llegim és: l'empresari Alicantí dona un pas al capdavant i li exigeix per carta un procés transparent. Li recorda que té patrimoni de sobre per aconseguir els avals i presentar candidatura. Tejo va deixar la seva complicitat futbolística i financera amb el nebot de Galán al comprar Iberdrola de Mèxic. I a la imatge destacada, doncs, ahir hi havia el jurament dels nous guàrdies de la Guàrdia Civil d'aquest cos, i van haver-hi pitades sobre Marlaska, que és la imatge més gran d'avui del Mundo.
1: Seguim per la raó.
2: El blindatge de Marlaska obre noves esquerdes al govern. Moncloa no sap com tapar l'error amb la Guàrdia Civil i vol anar-se'n, i Sánchez no el deixa. Només el president sap per què l'ha de mantenir. El PSOE escala la tragèdia a la cita del 17M. I a la imatge, doncs, es veu ahir en el jurament de guàrdies a l'Acadèmia de la Guàrdia Civil el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, sí. I també un dels altres temes a destacar de la raó és ahir l'entrevista de Florentino Pérez juntament amb un dels seus, podríem dir, periodistes preferits, Josep Pedrerol. Florentino Pérez, i són declaracions seves: s'ha acabat que manin els socis al Madrid. No vull res amb un club que ha pagat els àrbitres durant dues dècades, fent referència al Barça.
1: Mare meva. I Andreu, acabem aquesta repàs de portades per la de l'ABC, que ahir va ser
2: crítica amb Florentino Pérez. Exacte. Avui, doncs, anem cap a les eleccions d'Andalusia, que estan a tocar, ja les estem tocant amb els ditets. El govern esquiva l'efecte Montero, no és un plebiscit per Sánchez. Marca distàncies a nivell nacional davant el temor a una debacle electoral a Andalusia de l'ex vicepresidenta, i es defensa davant els que acusen el PSOE d'enviar-la a l'escorxador. En que no havia ningú millor per triar. Condemna també per un fall mortal els cribatges de mama a Montero de la consellera de Salut. I a la imatge es veu a Pedro Sánchez en un acte de campanya que va intervenir ahir juntament amb la exvicepresidenta i candidata per la presidència d'Andalusia, Maria Jesús Montero. I sí que es veu avui a la part
1: inferior. Li dediquen una part inferior, eh?
2: Sí, que és un article d'opinió d'Ignacio Camacho: Florentino davant els seus fantasmes.
1: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins ara.
2: Fins ara, bona.
0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 7 minuts de 9:45. Doncs avui a l'entrevista parlarem de rellotges, perquè a Sant Feliu aquest diumenge, dia 17, se celebra la 30a Fira del Rellotge, una fita consolidada al municipi, i ho farem amb Josep Vilanova, president i un dels fundadors de l'Associació de la Fira del Rellotge de Catalunya, des d'Ona Codinenca, de la mà de la Laia de Déu. Bon dia de nou, Laia.
3: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, estic avui amb el Josep Vilanova per parlar de rellotges, perquè això és tot un... A mi se m'ha obert tot un món. Però bé, ja el tinc aquí, Josep Vilanova, bon dia i moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
4: Bon dia i bona hora.
3: A veure, clar, 30 edicions, o sigui, aquest any feu 30 anys de la Fira del Rellotge aquí a Sant Feliu. Són 3 dècades de feina. Mirant enrere, us imaginàveu aquell primer any que veu decidir fer aquesta fira aquí a Sant Feliu, que s'arribaria als 30 anys?
4: Doncs, home, no ho sé, no pensàvem, només vam pensar quan vam començar, doncs, a fer aquesta associació de Fira del Rellotge amb ganes, esclar, d'anar continuant. Gràcies, que vam ser 4 que vam començar, ara som 2 actius, i pensem que, vull dir, que mentre hi siguem hi serem potser nosaltres tirant el del carro, però si no, ara ja se'ns han ajudat, ens ajuden d'altres persones que també, doncs, ja ens ajuden, doncs, que puguem, amb ganes i amb il·lusió, poder continuar.
3: Clar, jo em pregunto, després entrarem una mica en això que em deies, perquè m'has comentat que ara sou 2 i em sembla molt poca gent per organitzar tota una fira sencera, però D'on neix aquesta passió pels rellotges? És algú cacereta o és algú que neix per pura curiositat?
4: No, això va ser molt espontani. Va ser espontani perquè jo era ja president, fa 35 anys vaig estar president, menys mal que ara ja m'han substituït del Casal Cultural Codirenc. I per mirar de fer algunes coses més, doncs llavors se'ns va ocórrer, els que érem uns de la Junta, doncs de fer alguna cosa a més, no? I sortint del casal vam veure, cony, nosaltres som un poble que tenim dos rellotges i normalment no hi ha pobles d'aquesta població que no són molts i que hi hagi dos rellotges de campanar, no? I d'aquí va ser, doncs buscant alguns que coneixien rellotges, vam fitxar un que era una mica antiquari, que ara està amb nosaltres des de llavors, el Pere Riera, i bueno, i ens vam anar movent, doncs, de buscar gent que tenia rellotges per fer la primera fira del rellotge, comprens? I a partir d'aquí, doncs, vam conèixer alguns que hi havia una associació de Barcelona, que del Tiquari Xerrier, d'un que ara ens ha deixat, que era un espelta, que ja eren molt aficionats, i a partir d'aquí ens vam ajuntar, com amb els professors de l'Escola de Rellotgeria de Barcelona, el senyor Eduard Ferrer, que ara ja està jubilat, i en Mates, i ara ja tenim els rellevants que també estan amb nosaltres, els de la fira de l'Escola de Barcelona, de la Mercè, m'entens? O sigui que ara, sense voler, sense donar-nos en compte, hem fet un grup i una especialització que podem dir que la fira del rellotge, que és única, tot, no solament en Catalunya, sinó en l'estat espanyol, perquè nosaltres únic i exclusivament volem coses, doncs, que parlin i que siguin del temps, llibres del temps, dibuixos del temps, coses del campanar, m'entens? O sigui, els rellotges, per descomptat, que és clar, nosaltres més aviat són rellotges antics, però és igual, en la fira hi ha rellotges moderns i mesures del temps, doncs, siguin com sigui, de tota mena.
3: Però ara parlaves de mesures del temps, de llibres del temps, ve que hi ha tot un univers en quant a això, com... Clar, em parlaves també de rellotges moderns, com són... Què són per vosaltres els rellotges moderns? Són els digitals o són continuant sent analògics?
4: Home, no, els rellotges moderns, sí, més aviat, és clar, els populars són aquests digitals, però vull dir, els rellotges que avui dia, que són rellotges joia, són els que els marques suïsses, doncs, després que va sortir els rellotges de quarts, que semblava que tot s'anava a fer punyet, no? Doncs aquests van els suïssos més aviat van dir, doncs ara farem uns rellotges joia, i ara els rellotges aquests mecànics, i com més complicacions mecàniques tenen, més valors tenen, i com que en fan sèries limitades, aquests doncs han passat a ser no solament un rellotge per mirar el temps, sinó que és una distinció del que té un rellotge d'aquests, i és un valor que, vull dir, tu fixa't que molts d'aquests lladres doncs només miren de robar carteres, sinó que roben rellotges de molt preu. O sigui que, clar, tot el temps, jo crec que totes les coses van canviant, no? I aquí han canviat, els suïssos van saber que facis, però el rellotge de quarts va perfecte i és popular per tu tothom. I ara, esclar, els rellotges aquests analògics que fan les cases d'internet, no?, que diem,
3: sí.
4: Doncs com, bueno, doncs aquests, esclar, aquests pràcticament són ordenadors que portes a la punxera, a la munyeca. O sigui que, esclar, no, i el temps tot ho ha canviat tot. Però nosaltres amb la fira, doncs, esclar, toquem tots els temes, més aviat acabem començant amb rellotges antics i el museu que és una exposició de rellotges permanents de diferents col·leccionistes, doncs més aviat allà veus peces, doncs, antigues que vull dir que avui dia doncs els veuen i tenen aquesta gràcia i aquesta cosa doncs de memorar els temps passats, comprens?
3: Clar, jo ara em preguntava, hi ha molts rellotges, però segur que hi ha algun que sigui especial, alguna cosa anecdòtica, de tot estrany o molt valuós que us hagi aparegut en aquesta fira i en aquests 30 anys, algun rellotge que diguis, aquest és especial per això, o el rellotge més curiós que hagueu vist o que us hagueu trobat.
4: Home, mira, nosaltres aquí a l'exposició del museu, doncs, esclar, tenim uns rellotges, diversos rellotges de diferents classes, però, per exemple, en tenim un, que una maquinària, és una maquinària de rellotgeria de l'any 1800 i pico, i què és? És un canari que canta. i canta com un canari, es belluga com un canari dins la gàbia. O sigui que això ho podeu veure tots que vinguin a veure el nostre museu, la nostra exposició. I llavors, per exemple, doncs, esclar, d'aquí de la Selva Negra, també que anàvem fent complicacions, doncs en tenim un que és un orgue però un petit, amb les diferents flautes, o sigui que toca melodies. Bueno, això són coses bastant especials, i a més, doncs, que totes són coses de l'any 1800, que totes feien manual, o sigui que tenen un encant i una joia de poder-ho escoltar impressionant, no?
3: És o sigui, m'està encantant la passió que se't veu quan parles dels rellotges, i em sembla molt maco alhora i també molt curiós, perquè no m'havia trobat mai, però realment m'està creant molta curiositat veure aquests rellotges tan únics. Però més enllà, per qui no hagi vingut mai, Josep, a la Fira del Rellotge, és una fira únicament per experts en el món de la rellotgeria, o pot venir tothom? Què s'hi trobarà el visitant quan vingui en aquesta Fira del Rellotge de diumenge?
4: Esclar, sí, més aviat venen col·leccionistes i experts que aficionats amb això que et dic de la rellotgeria i la mesura del temps. Però vull dir, esclar, sempre hi ha coses curioses, no? Perquè nosaltres mateixos, doncs, al fer les exposicions diferents anys, doncs, algun any hem fet, per exemple, els rellotges musicals, que toquen música. Uh-huh. Alguns altres rellotges autòmates que hi ha com, per exemple, els de Berna, aquests que veus això, però en petit, no? O sigui, a dins d'una caixa. Clar, hi ha el rellotge dels que portaven els serenos, doncs per les diferents hores que portaven a butxaca i ni el tempore. O sigui que, esclar, sí, tots són molt, hi ha moltes curiositats, i a més poden trobar un rellotge per un fill o per la filla o per ell mateix, doncs que també és curiós, que és uh-huh. no sé, que és algo que marca, per exemple, doncs, les hores, doncs, que són en català, m'entens? O sigui que sempre hi ha algunes coses, doncs, especials i curioses, i algunes coses, doncs, que són, per exemple, doncs, per penjar, que són de ceràmica, o bé, per exemple, la meva dona mateix, doncs, posa una mica de paradeta que pinta rellotges amb una pedra, o bé amb una capseta per posar llapisos. O sigui que, esclar, m'entens? Tot el que sigui referent a coses d'això, hi pot haver moltes facetes per un cantó i l'altre, i que la gent ho pot trobar aquí, comprens?
3: O sigui, és una fira oberta a tothom, així que no és només per experts, sinó qualsevol persona segur que trobarà alguna curiositat i alguna persona alguna coseta que li cridarà l'atenció. Però ara sí, anem acabant, perquè no t'he preguntat el més important, que a mi sí que m'has explicat abans de començar aquesta entrevista, però clar, arribar als 100 anys és important, és especial, és una trajectòria molt llarga. Heu preparat alguna cosa especial?
4: Nosaltres, aquests 30 anys, doncs, hem fet una remodelació de l'interior del campanar. Del campanar, que és una meravella, i és que està fet d'un deixeble de Gaudí, d'un arquitecte Isidre Puigboada, i és que allò que estava, que no, la gent no ho veia, perquè algun dia el campanar, com que toquen les campanes amb electricitat o electrònicament, doncs no s'hi pujava. I ara aquí ho hem arranjat, ho hem arreglat perquè sigui segur, amb unes branes, i a més allà on arrenca aquest campanar hi posem una tele i unes cadires i un vídeo, que la gent es quedarà només meravellat de veure un vídeo, que d'aquí veurà tot el que és curiós, aquest campanar i l'altre de la torre de rellotge que fa 230 anys que funciona. O sigui, el poble característic nostre és per què? Perquè té dos campanars. I ara, no, ja no volem, només volem que en toqui un, no? Perquè abans de la guerra, doncs, ja ho deien. Diu, en aquest poble, diu no sé si aniràs a l'hora, però sempre sentiràs moltes vegades 24 campanes que toquen quan siguin les 12. O sigui que és un poble curiós per això.
3: Doncs, Josep, se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies per ser aquest matí aquí al Territori 17 i a Ona Codinenca, per explicar-nos amb tanta fantasia tot el que envolta l'univers del rellotge, perquè siguin 30 anys més, i moltes gràcies.
4: Doncs esperem que molta gent vingui el diumenge, i encara que tingui problemes per aparcar, tingueu una mica de paciència, perquè el poble és una mica complicat, això. Però us esperem i el que vingui el dissabte també pot veure una mica, d'aquí, si vol venir a la tarda, doncs que d'aquí farem aquesta petita inauguració de l'arranjament del campanar, que vindrà el senyor alcalde, vindrà un arquitecte de la Sagrada Família, i el mossèn de Vic, el bisbe, bueno, farem una mica de festeta que val la pena.
3: Doncs moltíssimes gràcies i per 30 anys més.
4: Doncs gràcies a vosaltres, bon dia i bona hora.
1: Passen 4 minuts de 3 quarts de 10. I avui seguirem parlant de cultura, però parlarem de cultura musical, de tradició, i és que no només parlarem amb un grup de música cartadeuenc, sinó que a més aquest actuarà ben aviat en el marc de la Fira de Sant Isidre, no, Enric Rubió?
5: Doncs sí, així és, Ona, i és que estem parlant de Trobadors, amb D apòstrof i Ors, un grup d'esperit trobadorès que diuen que fa reviure la la llegenda, però jo més aviat diria que sembla que en surti d'una, i és que són tot una declaració de principis i intencions. Energia, força, molt ritme i molt bona feina i tradició. Així que avui, sens dubte, volem saber-ne molt més i saber d'on han sorgit i saber on els podem gaudir. Així que donem la benvinguda als dos Jordis. Avui en Jordi Domingo, veu i guitarra, i en Jordi Aranda, bateria. Molt bon dia i benvinguts al Territori 17 des dels estudis de Ràdio Televisió Cardedeu. En aquest cas, en Jordi Aranda, des del cotxe, crec.
6: Bon dia, efectivament, des del cotxe, a la meva oficina, efectivament.
5: Fantàstic, bon dia. Fantàstic. Molt bon dia als dos. Escolteu, bon dia. Primer de tot, com definiríeu Trobadors? No sé si ho he dit bé, ben entonat, no sé qui vol començar.
7: Sí, ho has dit bé, endavant. Trobadors, que té dos sentits, no? De trobadors, perquè fem música amb esperit trobadoresc, i trobar d'ors, no? Anem a trobar la pedra filosofal, l'alquímia, el trobador d'ors.
5: Creieu que l'heu trobat?
7: De moment no, ho estem buscant, però de moment no hem trobat res. Llavors, nosaltres
6: som un
7: grup
6: sí, de... El nom sí que...
7: Com digues, digues?
6: Digues, digues, Jordi, digues. No, que el nom sí que l'hem trobat, música, que ens va costar força. Ens va costar força. La veritat és que teníem moltíssimes idees, perquè som molt creatius, sobretot el Jordi és molt creatiu, i la veritat és que trobar un nom adient a la música que nosaltres volem fer, el que volem expressar als escenaris i el que volem que la gent ens entengui, doncs realment no és fàcil, no? I quan se'ns va ocórrer aquesta idea, bueno, vam divagar moltíssim i al final vam dir, ostres, troba, i dos, i el que deia el Jordi, no? És aquest significat, que és fantàstic, la veritat.
5: Escolteu, com i quan va començar tot plegat? Perquè, clar, jo quan us he buscat dic com pot ser que siguin alguns integrants d'aquí, Cardedeu, que toquin aquí i que jo m'hagi integrat fa tan poc. I és que, bé, estem parlant d'un grup força recent, no?
7: De fet, el primer concert vam fer-ho el 23 de febrer en el TAC de Cardedeu.
5: Tinc excusa, llavors.
7: I ens vam formar, en un mes o així, no? Vull dir, com a molt portem 3 o 4 mesos.
6: Sí, el Jordi i jo ja havíem compartit una anterior experiència musical durant un any i escaig, quasi dos, molt, molt bona, la veritat, i mira, els camins a vegades es diverseixen i a vegades es tornen a juntar, no? I en aquest cas, doncs, per sort, doncs ens hem tornat a juntar i entre tots hem muntat aquest fantàstic grup, que som de moltes terres de Catalunya, La base és Cardedeu, però som d'arreu de Catalunya, més expandits no podem estar, penso jo. I la veritat és que tenim un projecte molt potent.
7: Sí. Ve de Puig-reig, fins i tot. Ve una noia de Puig-reig. Sí.
5: Ara, fora de càmeres, li preguntava en Jordi, el Jordi Domingo, en aquest cas, dic, ostres, i per assajar, com ho feu? Perquè, clar, no és senzill, venim tants integrants del grup de tants llocs del territori, i em diu, no, és que realment és gent que musicalment té un bagatge espectacular, i quan trobem tu queda brodat, cadascú fa la feina pel seu compte, després quan fem les trobades d'assajos més generals, no? Després tot va com volin un llum.
7: De fet, vam tocar la Fira Medieval d'Hostalric i crec que vam assajar dos cops només abans de la fira, però és que, clar, són cracs. Vull dir, quan toques amb cracs, el resultat és espectacular.
5: Escolteu, parlant d'aquests cracs, quants integrants sou? Presenteu-nos una miqueta la banda, per dir-ho d'alguna manera.
6: Mira, jo parlo de la base rítmica, que és l'Anna Raballo, que és la baixista, i jo sóc el Jordi Aranda, que sóc el bateria. Jordi, la resta...
7: Llavors està el Pedro, que és guitarra, que és de Barcelona. Llavors està la Susana Jaén, que ve de Puig-reig, que és la flauta travessera. I el Jaume Barnaus, que ve d'Artés i és el violí elèctric.
5: Escolteu, com veieu l'estat de salut del sector del folk rock? Perquè sou molts els integrants i ara cada cop costa més, no?, trobar un grup nombrós damunt dels escenaris fent aquesta bona música. Tot i així, sembla que últimament ha hagut un auge, no?, per aquesta música de qualitat. Com ho veieu? Com veieu el sector?
6: Bueno, a veure, el sector realment de la música com a tal, com nosaltres en teníem fa 15 o 20 anys, és exactament un altre. Realment, nosaltres que ara gravarem el nostre primer tema, hi ha molts productors i productors potents ja ens han dit que instruments acústics realment ja fan servir poc. Amb això em vull fer referir que la música s'ha electrificat, seria la paraula, però no electrificat de la forma que nosaltres en teníem fa uns anys, sinó amb el tema ordinador, seqüències, autotunes, etc. I la veritat és que hem perdut qualitat musical, aquesta és la realitat. Ara, dintre de lo nostre, doncs, bueno, coneixem a gent que ho fa realment molt bé, molt bé, molt bé, però si t'hi fixes, els grups que són en punters actualment no són el que nosaltres, doncs, això que companyíem fa, doncs, això, uns 15 anys enrere, 20 anys, és una altra manera de veure la música i la consumim d'una altra manera completament diferent, completament diferent.
5: Aquí anava una mica, de fet, és que en un panorama musical català, però també d'arreu, no és una cosa endèmica d'aquí, on hi ha una efervescència, potser inclús desenfrenada, molta música que sona, i ara em perdonaran els oients, però que sona molta d'ella igual, creada per una mateixa persona, la seva veu i el seu ordinador, el fet de cantar, i sobretot tocar en directe és gairebé com fer un cop de puny a la taula per defensar les coses ben fetes, no?
7: Sí, ens vam posar en contacte amb un productor, no direm el nom, que és bastant important, i ens deia que feia un any que no gravava cap instrument. Vull dir que tot eren seqüències. I ens vam quedar a dir, hosti, doncs nosaltres tot el contrari, Som tradicionals.
5: D'alguna manera s'ha de defenseu això i bé, no sé si us sentiu recolzats i la gent que us ve a veure als concerts, clar, no sé si normalment teniu un públic que sap el que ve a veure o públic que no s'ho imagina i que s'endú una bona i una grata sorpresa al veure tants instruments a l'escenari. Què us trobeu?
7: Bueno, de fet, de moment només un concert, no?
6: Bueno,
7: digues, Jordi, digues.
6: Però sí que és la... Vale. La realitat és que sempre busquem la sorpresa, lògicament, perquè nosaltres no som un grup mega reconegut, etc, però sí que és veritat que tenim uns seguidors molt fidels. A nivell de trobadors, com fa, doncs això, escassament uns mesos que funcionem, però déu-n'hi-do ja tots els seguidors que tenim, això vol dir que la música que fem, li diem tradicional, i al final em sap greu inclús o trist dir-ho, no? Tradicional, quan hi ha una bateria, un baix, una guitarra, una flauta travessera, un violí, vull dir, tradicional, no sé si seria la paraula adequada,
7: seria
6: perquè per mi
7: artesanal.
6: Fem un rock molt fresc, molt modern, Com seria?
7: Que jo crec que seria la paraula més que tradicional, artesanal.
5: Sí.
7: Quan tu vas a comprar Perfecte. Un fuet, que no és un fuet... No? Tu vas a una fira medieval i compres un fuet artesanal. Pues nosaltres fem una música artesanal.
5: Trobo ben descrit. M'agrada el concepte. Pues s'haurà de començar. S'haurà de començar.
6: És molt bo, és molt bo. La veritat és que sí, Jordi. Sí, sí. Tenim seguidors de tot tipus. Gent que ens descobreix segons el tipus d'espectacle que fem o que volem fer i després tenim persones doncs, que ja ens segueix per les típiques, l'Insta, el Facebook, etc.
5: Escolteu, la sonoritat que teniu ara que estàveu parlant d'instruments precisament, és deguda a com estructureu les cançons o també a la incorporació de certs elements, no? Perquè clar, violí segons com... Clar, el violí és un d'aquests instruments, per exemple, que pot sonar de la forma més clàssica, de la forma més tradicional possible, no? Ho tens amb un ventall enorme, com tants altres instruments, però a què creieu que és degut? A com estructureu la forma de tocar-les o els instruments en si?
7: Bé, jo crec que nosaltres fem un rock, normal, bueno, rock pop, una mica javiat, i llavors el que volem és incorporar instruments tradicionals. I a partir d'aquesta fusió, que és el rock folk, no una mica, que pot sonar com més rock normal o més tradicional, depèn quina estrofa, no?
5: I escolteu, ara sempre aquí al Territori 7, ja ho sabeu, sempre tenim 11 minutets, 12 molt a estirar, sempre se'ns va acabant i estem arribant al final, però pregunta que s'ha de fer sí o sí, obligada, jo us volia preguntar on us podrem veure, però és que, com el Nell ja ha dit, perquè actueu aquí a casa d'aquí molt pocs dies en el marc d'una fira, vaja, reconeguda arreu de tot el país, és a dir, Sant Isidre aquí a Cardedeu, podríem dir gairebé una prefesta major, on, quan ho fareu i com són les ganes que teniu?
7: No, de fet, a mi em fa molta il·lusió perquè ho tinc a un minut de casa, sí. Puc anar caminant, és música centímetre zero.
5: Sí, saps què vol dir això, no? Que tindràs a tots els integrants dormint a casa.
7: Sí, ho he pensat, ja els convidaré a sopar. Doncs sí, toquem el dia 23 de maig, un dissabte, a les 8 de la tarda, que serà com un vespreig, no? Mm. Un vespreig, i que anava a dir... Ah, sí, a la plaça de Fontova. Antonyita Fontova.
5: Antonyita Fontova, és el centre de tot, tothom que passa per Sant Isidre passa per allà. Bé, també suposo que fa il·lusió no veure cares conegudes del poble, gent que conegi, que potser inclús algú encara no sap ben bé aquesta nova aventura on estàs. És un molt bon escenari, no? Fira Sant Isidre, també, sí. Evidentment no és una fira medieval, però una fira de ramaderia, també, jo crec que la gent que ve queda molt ben lligat, no? D'alguna manera també aquest... estil de música?
7: Bueno, nosaltres tampoc ens volem centrar en fires medievals, eh? Que estem oberts a tot tipus de fires i ara volem intentar fer un nou projecte que... Bueno, primer tenim el projecte de vespreig medieval i ara volem impulsar el vespreig encantat també, no? D'anar a fires de bruixes, esotèriques... Bueno, qualsevol tipus de fira de Catalunya ens encanta, no? Seguint aquest concepte d'artesanal, o que dèiem, fires artesanals. Fires de la cervesa...
5: Doncs mira, amb això ho deixem, ens ho apuntem a totes les persones, els programadors, que d'aquí, fet aquí que n'hi ha una borrada de gent que programa música i festivals, com sempre dic, que estem mal acostumats en aquest poble, que ho tinguin molt present, que esteu aquí, heu arribat, Trobadors, grup folk rock d'esperit trobadoresc. Estem parlant amb Jordi Domingo, veu guitarra, Jordi Aranda, bateria, són molts més, no ens hi cabien a pantalla, des d'aquí els enviem una forta abraçada, escolteu, molta sort i encerts, que el camí sigui molt llarg, que us ho passeu molt bé i sobretot ens veiem a places i a teatres i escenaris.
7: Molt bé, doncs moltes gràcies i encantats que pugueu venir als nostres concerts i gaudir de la música artesanal.
6: Doncs moltíssimes gràcies pel teu temps, la vostra atenció a la ràdio i endavant, aquí estem pel que vulgueu. Moltes gràcies.
5: A reveure, salut i música.
0: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: I ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

és They Long To Be Close To You de Carpenters, i és que la cançó del duet nord-americà la van publicar el 14 de maig del 1970. Els autors de la composició són Burt Bacharach i Hal David, un dels duos més famosos dels compositors del pop. La veu principal és de Karen Carpenter, considerada una de les millors veus del pop dels anys 70.

0: A Tren d'Alba, cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Amb motiu de la celebració del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP, que tindrà lloc els pròxims dies 16 i 17 de maig, és a dir, aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya, Renfe oferirà més de 64.800 places addicionals amb l'objectiu de facilitar els desplaçaments dels aficionats entre Barcelona i Montmeló. Per donar resposta a l'increment de la demanda, la companyia reforçarà les línies R2 i R2 Nord de Rodalies, assegurant una oferta de fins a 4 trens per hora i sentit durant les franges de màxima afluència. Concretament, el servei s'intensificarà el dissabte entre les 7 i les 11 del matí i entre les 4 i 6 de la tarda, i diumenge entre les 6 i les 11 del matí i entre les 3 i les 7 de la tarda. Aquest dispositiu especial permetrà garantir una freqüència mitjana d'un tren cada 15 minuts per sentit en la connexió entre Montmeló i Barcelona durant els períodes de major afluència prevista. Així mateix, es reforçarà el servei en relació Granollers-Centre-Castelldefels per facilitar la mobilitat. Segreix el dispositiu. En el meu cas, aniré amb cotxe perquè em vull assegurar de no perdre'm les sortides de les curses i arribar a temps, que van molt de pressa. Va, ens retrobem dilluns amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, explica'ns si hi ha alguna novetat pel que fa a la línia R3 o també al servei alternatiu d'busos.
3: Doncs, Ona, bon dia. No, pel que fa a la línia R3 no hi ha cap incidència, per tant, normalitat a la via. Pel que fa a les carreteres, igual, però ho hem de destacar, ja que avui a la Catalunya Central i a les comarques de Girona, és a dir, Catalunya Central, cosa que ens afecta aquí a Osona, els professors i els docents avui havien convocat, era vaga per territoris i tocava la nostra zona. Hi han hagut marxes lentes, però no ens han destacat cap tall de carreteres. Per tant, normalitat a les carreteres, com per cosa que ahir, per exemple, sí que els va tocar la zona del Baix Llobregat i també el Penedès, i allà sí que van tallar carreteres els professors. Però avui, amb les manifestacions, no s'han dut a terme aquestes protestes.
2: Doncs aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17. Gràcies, Andreu, i fins ara.
3: Fins ara, Ona.

0: Doncs de seguida ens endinsarem en el món gastronòmic del nostre territori amb l'Isaac Muntades, però abans fem un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. Caldes de Montbui ja té per primera vegada un document oficial que regula com es reparteix i es gestiona l'aigua termal del municipi. Un acord que fixa els usos al percentatge de distribució i que també busca garantir el futur d'un dels grans símbols de la vila davant de possibles afectacions derivades del canvi climàtic o d'una disminució del cabal. Laia de Déu, una codinenca.
1: I és que tot i la llarga història termal de Caldes, fins ara no existia cap conveni formal que regulés aquest repartiment. L'acord s'ha signat entre els tres titulars de l'aigua termal, el grup Broquetes, el grup Victòria i l'Ajuntament de Caldes, que disposa dels drets de l'antic balneari Termes La Salut. A més, el conveni també blinda els anomenats usos socials de l'aigua termal, com les fonts públiques o el subministrament a la Fundació Santa Susana. Tot plegat en un context on la sequera dels últims anys també havia obert interrogants sobre el futur del sistema termal calderí. Escoltem Isidre Pineda, alcalde del municipi.
2: Tenim un gran coneixement ni de tota la infraestructura que hi havia, doncs que hi ha a Caldes de Montbui, ni tampoc hi havia un sol document signat i registrat per l'Ajuntament de Caldes de Montbui amb un acte formal sobre el repartiment de l'aigua termal al nostre poble. Avui el que hem fet és signar un conveni de repartiment de l'aigua termal on de forma inequívoca a Caldes podem dir que hi ha tres titulars de l'aigua termal, però també reconeixem una altra cosa molt important, que són els usos socials de les aigües de Caldes de Montbui.
1: El conveni arriba després de diversos anys de treball tècnic i d'anàlisi del sistema termal de Caldes. Entre altres coses, s'han instal·lat comptadors digitals per monitoritzar el cabal d'aigua i estudiar-ne el comportament. Actualment, del pou termal en surten uns 14 metres cúbics d'aigua. Però més enllà de la part tècnica, els responsables dels balnearis insisteixen en que l'objectiu principal és preservar aquest recurs a llarg termini. Recorden que, tot i tractar-se d'un dret miní, la voluntat és garantir-ne la continuïtat. Ens ho explica Jordi Anglí, director general del Termes Victòria.
3: I ens faltava, és un conveni, un marc en la qual gestionéssim aquest pou, no? Els manteniments, el tema de garanties sanitàries, el tema de controls de cabals, i durant tots aquests anys doncs anàvem gestionant-ho, però ens faltava un marc regulador. I és un recurs miner, però a diferència del resta de recursos miners que l'objectiu és esgotar-lo i quan abans millor, el nostre objectiu és que duri, si pot ser, eternament.
1: Precisament, una part de l'acord estableix que una part de l'aigua termal es destinarà de manera obligatòria i permanent a les fonts públiques i a la Fundació Santa Susana. Des de la Fundació remarquen que la relació amb l'aigua termal forma part de la seva història des dels seus inicis al 1386. Els impulsors del conveni també defensen que aquest acord reforça la singularitat termal de Caldes i la necessitat que administració i sector privat treballin conjuntament per preservar aquest patrimoni. Amb aquest acord, Caldes de Montbui formalitza per primera vegada un model de governança de l'aigua termal que fins ara funcionava principalment per consens entre les parts. Un document que busca donar estabilitat al sistema i assegurar que l'aigua termal continuï sent un dels elements centrals de la identitat calderina també en el futur.
0: I la cantant i musicòloga cardedeuenca Elena Mas ha presentat Dona, Terra i Cançó, un nou espectacle on fa un recull de cançons creades per dones dels països catalans. Un concert amb col·laboracions de diferents veus femenines i també un tast de cançons de creació pròpia com Incertesa, amb la que la cantant és una de les 40 aspirants de l'Alanada. Enric Rubio, de Ràdio Televisió de Cardedeu.
4: Així és, Ona. Amor del bo de Sílvia Pérez Cruz i Rosalén o A la voreta del foc de l'Osa són algunes de les cançons que formen part de la Dona, Terra i Cançó, el nou projecte musical de la cantant i musicòloga cardedeuenca Elena Mas.
5: Dona, Terra i Cançó és un recull de cançons compostes per dones de parla catalana que fa temps que vaig pensar que volia indagar en tot l'art musical femení que tenim aquí, no? I jo tenia moltes ganes també de expressar-me musicalment en l'idioma que penso i sento.
4: El projecte Dona, Terra i Cançó s'ha presentat al Teatre Auditori de Cardedeu amb Elena Mas a la veu, la Carla Motis a la guitarra, l'Esther Quevedo al teclat, Laia Fortià a la bateria i la Carla González Ferrer al baix. A més, el concert ha comptat amb la col·laboració de diverses veus femenines, com per exemple de la Diana Mur, la Paula Barranco i la Júlia Espinet. També ha estat un espai per gaudir d'un petit tast de cançons de creació pròpia, com Incertesa, amb la que la cardedeuenca forma part del concurs a l'anada.
5: Hi ha un tema propi que no tenia clar si fer-lo o no, però perquè és la sonoritat del tema és molt diferent, té molts elements electrònics, però vaig pensar que seria molt interessant, no, fer-lo aquí avui a l'auditori. Es diu Incertesa, és el meu nou tema, que va sortir fa 2 dies, el 8 de maig, i avui per primer cop l'he cantat a l'auditori i ha estat un plaer, la veritat.
4: Així doncs, Dona Terra i Cançó, aquest projecte seleccionat per rebre suport a la creació Residències 2026, que reconeix la qualitat artística i el valor cultural de la proposta. És un espectacle que forma part també de la programació cultural impulsada per Cardedeu Inspirant Cultura, amb l'organització de l'Associació de Veïns de Can Serra i la Regidoria de Cultura.
0: I el Parc de Bombers Voluntaris de Ribes s'encalla de manera provisional, Isaac Muntades.
6: Al ple d'octubre, l'Ajuntament de Ribes de Freser va acordar la cessió d'ús de l'edifici municipal de l'antic escorxador a la Generalitat perquè el transformi en el Parc de Bombers Voluntaris de la Vila, un projecte clau pel municipi que comptarà amb cotxeres, 4 dormitoris, un gimnàs, una sala de formació i una de control, una cuina, un menjador, un despatx del cap del parc i una zona d'epi, a banda d'una sortida directa a la Nacional 260. En total s'ha invertit 179.000 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha posat 90.000 i la Diputació de Girona la resta. Gairebé 7 mesos després, al darrer plenari, s'havien de resoldre les delegacions presentades a l'acord inicial per Tots Fem Ribes i votar l'aprovació definitiva, però el projecte es va encallar. Va haver-hi un empat a 4 en la votació. L'equip de govern de Junts per Ribes ho va fer a favor i l'oposició, formada per la CUP i Tots Fem Ribes Esquerra Republicana, en contra. No va prosperar perquè l'acord requeria majoria absoluta. Des de l'octubre, Junts té un regidor menys i espera recuperar-lo al pròxim ple, en què l'acord rebria llum verda. El copaire Ferriol Tugues deia que estaven disposats a votar-hi a favor perquè veien necessari l'equipament, però ja havien avisat prèviament que condicionaven el suport a arreglar el forat de la teulada de la nau que la brigada utilitza com a magatzem. Això és el que deia.
7: Amb el compromís, tot i la instància, no en tenim prou, perquè també vam aprovar al desembre que s'arreglaria l'ascensor i és l'única inversió que es va posar en aquell pressupost i encara no s'ha arreglat a maig. És a dir, les paraules per nosaltres en són, no diré buides, però necessitem fets, no paraules, a l'hora de votar. Llavors, el que els demanaria és que, si us plau, aplacessin aquest punt pel següent ple, portin el pla d'inversions. Amb aquest pla d'inversions nosaltres hi votarem a favor.
6: En la mateixa línia s'expressava el regidor de Tots Fem Riba, Joaquim Roquer.
8: Jo, amb l'Ajuntament i l'equip de govern que tenim, ja no faig actes de fe, ho sento. Si no ho veig escrit i firmat, no m'ho crec, així de clar. Llavors, per aquesta raó, jo votaré en contra. Voto a favor de les al·legacions, naturalment, i en contra de l'aprovació definitiva.
6: Abans, Mònica Sant Jaume s'havia mostrat molt contundent amb Tugues.
9: És un servei essencial, necessari, que el director dels serveis territorials va deixar molt clar que si Ribes no el volia, se n'anava a un altre lloc. Un parc de bombers, igual que un centre sanitari, igual que qualsevol altre equipament d'emergència, no es condiciona a arranjar qualsevol altre equipament, que és evident que també és necessari, eh? El parc de bombers no es negocia. No es negocia per un pla d'inversions que és evident que vindrà i que ha de venir.
6: Sant Jaume assegurava que la brigada guanyaria nou espai i que arreglarien la teulada.
0: I ara sí, ha arribat el moment de parlar sobre coses relacionades amb la gastronomia. Això és La Foc Lent, avui des de la veu de Sant Joan, amb l'Isaac Muntades.
6: Doncs avui anem molt amunt, Ona, perquè volem conèixer la realitat del refugi del Pla d'Arola, que això és el veïnat de Ribes Altes, el terme municipal de Ribes de Freser, i per fer-ho ens acompanya la Núria Ibáñez, que és una de les dues persones, doncs, que s'encarrega de gestionar aquest refugi, que ho fa juntament amb, doncs, amb l'Armand Casador. Bon dia, Núria, i moltes gràcies per ser al Territori 17, haver baixat des d'allà dalt, que suposo que també és, m'imagino que ha de suposar un trasbals, no?
10: Bon dia, bueno, moltes gràcies a vosaltres també per donar-nos veu, perquè el refugi, mira, no havia pensat mai que acabaria en una entrevista de ràdio, així que merci.
6: Ja no ho podràs dir. I res, per començar, m'imagino que també viure en un refugi suposa renunciar una mica al poder sortir de la feina i desconnectar, no? Perquè és una mica com estar en un hotel, potser, fins i tot, d'alguna manera. No sé si vosaltres dos hi viviu allà normalment.
10: Mira, nosaltres durant del 15 de juny més o menys al 15 de setembre vivim allà. Només baixem al poble a buscar les comandes i a rentar la roba i a fer canvi de gènere, diguéssim. Nosaltres vivim la resta de l'any a Ribes, al poble, i pugem amb un vehicle o caminant, normalment amb vehicle, perquè per sort és un refugi que encara està una mica ben comunicat, hi ha una pista forestal que s'hi accedeix, i així podem carregar més les coses. Ara estem entre setmana a Ribes i pugem els divendres fins als diumenges. Hi ha setmanes que pugem més d'hora perquè també tenim reserves, depèn de la setmana. Aquesta, per exemple, ens has enganxat que estàvem a Ribes, poble, però demà pugem.
11: Demà pugeu ja al refugi. Explica'ns una mica, ara m'ho comentaves una mica, les hores que teniu oberts i els períodes, entenc que és l'època que hi viviu, no?, que està obert.
10: Sí, o sigui, obrim sempre tots els caps de setmana de la primavera i de la tardor. És a dir, a partir del 15 de març més o menys obrim tots els caps de setmana i festius, els ponts, la Setmana Santa també fem tota la Setmana Santa com de les escoles, diguéssim, i a l'estiu obrim cada dia. A l'hivern obrim per demanda prèvia, perquè fins ara no teníem aigua. L'aigua se'ns congelava perquè ve del torrent. Llavors, no teníem aigua i a l'hivern era impossible treballar. El que fem ara és que tenim un dipòsit. Fa 2 anys vam poder fer unes obres de millora gràcies al Parc Natural, i tenim un dipòsit on tenim encara una reserva d'aigua, i això ens permet que alguns caps de setmana de l'hivern puguem obrir. Aquest any, per exemple, hem pogut obrir un cap de setmana de desembre, un de gener i un de febrer.
11: I la resta de l'any, em comentes que viu a Ribes, què feu? No sé si teniu alguna altra feina, si això es pot compaginar, diguéssim.
10: Sempre ho hem intentat compaginar, perquè sí que realment és molt demandant a l'estiu, el refugi, perquè allà sí que vivim allà i ho fem tot allà, però la resta de l'any, com que treballem només això 3 dies, ens ho intentem compaginar. Jo, per exemple, treballo també fent tallers d'educació ambiental, d'apicultura. I sí.
11: De fet, una vegada aquí al Territori 17, a la secció d'astronomia, vam entrevistar una persona de la Vall de Ribes que feia mel. Ara no recordo el nom, ja em disculparà, vull dir que per allà sí que és l'únic lloc que hi ha, bueno, apicultors, no?, aquí al Ripollès, que és una cosa curiosa, si més no. Et volia preguntar també, quan vareu agafar la gestió del refugi? Fa anys ja d'això?
10: Sí, vam agafar el 2021. De fet, era un moment en què la persona que el portava ho volia cedir, perquè ja no volia seguir. Llavors, el 2021 vam agafar nosaltres, vam agafar-ho ja al principi de la primavera, diguéssim, al març ja vam obrir, i des de llavors ho portem nosaltres. A l'equip som l'Armand i jo, que som els que ho vam agafar en el seu moment, però també hi ha una altra noia, una amiga nostra, la Fra, que també treballa amb nosaltres tots els caps de setmana i a l'estiu. A l'estiu sí que normalment som una o dues persones més de reforç, perquè com que som, treballem cada dia, i també per poder fer els descansos pertinents i tot plegat.
11: Clar, el 2021 era l'època post-pandèmia, vull dir, m'imagino que s'ha notat un canvi, no?, en aquests 5 anys des del 2021 fins ara el 2026, ja ha canviat la cosa. També, no?, el 2021 la gent també tenia moltes ganes de sortir a la muntanya. No sé si això s'ha mantingut o ha estat al revés, hi havia menys gent el 2021 i ara ha augmentat.
10: El 2021 va ser una bogeria, l'estiu, hi havia molta gent a la muntanya, però sí que és veritat que per la resta d'anys hem aconseguit tenir una xarxa de clients bastant estable i estem contents amb això. Per tant, de fet, prefereixo una estabilitat que no un boom, que no, que potser no, aquest moment no podíem ni abastir tot el que ens arribava, perquè al final érem molta gent amb moltes ganes de fer coses amb desconeixença del territori, i a vegades era una mica difícil de gestionar perquè les places són molt limitades allà.
11: Ara t'anava a preguntar, precisament, ara que em treus el tema de les places, quantes places teniu? Entenc que hi ha zona per dormir, evidentment, i quin és el perfil de gent que us ve?
10: Clar, nosaltres quan ho vam agafar no venia molta gent a fer pernoctes perquè no ho coneixien tant com a refugi, perquè al final és un refugi forestal, no és un refugi d'alta muntanya. Estem a 1.524 metres, vull dir, no és un lloc super inaccessible. De fet, hi ha un camí a peu des de Ribes que són 5 quilòmetres més o menys, que és xulíssim de fer l'itinerari, o la pista forestal que es pot pujar en vehicle, que són uns 20 minuts des de Ribes, vull dir que està bastant accessible. Allà tenim una petita cuina, que és on cuinem, un menjador amb interior amb capacitat de 25-30 persones màxim, també és molt petitó, amb 2 llars de foc, i a dalt tenim una habitació compartida de 12 places i un lavabo, és tot el que tenim, o sigui, és molt petitó l'espai. El que sí que fem és que a l'estiu, o quan fa millor temps, a fora tenim muntada una terrassa ben gran, i perquè és clar, hi ha una esplanada gegant a davant i amb un mirador amb molt bones vistes al Puigmal. Llavors allà sí que muntem taules i a vegades hem pogut fer fins a 60 dinars. Uh-huh. Això en època forta, bueno, a l'estiu hi arribem cada any.
11: Uh-huh. Ara et volia preguntar precisament per al tema gastronòmic, que també ens interessa molt. Com es porta el menjar al refugi? És difícil la logística? Ara em deies que aneu a carregar-lo vosaltres mateixos, eh?
10: Sí.
11: No ve amb helicòpter aquí com a refugis més inaccessibles, evidentment, eh?
10: Exacte, aquí pugem cada setmana nosaltres el producte. Llavors el que fem és quedem amb diferents productors, perquè comprem a tot de productors d'aquí la comarca. Uh-huh. Intentem comprar tot producte local. Llavors quedem amb diferents productors

0: Això, que feu més de 60 dinars, explica'ns una mica, què feu? Feu esmorzars, dinars, sopars, com ho feu? I em sembla que cuineu coses, vull dir, hi ha menús interessants, eh? No és un... La gent pot pensar en un refugi, pot pensar, ostres, no hi haurà molta cosa, però en aquest cas sí, no?
1: Sí, de fet, he de dir que últimament als refugis de muntanya hi ha molts refugis on es menja molt bé, i és perquè a mi m'agrada molt aquest tema, no? I al final també... i exploro altres indrets i hi ha molts refugis de muntanya on la gent s'ho curra molt. És veritat que tenim pocs plats perquè no tenim més espai per oferir-ne més, no? I també tenim unes neveres petites on no podem emmagatzemar limitat, i a vegades s'acaben les coses, que aquesta és l'altra, no? Quan se'ns acaba l'entrecot no en tenim més fins que no puguem tornar a baixar a comprar-ne. I és també la part una mica de la gràcia. Nosaltres el que fem és obrim els matins per esmorzars per fora, de gent de fora del, diguéssim, que no ha pernoctat al refugi, fem a partir de les 9 aproximadament, perquè la gent que pernocta al refugi esmorza de 7 a 9 més o menys.
0: Més d'hora.
1: Llavors, a partir de 9 a 11 fem esmorzars per la gent que ve de visita, o que ve caminant, o que ve esmorzar. Els dinars els fem de 1 a 4 més o menys, 1 a 3 i mitja, i allà fem un menú que sempre tenim o un menú d'arròs o un menú de carn a la brasa. L'arròs és de muntanya o de verdures, i carn a la brasa, doncs això, tenim botifarra, cansalada, xai, entrecot, tot així del territori. I llavors els sopars fem, o per les... Normalment, durant l'any, és només per les persones que pernocten, perquè al final ara tampoc venen persones de fora a sopar. Si venen, també les acollim, però no venen massa. Llavors fem el sopar per les persones que pernocten, que és un menú tancat. El que sí que sempre demanem abans de que vinguin, si tenen intoleràncies o segueixen alguna dieta específica, però ho adaptem segons això, però sempre fem, doncs, cuina casolana, el que ens va bé i el que ens escau també per època de l'any, de temporada. Fem cremes de verdures, estofats, sempre fem dos plats. I estofats, bueno, una mica això, depèn de l'època de l'any, intentem cuinar amb el màxim producte de temporada. I llavors a l'estiu fem també sopars per la gent que ve de fora del refugi, que com que també això, ja estem allà cada dia, doncs ens permet també poder-ho gestionar. I allà fem una petita carta, és més de coses de picar, potser.
0: De picar.
1: I així per combinar-ho amb un grup.
0: Déu-n'hi-do, doncs ja ho sabeu, el refugi del Pla d'Arola, a Ribes Altes, a Ribes de Freser, això que deia, 5 quilòmetres caminant, vull dir, no és gaire lluny, no és un refugi inaccessible com ens deia la Núria Ibáñez, que és una de les dues persones, doncs, que s'encarrega de gestionar-hi juntament amb l'Armand Casador i també amb altres persones que ha comentat que també hi treballen. Doncs moltes gràcies per haver vingut avui al Territori 17, Núria, haver-nos explicat tot el que feu aquí al refugi del Pla d'Arola, i ja intentarem venir algun dia, perquè això no queda molt lluny, i suposo que també us alegra, no?, en aquest principi de temporada, que potser hi ha menys gent, però ara aviat començarà la feina grossa.
1: Sí, tant, això esperem.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies, Núria, i per haver estat avui al Territori 17 amb nosaltres.
1: Merci a vosaltres.
2: Territori 17.
3: Moltes gràcies, Isaac, per parlar avui amb la Núria. La veritat és que, si podem, farem una visita al refugi, perquè tenia tot molt bona pinta. Però després de publicitat tindrem el Guillem Sánchez perquè ens comenti, doncs, els tuits més destacats del dia, i acabarem el programa sobre cinema i sèries. 3 minuts.
4: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de The Klezmatics, la històrica banda Klezmer de Nova York acompanyada d'un cor gospel. Descobrim la veu de la cantant sudanesa Sulaf, parlem dels concerts del proper festival grec i tenim un record per Dave Manson, cantant i guitarrista de Traffic. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Pla.
1: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
0: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
1: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
0: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: FM. El nou so d'Osona.
1: Territori 17.
2: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. I tenim un dia més aquí a l'estudi en Guillem Sánchez. Bon dia, Guillem, què tal?
3: Què tal, com estem?
2: Doncs a tope.
3: Mira, quina millor manera de començar el dia que la que ens relata la Marta.
2: A veure.
3: Atenció, ens diu: el meu pare fa 60 anys i la meva mare li ha fet una llista de 60 coses que li agraden d'ell. Una de les meves preferides és que sempre m'hagis deixat dormir fins a 11:45 als caps de setmana, fins i tot quan els nens eren petits.
2: Oh!
3: Que maco que és l'amor.
2: Això està
4: molt bé. Que afortunada, no?
2: Exacte, afortunada.
3: Trobar una persona així a la vida.
2: Home, sí, que no et despertin quan menys t'ho esperes, allò que dius, vull dormir una horeta més.
3: Correcte.
4: Jo pensava que una de les 60 et diries, avui per sopar tindré X menú. És que venim
3: no,
4: ara...
3: anem a coses més importants, Andreu, sempre. Anem a coses més importants. Tot i que també que et facin menjar és una gran mostra d'amor.
2: Exacte.
3: De la gent. Va, avui també hi ha un usuari que està molt agraït. Ens escriu: gràcies, noi altíssim, que has picat a la porta per demanar-me si tenia un gat. I m'has vist cridar a la canalla i sortir disparada amb pintes, tirar-me sota un cotxe i agafar el gat. I ens has acompanyat de tornada, sent amable, com si tot fos el més normal del món. Doncs mira.
2: Situacions estranyes que acaben bé.
3: Però està bé, sí, ser agraït i que, evidentment, tot acabi com ha d'acabar.
2: Exacte.
3: Pregunta molt seriosa de l'Aleix avui. Diu: quin sentit té aquesta entrevista si està repetint literalment el mateix que va dir ahir? Diu: per cert, el maquillatge molt bé. Fa molta millor que...
4: Va, ahir era un dels seus súbdits.
3: Correcte. Una mica de massatget.
4: Sóc florentineta.
3: Va, l'Àngel ho defineix també com pot i ens diu: el futbol, segons Florentino, només contempla un resultat net, la victòria del Madrid, de primer curs d'organització mafiosa.
2: 100%.
3: Correcte, no hi ha competència.
4: No. I ha canviat, eh? Va dir 16 i ahir eren 18.
3: Doncs imagina't.
4: No havia jugat, i el Madrid juga avui.
3: Imagina't, mare de Déu. Va, som-hi, em sento molt identificat amb això que ens escriu la Marta avui. Ens comenta: aquella línia entre berenar el que no toca i fer l'operació biquini.
2: Ai, és que aquell moment de la tarda que et ve com aquella
3: gula
2: tan
3: aquella
2: gula. Bona, que dius, sí, ho faig, no ho faig.
3: Jo faria també l'aportació d'aquell moment del matí que t'entra aquella fina gula.
2: Estem en aquest moment, Estem en aquest moment,
3: I llavors a les 12:15 s'activa el moment del vermut. Les patatetes...
2: És ben bé que el nostre cos està programat per menjar,
3: Correcte. Va, en canvi, això sí que és insuportable. Ens diuen: endavant amb l'època d'anar mitjons i xancles de piscina. No, sisplau.
4: No m'agrada.
3: No.
4: Ho associo a un perfil de persones.
2: Jo he de dir que vaig amb mitjons i les Birkenstock, que són aquelles sabates així com sabatilles d'anar a dormir, diguéssim.
3: Correcte.
2: I porto mitjons. Però ara no ja començaré a anar sense.
3: És una mica més de...
2: Està bé, aquelles sabates estan molt bé.
3: És una mica més perillosa la combinació de mitjons i xancletes de dit.
2: Uf, però...
3: Que també hi ha gent que fa.
4: No, els japonesos, recordo Doraemon...
2: Però els japonesos crec que tenen els mitjons que ja tenen la forma del dit, sí, no?
3: Perquè van un pas per endavant de
2: òbviament,
3: tots nosaltres.
2: Òbviament.
3: Nosaltres no som capaços d'arribar.
2: Nosaltres som burros i ens posem un...
4: Nosaltres no veiem el sol néixer.
3: Evidentment. Sí. Va, som-hi, que en Jaume s'ha trobat amb això. Ens diu: he anat al cap a demanar hora i m'han colat el moment perquè el meu metge tenia un forat justament ara, quan el meu pla aquesta tarda era fer birres al pub amb uns amics. Qualsevol cosa que em digui el metge serà contrastada amb què m'hauria dit el doctor Guinness.
2: Depèn de què sigui, pots fer les dues coses.
3: Sí, tot i que també si ja tens plans que te'ls xafin així i vam d'entrar a veure el senyor metge, no sé si...
4: Sí, tu ja hauries de ser conscient de si tens metge, no, aquest pla oblida tant.
3: Evidentment. Va, bona aportació d'en Jordi, que ens escriu avui: vaig ser el primer de la meva família a tenir cotxe. Ni el pare ni l'avi no tenien carnet. La primera vegada que vaig pujar la besàvia al cotxe, veient com anava canviant de marxes, va fer el gest d'agafar el canvi i em diu: tu, fill meu, condueix, que la benzina ja la remeno jo.
2: Ostres! Ostres! M'encanta.
4: Quin la roda era quadrada o no?
3: No crec. Quin record teniu del primer cotxe de casa? Perquè genera un gran impacte, el primer cotxe que...
2: El meu primer el cotxe dels meus pares, el primer que vam tenir, va ser un Picasso, un Citroën Picasso.
4: Un xarxa.
2: Aquest, i era de color...
4: Platejat o vermell?
2: Verd menta. És que era una cosa... O sigui, era un cotxe...
3: Se us veia venir de lluny,
2: Era molt heavy. A més, aquest cotxe ara està circulant pel meu poble, perquè, bueno, ja fa bastants anys que ja torna a circular, i quan el veig penso... Ai, que entranyable la meva Oliveta petita.
3: Per tant, fàcil d'identificar.
2: Superfàcil d'identificar.
3: Quan estava aparcat, sí, evidentment. Sí, sí. Molt d'acord amb aquesta d'Antoni, per acabar, dues pilades futbolístiques, per acabar la secció d'avui. Ens diu, el gran protagonista del partit és el nen que no para de cridar Pedri de manera incansable. No sé si us ho vau adonar ahir, al partit del Barça.
4: Vaig mirar 45 minuts i vaig posar el València...
2: Va jugar el Barça ahir?
3: Ahir, doncs, quan va sortir escalfar Pedri a la segona part, hi havia un aficionat...
4: Tota l'estona.
3: Tota l'estona. A més, es colava per el micròfon d'ambient. Pedri, Pedri, Pedri.
4: Això és el que em recorda.
3: Pedri, Pedri.
4: És un cas similar, eh? La NBA, el torneig de play-in és un partit on si guanyes, passes, i si no te'n vas cap a casa. Hi havia a la filla d'un jugador de la NBA que mentre es tiraven tirs lliures l'altre equip es posava a cridar i se la sentia i fallaven tots els tirs lliures perquè es desconcentraven.
2: No, això està bé.
4: I se sentia, eh?
3: I per acabar, en Pau li respon, diu, Pedri, mi madre es de Tenerife, l'he dit ara. Doncs ja ho sabeu, que si heu d'anar a veure la mà d'en Pedri...
2: Sí, sí.
4: És de Tenerife.
3: Gràcies a aquest aficionat del Barça, suposem, al camp de l'Alavés, doncs... o potser de l'Alavés que volia la samarreta d'en Pedri.
2: Pot ser, pot ser.
4: Jo també la voldria.
2: Doncs, Guillem, que vagi molt bé, que tinguis bon cap de setmana.
3: Igualment.
2: Ens veiem el dilluns amb més novetats.
3: I esperem que amb bones notícies esportives del cap de setmana, que tenim moltes coses en joc.
2: Esperem. Exacte,
4: si juga molt.
2: Que vagi bé, gràcies, Guillem.
3: Adéu,
2: adéu. Adéu. Passen 6 minuts de 2:15 del matí i ja sabeu que cada dijous ens agrada el programa parlar sobre cinema. I això ho faran avui en Joan García i l'Isaac Muntados.
0: Doncs ja ho sabeu, amb aquesta música de Bruce Lee, com sempre una setmana més, entrem en la secció de cinema que ens acompanya, doncs, com no podia ser d'una altra manera, el nostre estimat Gerard Fossas. Bon dia, Gerard, com estàs?
5: Hola, què tal, Isaac?
2: Per demanar, bueno,
0: ja
2: Isaac...
0: No hi ha en Joan, avui ens ha abandonat, ja saps que de tant en tant en Joan fa...
5: A vegades ho fa.
0: Sí, fa com es deia allò, pelles, no?
5: A fer campana.
0: Fer campana, exacte. No em sortia en català. Sí. Doncs, si et sembla, podem ja anar de cara a barraca i així també anem explicant una mica el que tenim aquesta setmana a la cartellera, els diferents cinemes. Què prefereixes, que tiri directament o...?
5: No, ja per dir ni els títols, perquè és una setmana així una mica per tots els gustos, ja de tot. El que em sorprèn és que l'estrena que per mi és la més destacada de la setmana, sempre fem això, repassar dels principals cinemes o multicines de la zona, aquesta del Sucre no la posen, cosa que em sorprèn perquè és segurament una de les pel·lícules de terror de l'any. Mira que en portem unes quantes, però aquesta crec que és de les esperades. Si et sembla, tirem el trailer i en parlem. Es titula Hoku. Mm-hmm.

0: ¿Su primera vez en Irlanda?
1: Mis padres pasaron aquí su luna de miel. Siempre quisieron volver.
0: ¿Por qué no lo hicieron?
1: No sé si se ha dado cuenta, pero hay gente un poco rara merodeando por aquí.
2: Hay cosas peores que gente rara ahí fuera, Yankee.
3: Ara estava mirant el tràiler, Gerard, i realment sí, hi ha gent rara i sembla que fa bastant de por, tot plegat.
4: Sí, és que és una pel·lícula de terror, a més de com l'antiga usança, d'aquestes que es diuen... Bueno, una pel·lícula de fantasmes amb terror folclòric pel mig, i ve de la mà d'un director que té una trajectòria curta ara mateix, aquest director irlandès que es diu Damien McCarthy, però que ja té dues pel·lícules al darrere que realment han estat bastant notòries. Una és Cabit, de l'any 2020, i Oddity, que fa dos anys a Sitges doncs, també va ser una pel·lícula bastant sorprenent. És un director que aposta per aquest terror més pausat, diguem, amb escenes que es converteixen molt malsanes, amb espais molt tancats, buscant localitzacions això més aviat opressives. Hocum, bàsicament, era el menjador d'una casa. Ai, perdó, amb Oddity. I amb Hocum estem parlant d'un hotel encantat. Uh-huh. I, bàsicament, això és una atmosfera que es va transformant a poc a poc. I, a més, això és una pel·lícula on el protagonista és un escriptor de terror, justament, que visita una aquesta mena d'hotel hostal irlandès, que és hi va per llançar les cendres del seu pare, que s'ha mort, i sembla que aquesta casa doncs, està com encantada per una bruixa. I diguem, aquesta premissa doncs, li dona aquest àmbit per entrar en aquest punt més cultural, més lligat al folk horror, més lligat a la superstició, i alhora una història de fantasmes que té a veure amb, com moltes històries de fantasmes, amb la guarició d'un trauma a través del relat, no? I això és una pel·lícula realment molt, molt potent i molt interessant, que crec que a molts els servirà per descobrir un autor, perquè és la primera vegada que té una estrena comercial una mica potent, i crec que això, pels fans del terror doncs, els agradarà molt, i, bueno, i pels que no són del terror doncs, també s'hi poden aficionar ara.
3: La veritat és que m'ha cridat molt l'atenció el tràiler, perquè sí que les pel·lícules de terror a vegades, doncs bé... Hi ha moltes que ara ja no fan molta por, no? Que es dediquen sobretot a fer un enllaç de jumpscares. No sé si serà el cas, però bueno, ja he vist alguna escena. També hi ha una escena d'una televisió que apareixen coses que no que surtin de la televisió, però m'ha semblat una mica per un moment de Ring. Després ja he vist que no, però la veritat és que té bona pinta,
4: Sí, ja et dic, és un director que aposta pel terror en ferm, sense barrejar-hi comèdia ni res. Òbviament, a vegades hi ha un punt així d'humor negre i tal, però és molt terror pur i dur i que funciona molt bé sempre. I sempre com mantenint un to constant amb uns certs pics. Òbviament hi ha aquests jumpscares o ensurts, però vaja, està molt controlat dintre l'ambient i no és efectisme. O sigui, és realment algú que controla el llenguatge cinematogràfic i algú que sap el que fa.
3: I com deies, això, només a l'Ocine, que és estrany que no sigui el sucre, perquè és una pel·lícula que també és molt comercial, no?, en definitiva.
4: Sí, bueno, el Sucre també a vegades fa coses així estranyes, vull dir que ara estan posant Top Gun, que es va reestrenar la setmana passada, vull dir, no sé, a veure si canvien de parer.
3: Molt bé, doncs va, anem a per la següent, que em sembla que també està bastant bé aquesta.
4: Sí, aquesta, bueno, aquesta ens l'agafem una mica més amb pinces. De fet, és un remake i jo el que recomanaria és la pel·lícula original. Però, vaja, és una comèdia negra, adaptada també als temps actuals. Es titula Jugada Maestra.
5: Desde que nací, mi madre me dijo que éramos diferentes. Sí, su familia la había desheredado. Pero un día yo sería el único heredero de mansiones, aviones, una o dos islas.
6: Ve que no te creo. ¿Ahora vives en la ciudad?
5: Ya ves. Pero no en el centro.
6: ¿Qué ha pasado con la fortuna de la familia?
5: La heredaré. Algún día.
6: Vale, llámame cuando los hayas matado a todos.
3: Aquesta frase última, Gerard, és una premonició una mica, perquè sembla ser que per aconseguir la fortuna haurà de convertir-se una mica en un assassí, no?
4: Sí, és de fet la seva intenció, no? És aquest hereu d'una fortuna milionària. El que passa, una mica en la línia de Succession, no? És en aquest cas, aquesta és la vuitena persona a la línia de successió, perquè hi ha altres parents que van abans. I el que creu, doncs, és per aconseguir els diners, doncs és el que ha de fer és matar tots els seus familiars. I a partir d'aquesta premissa, que és absolutament negra, posada en un to de comèdia així més això, sarcàstica, dintre d'un món, òbviament, en un entorn capitalista, doncs això, es desenvolupa una història amb un punt de drama, un punt d'intriga, amb un punt de cinema negre i femme fatals, en aquest cas la femme fatal més encarnada per Margaret Qualley, I és una pel·lícula amb un bon repartiment. El que passa que li falla segurament, tot i el carisma dels actors, és una mica insulsa la pel·lícula amb tot plegat. És com si la idea és això, que la idea la tens, però el que és l'execució a l'hora de realment ser més punyent amb els acudits, amb el devenir de la història, és això, li falta una mica, tot i és una pel·lícula prou hàbil. Doncs això, em queda una mica insípida. Jo per això, mira, volia aprofitar i recomanar, ja que no parlem tant de cinema clàssic, justament la pel·lícula amb la qual es basa, que és probablement la gran obra mestra de la Hammer o una de les obres mestres de la Hammer, deixant de banda una mica el cinema de monstres. De fet, està dirigida pel propi Robert Hammer, que es titula 8 sentències de muerte. Està protagonitzada per Alec Guinness, Dennis Price, i justament això, també un jove que és això, que mata a diferents persones de la família. En aquest cas, una història més de venjança, però és una comèdia super ben escrita, amb diàlegs realment memorables, molt ben interpretada, i gairebé posar-les de costat, doncs, és on veus aquesta diferència, que dius, ostres, quina cosa més elegant, més ben feta, més ben escrita i més ben pensada, i l'altra com quina cosa més de camp passaria, no? Sí. És el que passaria amb jugada mestra. Però vaja, és un entreteniment que pot passar bastant àgil al cine i mira, això també està bé.
3: És molt antiga aquesta de 8 sentències de muerte que deia Gerard, perquè...
4: Parlo de memòries de l'any, crec, 49 o 50.
3: Ah, és en blanc i negre, així també, o...?
4: Sí.
3: És en... Doncs... L'haurem de mirar, a veure, per... Tu ja, no sé si ja l'has vist, clar, entenc que s'estrena, per tant, no...
4: Sí. Estava comprovant a veure si estava en una plataforma, però veig que no. Potser és una pel·lícula lliure de drets, ja es pot trobar por ahí, que hi ha plataformes que posen pel·lícules lliures de drets i potser hi és, ara ho deixo a l'aire, això.
3: Ara m'has fet baixar una mica el suflé, perquè, ostres, jo aquesta, quan he vist el tràiler, sí que m'ha cridat l'atenció per això que deies, per la premissa, això que comentes, que l'execució potser no està tan aconseguida. Bueno, veurem, però...
4: Sí, és el que... Jo mai recomano no anar a veure una pel·lícula.
3: Exacte.
4: Perquè al final crec que és el públic que ha de decidir. Jo el que passa que és això, posar-les de costat, a mi aquesta se'm queda molt curta, sempre. Però és això, perquè no... Li passa molt amb el cinema Hollywood últimament, que és que fa apostes interessants, però mai traspassa el límit, no? O mai arriba fins al final amb aquestes propostes per quedar-se en un punt això més comercial, més intermig, menys ofensiu. I passa amb pel·lícules de terror, passa amb les comèdies, passa amb el cinema d'acció, també. És aquesta cosa de no apostar fort, bàsicament.
3: On la podrem veure, Gerard, aquesta?
4: Aquesta es podrà veure als dos cinemes principals, tant al Sucre com al Zocine.
3: Molt bé. Doncs, si et sembla, anem per la tercera ja, que és l'última, sí. De les estrenes d'aquesta setmana.
4: Sí, una destaquem. Aquesta és un drama, també és un musical. La podrem veure també als dos cinemes principals, al Sucre i al Zocine. I és un musical dirigit per Bill Condon, que ja... És director que, entre altres coses, doncs, també ha tocat el gènere musical en pel·lícules com Dream Girls, com Chicago, i que ara en vol tornar a fer un, bueno, de fet n'ha tornat a fer un, protagonitzat per Jennifer López, que es titula El beso de la mujer araña. When you feel you've gone to hell in a handbasket.
7: cuando entré en la cárcel creí que mi vida llegaba a su fin. Pero no había hecho más que empezar.
8: No puedo estar aquí.
7: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré. La única razón por la que sigo vivo es que tengo información que les interesa. Corres peligro desde que me conociste.
3: És un home que està a la presó, Gerard, i bé, és un musical, no? Jo al principi em pensava que sortia Lady Gaga, m'ha semblat, si assembla a una de les actrius, no? O m'ha semblat a mi.
4: Ostres, ara tinc el dubte, no? Però Lady Gaga no hi surt.
3: No, que no.
4: Quina actriu les confot, però no ho és.
3: No ho és, no ho és. Error meu, que no distingeixo les cantants.
4: No, però ja pot passar a vegades. De fet, aquesta pel·lícula també és un remake, s'ha dit. Està basat en una novel·la de Manuel Puig, que crec que és de nacionalitat brasilera, crec, que ara va adoptar, o argentina, sembla que és. Que justament explica una història, això d'ell també atrapat a la presó, i són dos companys de cel·la, que comparteixen doncs aquesta història, a la qual parla d'una diva de històries antigues de Hollywood i tal. Aquesta diva, òbviament, és Jennifer López. Uh-huh. Però la història central és justament aquests dos personatges. Aquí el protagonista és Diego Luna, també amb una homosexualitat reprimida. Bueno, vull dir, és d'aquest cinema que té tot de capes. I bé, i la pel·lícula és doncs estrellada el musical, com ha fet moltes vegades en aquest cas Broadway, Terence McNally va adaptar-lo com a musical, i ara Bill Condon agafa el musical de Broadway i el trasllada al cinema. És allò, aquelles coses que van fent salts, no? Que és un musical basat en una novel·la i llavors la pel·lícula està basada en el musical, no tant en la novel·la. una mica el triumvirat. De fet, la pel·lícula que... aquesta sí que la podeu tenir Filming, que també es diu que és de la Mujer Araña. Aquesta sí que és un drama carcelari pur i dur, no és musical. I segurament arriba més lluny també a nivell emocional i a nivell narratiu. Tot i així, Bill Condon ha fet una bona feina, sobretot a l'hora de traslladar els números musicals al cinema, que sempre hi ha una gran dificultat a l'hora de fer cinematogràfic un musical, perquè sempre en un escenari, no? Tu com a públic veus tot el número i mires una mica on vols, o et centres en el ballarí principal o en el que sigui. En el cinema sempre la càmera, el moviment de la càmera, l'escenografia i els canvis d'espai doncs et canvien molt. I Bill Condon és un director que domina això bastant bé. Tot i així, et dona poca sensació de grandesa, tot i que ja té números musicals molt bons. Uh-huh. Però vaja, tot i així és una pel·lícula que està bastant bé. Sí, sí.
3: He de dir que de musical jo em vaig quedar amb Gris. No sabria segurament la meva... Bueno, el meu preferit en el cinema, no? El meu gènere preferit.
4: Sí, és un gènere que li costa molta gent. A mi personalment m'agraden molt els musicals. Però és això, els musicals cinematogràfics que realment... doncs enganxin, no? Una mica així, que tinguin un punt de grandesa o que cinematogràficament siguin atractius.
3: Mm-hmm. On la podrem veure, aquesta, Gerard?
4: Aquesta, el dèiem al principi, tant al Sucre com al Lucine.
3: Com al Lucine, fem doplet en aquest cas, no en el cas de Hokum, recordem que aquesta només la podrem veure a Lucine. Doncs res, Gerard, anem a repassar una mica les pel·lícules també que tenim en cartellera en els diferents cinemes de les nostres comarques del territori 17, que també hi ha coses interessants, no? Si et sembla,
4: sí,
3: anem aquí al costat, anem a Ripoll, va, al Teatre Comtal.
4: Com tal, tenim el Diablo Vista de Prada 2, aquesta mm-hmm. seqüela, que està fent una gran fortuna en taquilla, que això seqüela que ha arribat 20 anys després, però que tot i així ha enganxat el públic.
3: Mm-hmm. Després, al Casal Camprodoní tenim una pel·lícula infantil que es diu El peixet, el petit aventurer, i també mm-hmm. tenim una altra pel·lícula que ara no acabo de veure quina és. Que...
4: Sí, és Calle Màlaga.
3: Calle Màlaga, això.
4: Una pel·lícula també d'una directora marroquina que també va dirigir el Caftan Blau.
3: Uh-huh.
4: I en aquest cas és una coproducció en Marroc a Espanya i és això, un cinema molt, molt sensible i una pel·lícula d'aquestes que crec que pot sorprendre bastant.
3: Al cinema Catalunya de Ribes tenim un biòpic de Michael, de Michael Jackson, no?
4: Sí, exacte. Michael Jackson amb sessió, en versió doblada el dissabte i versió original diumenge, si no m'he fixat malament.
3: Suposo que aquí recomanaríem anar a veure l'original, no? En aquest cas, encara que sigui sí, un actor, evidentment.
4: En casos de biòpic sempre és millor, sempre és millor anar a veure l'original, tot i que jo, la pel·lícula que està de Michael Jackson m'interessa entre poc i gens.
3: Entre poc i gens, eh? Sí, a mi Michael Jackson la veritat és que tampoc no és que sigui el meu cantant preferit, però bé, alguna de bona en té, eh? No ho negarem.
4: No, com a artista fantàstic, sí. El biòpic que n'han fet, doncs, bueno.
3: Ah, no està gaire aconseguit, eh? No,
4: bastant desastre.
3: Bueno, doncs res, després tenim aquí el Cine Alhambra de la Garriga, tenim el Diablo de Vista de Prada 2 també com el Comtal, tenim Michael també per segona setmana com el Cinema Catalunya de Ribes de Freser, i la que no hem parlat fins ara és aquesta que es diu Epic, no? Elvis Presley in Concert, sí, una festa però... Elvis, això és una festa, no? Això no és un concert, no? O pel·lícula també
4: sí,
3: veig.
4: Sí, és un combo, o sigui, és la pel·lícula, el biòpic d'Elvis que va fer Baz Luhrmann farà un parell o tres d'anys, i l'acompanyen en un concert abans, l'han conversat en un concert en directe d'una pel·lícula que es diu d'un grup que es diu Sin Reputación, que imagino que van versions d'Elvis Presley i altres versions de rock de l'època, i la projecció d'Elvis de Baz Luhrmann.
3: Per tant, tenim...
4: Una aposta molt, molt musical per l'altre, sí. També amb Michael Jackson.
3: Exacte.
4: I el Diablo Vista de Prada no és musical, però vaja, també encaixa bé aquí.
3: Ara ho anava a dir, eh? Michael Jackson i Elvis Presley, el rei del pop i el rei del rock, no? Vull dir que fan doblet. Exacte. En aquest cas. A l'Alter de Torelló tenim Cinema Paradiso.
4: Sí, en aquest cas un clàssic. Vull dir, si no l'heu vista, doncs aneu al... a l'Alter de Torelló, perquè és d'aquestes pel·lícules que sempre es recordaran com una gran carta d'amor al cinema, i a més al cinema més de poble, cinema social, o sigui que és una pel·lícula preciosa, no, crec que no fa falta ni presentar-la.
3: I al Casal de Gràcia Manlleu no tenim res fins a finals d'aquest mes de maig, per tant ja anem directament a l'Esbarjo de Cardedeu, que tenim tres pel·lícules, eh? En aquest cas Todo lo que fuimos... també tenim Regreso al Futuro i tenim Vainilla.
4: Sí, en aquest cas o sigui, aquestes sessions especials que fan Vainilla és d'aquestes experiències inclusives, diguem, amb la llum més tènua, amb subtítols, vull dir, no, això, un cinema infantil, el que s'anomena experiència inclusiva. A sessió de retrocine amb Regreso al Futuro, que també la solen fer un cop al mes, i Todo lo que fuimos, perdó, que és que la van posar a Ripoll la setmana passada, és una pel·lícula de producció palestina que justament narra la història de tot el conflicte d'aquest país, òbviament dintre el mar de la Guerra d'Israel, per tant és una pel·lícula molt d'actualitat.
3: I finalment al Cineclub Vic, el divendres fric, tenim El sentit de la vida, i el dimarts a Urxin, no? Si no ho dic malament.
4: Sí, correcte. El sentit de la vida en el marc del Cine Club Freak, pel·lícula, un clàssic dels Monty Pythons, una pel·lícula d'esquetxos absolutament sensacional. I el dimarts Urxin, que és una pel·lícula que va ser premiada al Festival de Cannes, a la secció d'En Certain Regard. I què és això? És un cinema que recupera una mica la tradició del cinema social britànic del free cinema de fa uns 40 anys o així, que parla bàsicament de la vida d'un noi desgraciat i de com intenta, doncs, trobar el seu lloc en el món i fer alguna cosa positiva de la seva vida.
3: Doncs fins aquí el cinema, Gerard. Vull dir, ja hem repassat una mica tota la cartellera d'aquesta setmana, les estrenes. Vull dir que ja t'acomiado i ens veiem la setmana que ve. Suposo que un altre cop amb l'equip titular, no? Amb en Joan Garcia, que esperem retrobar-lo de nou amb nosaltres.
4: Molt bé, sí, sí. No, segur que no té res greu i ja tornarà.
3: Exacte, no, ja us dic jo que no té pas res greu. Era un compromís professional. Va, una abraçada, Gerard.
4: Per tant, sí que és greu, doncs.
3: Ah, exacte. Si tu mires així, sí, exacte. Pot ser greu, sí. Va, una abraçada, Gerard. Vagi molt bé.
8: I fins aquí el Territori 17 d'avui. Nosaltres ens hi veiem, com sempre, demà a les 9 del matí. Que passeu un bon dia.
9: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El 9FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents de la mesa sectorial entre govern i els sindicats Ustec Estès, professors de secundària i CGT, que ha de servir per acostar posicions en les negociacions. La reunió s'està duent a terme aquest matí al Departament d'Educació des de 9:45, en un dia marcat també per noves mobilitzacions del sector a la Catalunya Central i Girona. Els sindicats reclamen millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres educatius. Anem ara fins a un dels punts on s'estan aplegant els docents, concretament al Manresa, on tenem previst tallar la C-25 i la C-16. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Ona Pardo. Ona, com va tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs mira, la concentració ha sortit a les 9 del matí des de tres punts diferents, Sallent, Artés i Manresa. Les tres columnes ara encara estan caminant i s'espera que es trobin d'aquí una estona al punt on conflueixen la C-25 i la C-16, Sallent. Aquestes carreteres ja les han tallat a quarts de 10 del matí quan han sortit les columnes, però de moment hi tornen a passar cotxes. La concentració de Manresa és la més nombrosa, liderada per una pancarta amb el missatge "bloquegem-ho tots". S'espera, com dèiem, que la concentració s'allargui fins ben entrada la tarda i que en algun moment del dia tornin a tallar les dues carreteres. De fet, al migdia es farà una botifarrada i la tarda continuarà amb un concert i també un partit de futbol.
1: Gràcies, Ona. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I qui també s'ha manifestat ha estat les plataformes d'usuaris i entitats en defensa del transport públic contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei premium només per turistes. Els activistes de la plataforma per al transport públic Dignitat a les Vies, Zero Port, Salvem l'R2 Nord i la xarxa de plataformes usuàries de trens de Catalunya han desplegat dues pancartes aquest matí amb proclames com "no a la línia R Aeroport" o "més trens per tothom i menys avions per una minoria". I pel que fa en la mobilitat, reobertes ja les carreteres afectades per les manifestacions, com sentíem, en uns moments es tallaran també la C-25 i la C-16, tot i així també un incendi forestal declarat aquest matí a la TV-7411 Ribarroja d'Ebre deixa encara la via completament tallada i treballen encara els bombers, tot i que ja ha estat estabilitzat. I també un accident a la C-16 a Puig-reig deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, retards a la línia R2 Sud per una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú. I l'IPC es va moderar a l'abril fins al 3% a Catalunya, una dècima menys que al març i per sota de la mitjana espanyola, situada al 3,2%. La baixada s'explica principalment per l'abaratiment de l'electricitat i el gas, mentre que la inflació subjacent també va baixar fins al 2,6%. El govern espanyol també ha anunciat que a partir de l'1 de juny es retirarà la rebaixa de l'IVA i tornarà al 21%. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Les dues llargues fileres de contenidors de residus nous a l'entrada de Camprodon, just a darrere de la benzinera, delaten que l'Ajuntament té previst canviar-los tots durant aquest mes de maig. Allà n'hi ha uns 130, mentre que ja se n'han repartit alguns pel poble. L'alcalde Xavier Guitart, del PSC, va aprofitar per explicar-ho al darrer ple després del punt, aprovat per unanimitat, de la Delegació de Competències en matèria de recollida de residus al Consell Comarcal, que va començar el juliol del 2023 i s'allargarà fins al 2029, quan finalitza el contracte. Fins ara, els contenidors eren de càrrega bilateral i passen a ser de ganxo després de l'arribada dels nous camions. El municipi té un total de 34 àrees de contenidors i el 90% es mantindran al mateix lloc. Hi haurà una gran novetat, sentim a l'alcalde.
2: Totes les àrees seran complertes. Les àrees que ara mateix estan, o amb un de rebuig i un d'orgànic, o el de rebuig tot sol, o dos de rebuig, totes aquestes àrees s'eliminen, totes. No quedarà cap més àrea que no sigui complerta amb tots els contenidors. Això només ens passa, si no vaig equivocat, a la zona del Maristany i en un punt de la plaça Quatre Cases.
1: Això significa que totes les àrees tindran almenys 5 contenidors i en alguns casos algun més si es detecta que hi ha molt volum d'escombraries. Totes les àrees soterrades s'eliminaran i hi haurà petits canvis com l'àrea de Roca Bruna, que es mou del centre del nucli urbà fins a l'entrada. També es modifica la ubicació dels del carrer Nou que passen a l'entrada a petició dels veïns i perquè el camió no hagi de maniobrar. S'eliminarà la del Pavelló Vell i a la colònia Estabanell també hi haurà un canvi important.
2: A la colònia sí que canvien de costat, els fiquem després del camp de futbol a la zona de la nau, on hi ha l'herba de la nau, perquè els veïns no hagin de travessar la carretera. Tots sabem la perillositat de la carretera, tots els veïns estan per l'altre costat i per tant el que fem és adequar en aquella zona verda, perquè ens entenguem, a la zona verda de la nau, allà adequem una entrada perquè els contenidors vagin per allà i el camió en reculli per dins la nau. A més, la idea que tenim allà és acabar-ho habilitant com a pàrquing per als veïns de la colònia, 15 cotxes i llavors a més hi hauria l'àrea.
1: Un cop s'hagin polit els detalls, s'enviarà una carta amb un plànol de les ubicacions als veïns. Pel que fa a la posada en marxa dels contenidors intel·ligents, que funcionaran amb targeta, encara caldrà esperar.
3: 4 i 3 i 2 i 1 i...

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de The Klezmatics, la històrica banda Klezmer de Nova York acompanyada d'un cor gospel. Descobrim la veu de la cantant sudanesa Sulaf, parlem dels concerts del proper festival grec i tenim un record per Dave Manson, cantant i guitarrista de Traffic. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Energia Santjoanina és la comunitat energètica de Sant Joan de les Abadeses que reuneix veïns i veïnes que, entre d'altres, volen impulsar l'autoproducció compartida d'energia fotovoltaica. Som Mobilitat és una cooperativa catalana sense ànim de lucre de lloguer de vehicles elèctrics compartits.
1: Heu comptat mai quants vehicles teniu a casa? Motos, bicicletes, patinets, cotxes... Compteu-los. I després compteu aquells que no feu servir més de 2 cops l'any. Sabeu que la mobilitat és la despesa més gran després de la de l'habitatge? Una persona amb 25 anys de carnet s'acostuma a gastar només en cotxes una mitjana de 140.000 euros, tenint en compte els vehicles, les assegurances, el combustible, l'aparcament i manteniment en general. Això són 5.600 anuals, o el que és el mateix, 500 euros al mes. Sabeu que us costaria fer el mateix però en cotxes compartits? Com el que tenim al poble, 3.500 anuals, i per tant amb un estalvi de més de 2.000 per any, que en 25 anys són gairebé 88.000 euros. Però és que això no és tot. Què et semblaria, a més, reduir la contaminació de la teva comarca a la meitat?
0: I tu, ja has provat el nou cotxe elèctric compartit? Baixa't l'app, registra't en 5 minuts i fes una reserva per provar-lo.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Ripoll i l'Escola d'Educació Especial Ramon Sorinyac van presentar aquest dimecres la iniciativa d'incorporar pictogrames als edificis municipals amb l'objectiu de facilitar la comprensió i l'accessibilitat dels espais públics a tota la ciutadania. Podem sentir una de les educadores del Ramon Sorinyac, Marta Parcerisses.
2: Nosaltres vam rebre l'encàrrec des de l'Ajuntament de posar pictogrames en els llocs públics, els espais municipals, que veiéssim que el necessitàvem i que no hi era. Llavors, doncs, els divendres al matí sortíem amb els nanos, aprofitàvem per visitar l'entorn i aprofitàvem, doncs, per mirar tots els espais públics d'allà on faltava el picto. Vam fer un llistat tots els divendres, vam anar redactant i quan ho vam tenir tot preparat, ho vam passar net, vam fer molta feina i els hi vam portar un dia, doncs, que ens van rebre la Núria i la Vallesa, la Sílvia. Jo crec que és un projecte molt xulo, que els nanos l'han disfrutat molt, s'hi han implicat molt i que això, com deia, no, que està molt per treballar l'entorn del poble i per projecte que serà molt seu.
1: Aquest projecte dona continuïtat a una iniciativa prèvia impulsada pel Centre Ramon Sorinyac, que ja va treballar en la implantació de pictogrames als establiments comercials de la vila. Aquella experiència va ser reconeguda per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies amb un premi a les bones pràctiques d'accessibilitat universal en entitats locals. Ara aquesta tasca s'estén als equipaments municipals amb la voluntat de continuar avançant cap a una vila més inclusiva i accessible. Els pictogrames permetran identificar de manera més clara els diferents espais i serveis municipals, especialment per a persones amb dificultats de comunicació, infants o gent gran. L'alcaldessa Sílvia Orriols també es felicitava per la iniciativa.
3: Per aquest projecte que ens han presentat i que fa molt més identificables tots els equipaments públics del municipi, realment convenia, no, amb aquesta visió inclusiva i d'accessibilitat per al conjunt de ciutadans i estem, això, molt agraïts i molt contents del que ens han vingut a presentar.
1: La col·locació dels pictogrames es durà a terme durant els propers dies amb la participació dels alumnes del Centre Ramon Sorinyac i de la Brigada Municipal, fomentant així un treball col·laboratiu entre els diferents agents del municipi.

silenci entre dues notes que s'habituen l'una a l'altra malament. La de la mort vol fer-se dominant. En l'interval obscur es concilien juntes, premint. I queda vell,

Si em podeu treure un tros d'ànima, d'ànima, d'ànima i no fer-me mal.

0: el veure'm per dintre tot ben corcat. Si em moro a casa, què diré? Si em moro a casa, què diré?
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Finalitza sense acord la mesa sectorial entre el govern i els sindicats ustequestes, professors de secundària i CGT. Amb tot s'ha convocat una nova reunió pel dimarts per tal de resoldre algunes de les qüestions que han quedat damunt la taula, com ara la qüestió salarial i també un pla de xoc de plantilles i d'educació inclusiva. N'ha parlat fa uns minuts a la Yolanda Segura, portaveu d'Usted, que ha reiterat un cop més que no volen renunciar a parlar de salaris.
3: Per tant, parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris. I tenint en compte que vam quedar fora d'aquesta qüestió, aquesta qüestió va quedar fora en les darreres meses de negociació, perquè no torni a passar, nosaltres hem demanat a la Conselleria que en les properes, en la propera negociació que seria doncs aquest dimarts que ve, vinguin amb una proposta concreta de marc de negociació que situï també el tema salarial, que és la qüestió on hem quedat més lluny, i que comencem per aquest tema.
2: La reunió s'emmarca en un dia també marcat per noves mobilitzacions del sector a la Catalunya Central i a Girona. Anem, de fet, fins a un d'aquests punts on s'han aplegat els docents, on hi ha previst la mobilització unitària. Anem fins a Girona, on hi tenim el nostre company, el Pau Villafañe. Pau, quin és l'ambient? Bon dia.
4: Molt bon dia. Doncs des de Girona, on ara mateix centenars de docents comencen a concentrar-se davant de Correus per iniciar la manifestació d'avui, en aquest cas sota el lema "Per temps de flors ens plantem". El col·lectiu aprofita la celebració de la mostra floral per fer visible el seu malestar i els manifestants portaran flors grogues i negres que deixaran plantades davant dels serveis territorials d'educació. És la vaga territorial que avui correspon a les comarques de Girona en el marc del mes de mobilitzacions convocat pel sindicat Ustequestes.
2: Gràcies, Pau. Bon dia.
4: Molt bon dia.
2: I qui també s'ha manifestat han estat les plataformes d'usuaris en defensa del transport públic contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei prèmium només per turistes. Els activistes de la plataforma per al transport públic, Dignitat a les Vies, d'Aeroport, Salvem l'R2 Nord i la xarxa de plataformes unitàries de trens de Catalunya han desplegat aquest matí dues pancartes amb proclames com "No a la línia R Aeroport", volíem dir, o "Més trens per a tothom i menys avions per a una minoria". I en mobilitat, reobertes ja les carreteres afectades per aquestes manifestacions. Encara ara un incendi forestal declarat aquest matí a la TV-baixa 7411 a Riba-Roja deixa la via completament tallada. Encara hi treballen els bombers, tot i que l'incendi ja ha quedat estabilitzat prop de les 10 del matí. Pel que fa al servei ferroviari, retards a la línia R2 Sud per una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La majoria dels recursos del Consorci de Benestar Social del Ripollès es van destinar a persones amb manca d'autonomia, un 52%, que sobretot són gent gran. El podi de despesa el completaven els diners destinats a nens i adolescents, amb un 22%, i a les persones amb dificultats socioeconòmiques, amb un 11%. També es destinava un 5% a ajudar les víctimes de violència. Així ho va explicar la directora de l'ENS, Elisabet Ortega, en la presentació al Consell d'Alcaldies de dimecres, en què va exposar que la liquidació del pressupost de l'exercici 2025 havia sortit positiva. Així ho valorava Ortega.
2: A nivell de despeses, el 2025 hem tingut unes despeses de 2.574.599,48 €, que vol dir un 95,56% de lo previst executat. A nivell d'ingressos hem tingut 2.648.096,75 €, que vol dir un 98,29% executat. I el resultat pressupostari és positiu i hi ha, bueno, una diferència de 73.497,27 €.
1: El 63% dels ingressos van arribar al Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. Els ajuntaments, amb un 28% d'aportació, van ser l'altre puntal econòmic per cobrir el finançament. El cost per habitant s'enfilava fins gairebé als 100 € i d'aquests diners, els consistoris n'aportaven uns 30.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Dile tu nombre, por favor.
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de The Klezmatics, la històrica banda klezmer de Nova York acompanyada d'un cor gospel. Descobrim la veu de la cantant sudanesa Sulaf, parlem dels concerts del proper festival grec i tenim un record per Dave Manson, cantant i guitarrista de Traffic. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Amb el final de les obres de rehabilitació i reobertura del cercle Candabanulenc, el casino de Candabanu torna a lluir. La cirereta del pastís seria que tornés a passar aigua pel canal Grau i Reguer, just davant de l'edifici, que fa més de 2 anys que està sec. El canal, construït al segle XVIII, és part del patrimoni hidràulic del municipi i n'havia nodrit la indústria tèxtil i metal·lúrgica. En concret, proporcionava aigua a 5 sals o aprofitaments diferents. Aquest canal havia tingut 5 concessionaris, però 4 es van donar de baixa. Només va quedar la concessió de la fàbrica del Martinet. Tenien una turbina petita per fer electricitat, però al cap d'uns anys van donar de baixa l'activitat, però no la concessió. Tot i que la concessió està caducada, es manté vigent i es podria allargar fins al 2050. En tot cas, només es poden renovar les concessions que tenen activitat, i no és el cas. L'alcalde Oriol Lázaro, de Junts, explica què els deixa fer l'Agència Catalana de l'Aigua.
2: Diria que va ser amb l'alcalde Joan Manso. Ja van parlar amb l'ACA, i l'ACA va acabar donant un permís d'ús del canal. Agafant-se amb que era una cosa patrimonial i d'ús ornamental, va donar permís per poder llançar 1 metre cúbic hora, 100 litres hora pel canal. Això és poquíssim, és molt poc, és una pel·lícula d'aigua. Aquesta amplada que tenim de canal, que fa més d'un metre, fa quasi 1,5 metres, és que si fas números et surt una pel·lícula de res, de 2 centímetres d'aigua que va circulant lentament.
1: Per poder passar aquesta aigua es va instal·lar una caseta enmig del riu per bombejar-la. Les bombes funcionen amb plaques fotovoltaiques, per tant depenen de les hores de sol i a la nit perden força. Ho han intentat engegar alguna vegada, però tardava entre 3 i 4 dies a passar-hi aigua. Lázaro pensa que hi ha filtracions i que el sistema no acaba de funcionar perquè el dipòsit no s'omple bé o hi ha algun forat tapat. L'ACA també té entre cella i cella enderrocar la resclosa del barri del Roser, un fet que impossibilitaria que tornés a passar aigua pel canal.
2: S'ha de recuperar el curs normal del riu. Hi ha el projecte, vingut a mirar-s'ho, a veure com tirar-la. I van venir sense que ho sapiguéssim i vam saber-ho de rebot. Vam expressar totes les queixes i tots els inconvenients possibles, vam expressar-nos molt. Aquell dia vam aprofitar i com que vam saber que venien de rebot, vam personar-nos allà i vam queixar-nos i vam dir que, si us plau, que no fessin res sense avisar-nos.
1: Si no s'aterra la resclosa, el consistori haurà d'assumir la construcció d'una escala de peixos. Si al final s'enderroca, hauran de mirar que no s'oblidi el passat del poble vinculat amb l'aigua.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Finalitza sense acord la mesa sectorial entre govern i els sindicats d'Ustequestès, professors de secundària i CGT. Amb tots s'ha convocat una nova reunió el dimarts per tal de resoldre algunes de les qüestions que han quedat damunt la taula, com ara la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i l'educació inclusiva. N'ha parlat Yolanda Segura, portaveu d'Uste, que ha reiterat un cop més que no volen renunciar a parlar de salaris.
2: Per tant, parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris. I tenint en compte que vam quedar fora d'aquesta qüestió, aquesta qüestió va quedar fora en les darreres meses de negociació, perquè no torni a passar, nosaltres hem demanat a la Conselleria que en les properes, en la propera negociació que seria doncs aquest dimarts que ve, vinguin amb una proposta concreta de marc de negociació que situï també el tema salarial, que és la qüestió on hem quedat més lluny, i que comencem per aquest tema.
1: Per la seva banda, Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, ha valorat positivament la trobada i ha insistit en la necessitat d'arribar a un acord amb els sindicats representatius i començar a treballar el més aviat possible.
3: La conclusió que hem tret de del primer punt, no, del primer pas que hem fet totes, aquest esforç, no, de retrobament i tirar endavant, doncs hem acabat acordant amb el departament que la setmana vinent, el dimarts, ens tornaríem a trobar per començar ja a treballar d'una manera més intensa, i sí que li hem demanat al departament doncs que, bueno, que ens faci unes primeres propostes, no? I quins marcs i quins marges per poder treballar prèviament a la documentació i veure doncs de quina manera podem entre totes encaixar.
1: La reunió s'emmarca en una nova jornada marcada per les mobilitzacions del sector de la Catalunya Central i Girona. En aquests moments els docents tallen de fet la C-16 en una marxa lenta a Sant Fruitós de Bages. I qui també s'ha manifestat han estat les plataformes d'usuaris i entitats en defensa del transport públic contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei prèmium només per turistes. Els activistes han desplegat dues pancartes amb proclames com no a la línia R Aeroport o més trens per a tothom i menys avions per una minoria. I l'IVA de la llum i el gas tornarà a ser del 21% a partir de l'1 de juny per la moderació de la inflació, que es va situar en el 3% a l'abril. Malgrat l'encariment dels carburants, l'Institut Nacional d'Estadística ha anunciat que l'IPC s'ha moderat dues dècimes. Per tant, segons ha anunciat el govern, l'electricitat, el gas i els pèlets recuperaran l'IVA habitual, ara rebaixat al 10% a partir del juny. Es mantindrà, però, la rebaixa fiscal als combustibles fins al, en aquest cas, el 30 de juny.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dissabte, la plaça Barcelona de Sant Joan de les Abadeses acollirà una matinal solidària de Bike Control, és a dir, de spinning, per recaptar fons per l'Oncotrail 2026 prevista pel 3 i 4 d'octubre, una cursa solidària per equips per recaptar fons per combatre el càncer. La iniciativa l'organitza un grup de corredors santjoanins i d'algun altre poble al Ripollès que necessiten 1.000 euros per formalitzar la inscripció. L'objectiu final és sumar esport, ambient de poble i compromís contra el càncer. Pol Candelo, un dels membres de l'organització de la matinal de Bike Control, explica com funcionarà l'activitat.
2: En el dia a dia del gimnàs, pues, és una activitat molt curta, però és com molt intensa, però bueno, ja al final és un dia que ho farem així en un ambient més festiu, que tothom anirà al seu ritme i que al final és passar-ho bé i passar una matinal allà divertida. Fem tres sessions, de 10 a 11, de 11 a 12 i de 12 a 1. Llavors tu t'apuntes en una, pagues els 10 euros, en aquests 10 euros hi entra una sessió i llavors una mica de pica-pica, doncs com a agraïment, que hi entrarà un refresc i quatre patates, quatre olives.
1: Només hi ha 20 bicicletes, per tant, l'activitat té inscripcions limitades. Per ara, la franja central està força plena i les altres dues encara tenen espai per persones que vulguin participar. L'any passat ja van dur a terme l'activitat i van aconseguir gairebé 500 euros. Candelo també comenta quan són a l'equip que participarà a l'Oncotrail.
2: És un grup format per 10 persones. N'hi ha 8 que som els que fem una mica la cursa i llavors un parell que s'encarreguen de la logística, no? Que també ens ajuden tot el que és les furgos. Són 10 trams i llavors l'equip és format per 8 persones, però sempre n'han d'estar corrent 4. Mentre els 4 corren, el següent equip ens espera a l'altre tram i doncs hi ha un encarregat o un parell que són els que porten les furgos i ens ajuden a fer el trasllat de tram a tram.
1: Si plovés, que per ara no n'hi ha previsió, es faria a la sala on es fa l'spinning o al pavelló.
3: Oh, yes!

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Si anar d'hora pot ser sinònim d'avantatge electoral, Junts podria presumir a Ripoll perquè Ferran Raigón ja va oficialitzar dijous passat la seva candidatura a l'alcaldia de cara a les eleccions del 2027. No és de fet un desconegut perquè ja s'està foguejant en política municipal aquest mandat. En el seu moment, Raigón, de només 23 anys, va ser l'aposta de futur personal de l'exalcalde Jordi Monell i va rebre la benedicció del president a l'exili Carles Puigdemont. Va presentar la seva candidatura oficial a l'alcaldia a la sala Abat Sant Just davant d'unes 120 persones. Sentim-lo.
2: Sempre m'ha agradat col·laborar amb el poble, col·laborar amb diferents entitats i des de fa uns anys doncs, que sóc regidor i que trobo doncs, que consistori, ajuntaments doncs, pot ser una eina potent, important i transformadora doncs, per canviar Ripoll i per treballar molt positivament pel poble.
1: En la presentació l'acompanyava la plana major del partit com el secretari general de Junts, Jordi Turull, l'expresidenta del Parlament i exalcaldessa de Vic, Anna R, i el diputat i el portaveu del Parlament, Salvador Vergés, tota una declaració d'intencions de Junts, que sap que Ripoll és una plaça forta en què els resultats es llegiran en clau nacional i serà el laboratori de proves de cara a les eleccions catalanes. Un termòmetre que mesurarà el creixement d'Aliança i si els juntaires són capaços de frenar-lo. El lema Més Ripoll, menys soroll és l'eix vertebrador d'aquesta llarga precampanya. Raigón pensa que el futur alcalde ha d'estar centrat al 100% amb el municipi i va prometre que ell no ho compaginarà amb cap altre càrrec.
3: Volem ser un partit, volem ser un grup de gent, volem ser un candidat, personalment jo, centrat al 100% en Ripoll. Una capital de la comarca com és Ripoll, li cal una persona al capdavant que es dediqui 100% a Ripoll i les 24 hores de dia a Ripoll i per Ripoll, per fer un Ripoll millor, per millorar Ripoll, perquè a Ripoll tenim doncs, moltes mancances que s'han d'anar solventant, no? No d'ara, de fa temps, però per això ens cal una persona determinada al capdavant, no? I per altra banda, tot el tema del soroll, doncs sí que és veritat que des de fa uns anys tenim un soroll mediàtic per culpa doncs, de la política, que jo crec que no ens és bo, no ens és positiu per diverses qüestions. Tu quan vas doncs, a un lloc i saben que ets de Ripoll, només et demanen per un tema. I a Ripoll tenim doncs, molta cultura, molt patrimoni, molt talent, molta indústria i moltes coses, doncs, que fer conèixer amb molta gent.
1: L'exalcalde Monell afegia que la gent té una mala imatge de Ripoll per problemes d'inseguretat, ocupació o problemes de convivència i confiava en el fet que Raigón girés la truita. El candidat apuntava que cal solucionar els problemes de manca de sòl industrial o d'habitatge. Turull va donar-li les gràcies per entomar el repte perquè tindria motius per no buscar mal de caps. Raigón i R van mantenir una conversa on es va posar de manifest la importància del municipalisme i va aconsellar-lo dient que no es queixés mai i tingués molta paciència. Raigón, que va entrar al plenari el 2024, és un bon orador i ha projectat una imatge d'alcaldable, tot i la seva joventut. A més, forma part de l'executiva nacional de la JNC. Raigón és historiador de formació per la Universitat de Girona, tot i que ha combinat els estudis amb una feina al Departament de Recursos Humans de l'empresa local Sodeca, on treballa des del 2023. Es considera una persona propera i molt familiar, que ha tingut un vincle important amb els avis que li han transmès el sentiment de pertinença al barri de Sant Pere i de Ripoll. De fet, va implicar-se a l'Associació de Veïns del Barri. També ha estat o és membre de la Colla Gegantera, els Pastorets de Ripoll, les Parròquies de la Vila, de la Comissió de Reis i ha ballat la Dansa dels Clavells. We'll be right back.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts es donen de temps fins dimarts per continuar negociant. Els elements principals d'aquesta negociació són les millores salarials i també per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Així ho ha valorat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
2: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris.
3: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros.
0: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. És dijous 14 de maig de 2026 i tenim més titulars. Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions a comercialitzar-ne la carn. Sònia Kerr.
4: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la peste porcina africana. Des de l'inici de l'any s'han fet 27.000 captures.
0: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% a l'abril.
4: És una millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret que per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants.
0: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros als barris de la Marina.
4: L'objectiu és que siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat sumarà 30.000 veïns en 10 anys.
0: En cultura, demà engega la 44a edició del Còmic Barcelona.
4: Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shinkaro Kago.
0: I en aquest informatiu també us parlarem del darrer premi que han atorgat a la cantant Rosalía. Als esports, el Girona afronta el partit més important de la història, Joan Barberà.
5: Situats en zona de descens, els gironins necessiten avui la victòria contra la Real Societat de Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i va fer un pas més cap a la salvació. La permanència primera està cada vegada més cara aquesta temporada.
0: I fem també un cop d'ull al temps, volem saber si han de venir pluges o no. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i, sobretot, les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres, al migdia i la tarda, hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i sindicats educatius se citen dimarts per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per a la inclusiva, mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials a la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se mentrestant i mantenen les convocatòries de vaga. Anem cap a la seu del Departament d'Educació. Esther Minguell, bon dia. Quin és el posicionament dels sindicats?
7: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Vostè que està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord, en aquest marc sobretot.
7: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
8: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
9: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
7: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
0: I quines explicacions ha donat el govern a tot plegat? Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres, és a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
3: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
10: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisetmanal per avançar en l'acord.
0: I tot plegat mentre continuen les mobilitzacions territorials dels docents avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 docents s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials després de fer una marxa lenta. Han aprofitat, a més, la celebració a la ciutat del certamen Temps de Flors. Girona FM, Bau Villafanyer.
11: Sota el lema "Per temps de flors, ens plantem", 8.000 docents, segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat USTEC a les comarques de Girona.
12: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
11: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada amb manifestació central a Girona.
0: Anem ara cap a la Catalunya Central. Al Baix, centenars de docents han sortit de bon matí en tres columnes per tallar la C25 i la C16. Al migdia han arribat al punt on conflueixen totes dues carreteres. Des de fa un parell d'hores tallen la C16 a l'altura de Sallent i s'espera que mantinguin aquest tall fins ben entrada la tarda. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
13: Centenars de docents s'han ajuntat a la C16 a les 12 del migdia, on encara ara continua la concentració amb un ambient molt tranquil i ple de famílies amb infants. Alicia, de la CGT Ensenyament de la Catalunya Central, criticava la gestió del govern.
14: Podem estar molt contentes i molt contents. Estem a tercer dia de vaga, el segon a la Catalunya Central, i hem de seguir així perquè el departament està fent molta propaganda. Està intentant donar una imatge, comunicar al públic en general que sí que s'està preocupant, que s'està mirant les coses, però desacreditant totes les nostres reivindicacions.
13: Tot plegat després d'una concentració que ha començat a les 9 del matí des de tres punts diferents, Sallent, Artés i Manresa, on des de llavors ja han començat a tallar les carreteres. Les tres columnes han anat caminant i en bici fins al punt on són ara. S'espera que la concentració s'allargui fins ben entrada la tarda. De fet, ara s'ha organitzat un dinar popular i el tall continuarà amb un concert i un partit de futbol.
0: Doncs justament el Partit Popular ha criticat els talls de carreteres que fan aquests dies els docents en les mobilitzacions.
4: El diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa, ha justificat que els Mossos d'Esquadra infiltressin agents en una assemblea per obtenir informació i impedir justament que es facin talls de carreteres de manera il·legal. Ara bé, creu que Interior ho va fer de forma maldestra i ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
15: Interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad necesitan de información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe, porque al final dejaron expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado a pecho descubierto.
4: Villagrasa afegeix que el PP no ha demanat cap dimissió ni cessament per responsabilitat.
0: I un apunt més en política, l'Audiència Nacional ha deixat vist per a sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica, després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració de prop de 200 testimonis.
4: En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes a causa del seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
1: Notícies en xarxa.
0: Agricultura concentra esforços a la lluita contra el senglar i invertirà en guany 5 milions d'euros per comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Marc Dalmau, bon dia.
16: Bon dia. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També ha contractat tres empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes, i fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar la carn. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, la Conselleria diu que es farà el més ràpid possible i demanen deixar treballar els tècnics, però asseguren que entenen la situació. Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
0: Gràcies, Marc. I encara en relació a l'agricultura, avui Unió de Pagesos ha amenaçat amb mobilitzacions a principis de juny si la Conselleria d'Agricultura justament no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
4: Asseguren que la lentitud amb què el departament ha estat tramitat els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i incendis diversos.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Jo trio comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: És un dels titulars del dia. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça.
5: I que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anul·li la bonificació principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer és el responsable de Mercat de Treball.
6: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaigui en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
5: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril del 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat. Sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3%, Tarragona amb un 3,2% i a la cua i a Barcelona, on els preus cauen del 3% al 2,8%.
4: Primera reunió de mediació avui entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats denuncien defectes de forma. De fet, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb d'altres plantes europees.
5: D'altra banda, l'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical d'UGT FICA al Nissan.
7: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. 2-3 dies després, la comunicació va ser, estem amb el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11 i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
5: La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
4: I l'expedient de regulació d'ocupació presentat per Glovo afectarà finalment 91 repartidors a Catalunya.
5: És un 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona, això sí. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
4: L'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any i ho ha fet impulsant els tractaments a casa. A més, ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament dels ronyons en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats assistencials amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a reduir-lo més encara, tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. El clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
9: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
10: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
8: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
4: No deixem Barcelona perquè l'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. El pla singular a la Marina del Prat Vermell, presentat per l'alcalde Jaume Collboni, va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
2: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
0: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
4: Per cert, l'alcalde de Barcelona ha dit que confia que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat.
5: Collboni vol introduir la pujada de 4 a 8 euros de la taxa a les ordenances fiscals del 2027 en lloc de fer l'increment progressivament.
4: I l'actualitat del dia ens porta avui també fins a Reus, perquè allà els Mossos d'Esquadra han detingut i desnonat una veïna víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. La Nova Ràdio, David Fernández.
11: La dona havia de ser desnonada el mes de gener, però llavors es va aturar el llançament i es va reprogramar per aquest dijous. Des del consistori es diu que ja s'han ofert alternatives residencials ajustades a la situació de l'afectada, però des del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que només es van oferir dues nits d'hotel. Els Mossos han tirat avall la porta del domicili al voltant de les 11 del matí i han detingut tant a la desnonada com a un activista del sindicat per un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia i un altre de resistència i desobediència als agents de l'autoritat. Laia Martínez és membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
12: Realment molt fort i lamentable que no només la fan fora de casa seva, no només es neguen a oferir-li una alternativa, no només li han estat mentint descaradament des de fa un munt de temps, sinó que ja és l'últim, rebenten la porta i s'emporten a dues persones detingudes simplement per haver-se mantingut dins del pis. O sigui, és una cosa totalment innecessària.
11: Unes 30 persones del sindicat s'han concentrat durant el desnonament i ara fan una crida per una nova concentració davant la comissaria dels Mossos a Reus, on es troben els dos detinguts.
4: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat al Docs Barcelona els 17 documentals que són finalistes de la convocatòria promoguda per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT. Els projectes seleccionats, que seran coproduïts per les tres entitats, es donaran a conèixer al mercat audiovisual de Catalunya, a Granollers, el 3 de juny. Judit Vallès, bon dia.
13: El documental català està en bon estat, així ho demostren les 75 candidatures que s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa Radio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a les històries de proximitat, amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Radio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12 i Radio Televisió El Vendrell. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al mercat audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
14: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
13: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
4: I tot està a punt perquè demà comenci la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació a la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Sense Plaça de l'Univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
16: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials, i el tema del còmic pro, per exemple.
15: Paco Roca o Wu Na-Yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines. Hola, ladrón de paz,
4: campo de minas para mi sensibilidad. Escoltem Rosalía, perquè la Conferència Episcopal Espanyola li ha atorgat un premi. Es tracta del Premi Bravo en la categoria de música pel seu últim disc, Lux. Él es tan encantador,
5: estrella de la sin razón. El jurat del premi també ha reconegut la directora Laura Ruiz de Azúa per Los Domingos i el periodista Javier Cercas, autor del Boig de Déu a la fi del món, sobre el viatge que el Papa Francesc va fer a Mongòlia el 2023.
4: Local, rompe corazones nacional. Amb música arribem als esports. Ja tenim aquí Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona afronta el partit més important de la història.
17: Bon dia, Marta. El conjunt gironí, situat en zona de descens, necessita guanyar avui contra la Reial Societat a Montilivi. Girona FM, Pau Villafañe.
18: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Mitchell Sánchez que hi explicava la importància del partit.
19: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui en un sol 3 al 200% perquè les necessitem tenen molt i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona, molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
18: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties però que s'infiltrarà per poder jugar i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
17: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026. Victòria contra l'Atlètic per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. I amb 42 punts i a falta de dues jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Escoltem el tècnic Manolo González.
20: Sentit un alliberament molt gran i ara

0: Ens podien fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
1: En bàsquet de la Lliga CB, avui el Joventut Badalona rep la visita a l'Olímpic de l'Andorra a partir de les 8 del vespre. Ahir derrota del Hajo Post Lleida i victòria del Barça. I avui comença a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins. I prenen part 5 equips catalans. Avui a les 8, duel català entre el Vila-sana i el Manlleu. Lluís Rodero, tècnic del Vila-sana.
2: Sí, realment és molt recent. Això ens ha d'ajudar a tenir coses presents, a donar-nos més força, i l'equip, doncs, quan cau, sempre es vol aixecar i té aquesta oportunitat que agraïm en aquest moment, després de perdre, doncs, sempre vol jugar.
1: La Copa que juga a Gijón a 6:15 de la tarda. Primer partit, el Cerdanyola juga contra el Fraga, un dels grans favorits.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
7: Començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
8: Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
9: Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
8: But visual learning is so much better.
9: Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
7: Amb to molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. Planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
6: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
7: Anem ara al cinema amb la francesa La classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. A Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent ajudarà els alumnes a transitar aquesta pèrdua mentre mira de fer el mateix amb el seu passat i el que pot ser el seu futur imminent.
6: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
7: I acabem amb dues pel·lícules més. La primera és l'Alemanya Lunada, en què un professor organitza un experiment per tractar l'autoritarisme que acaba marxant del seu control total. I l'última, un clàssic de 1995, Mentes Peligroses, amb Michelle Pfeiffer com a protagonista, interpreta una exmilitar que entra com a professora substituta en un centre de secundària de Califòrnia.
10: Is that true? If we want to die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, if it was between you and us, hell yeah.
7: La classe no la rep gens bé, però ella provarà tot de mètodes poc convencionals per guanyar-se els seus alumnes. Una història aquesta basada en fets reals.
6: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
5: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 3:15.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en aquestes millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Així ho han valorat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, després de la reunió.
11: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient

0: que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment nosaltres per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris.
1: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros.
2: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials als docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. És dijous, 14 de maig de 2026, i tenim més titulars. Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertir enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-la la carn. Sònia Kerr.
3: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la peste porcina africana. Òscar Ordeig aposta per la cuina per comercialitzar aquesta carn. Des de l'inici de l'any s'han fet 27.000 captures.
4: Va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
2: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril.
3: És una millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants.
2: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros als barris de la Marina.
3: L'objectiu és que siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat sumarà 30.000 veïns en 10 anys.
2: En cultura de Mangega, la 44a edició del Còmic Barcelona.
3: Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago.
2: Els esports, el Girona afronta el partit més important de la història, Joan Barberà.
5: Situats en zona de descens, els gironins necessiten avui la victòria contra la Reial Societat a Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i va fer un pas més cap a la salvació. La permanència primera està més cara aquesta temporada.
2: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i sobretot les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres al migdia i la tarda hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:15.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Govern i sindicats se citen dimarts que ve per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per a la inclusiva, mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials en la propera trobada. Fan una crida a més als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries previstes de vaga. Anem cap a la seu del Departament d'Educació. Esther Minguell, quin és el posicionament dels sindicats? Bon dia.
8: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Vostè que està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
9: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord, en aquest marc sobretot.
8: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
10: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
11: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
8: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
2: Això per part dels sindicats, però quines explicacions ha donat el govern? Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres, és a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
1: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
12: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisetmanal per avançar en l'acord.
2: I mentrestant continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 mestres i professors s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials d'educació després de fer una marxa lenta. Han aprofitat, a més, la celebració del certamen Temps de Flors a la ciutat. Girona FM, Pau Villafañe.
13: Sota el lema Per Temps de Flors ens plantem, 8.000 docents, segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat USTEC a les comarques de Girona.
14: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
13: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada amb manifestació central a Girona.
2: Anem ara cap a les comarques de la Catalunya Central. A Osona, una bicicletada pels carrers de Vic ha escenificat la jornada de vaga d'aquest dijous. S'han anat aturant en diversos punts aquí els docents per fer-hi activitats, com per exemple jocs de cucanya. L'objectiu, entorpir el trànsit i fer partícips també les famílies. El nou FM, Esther Rovira.
15: Més d'un centenar de docents i famílies s'han concentrat a la plaça Major a primera hora del matí, vinguts de les columnes de Torelló, Manlleu, Calldetenes i la capital osonenca. Aquest ha estat el punt de partida d'una marxa que ha recorregut diversos punts de la ciutat. Han anat parant per fer proves com el joc de les cadires o trencar l'olla en el marc d'una jornada reivindicativa i lúdica per demostrar unitat davant les reclamacions per millorar les condicions laborals del professorat català. Ho explica Sònia Zapata, delegada sindical d'USTEC.
16: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies, i estem lluitant també pels seus drets, perquè estem lluitant per una escola que sigui pública, que sigui catalana, que sigui de qualitat i que doni la igualtat d'oportunitats per a tothom.
15: L'objectiu de la mobilització també ha estat entorpir al màxim el trànsit perquè se'ls escolti com a mesura de pressió cap al govern.
2: Doncs justament el Partit Popular ha criticat els talls de carreteres que fan aquests dies els docents en les seves mobilitzacions.
3: El diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa, ha justificat que els Mossos d'Esquadra infiltressin agents en una assemblea per obtenir informació i impedir justament que es facin aquests talls de carreteres de forma il·legal, però creu que Interior ho va fer de forma maldestra. Ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
17: Interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad y necesitan tener información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe porque al final dejaron expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado pecho descubierto.
3: Villagrasa afegeix que el PP no ha demanat cap dimissió ni cessament per responsabilitat.
2: I encara en clau política, l'Audiència Nacional ha deixat vist per a sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica. Ha estat després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració del voltant de 200 testimonis.
3: En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes a causa del seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
7: Notícies en xarxa.
2: Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana i amb aquesta nova estratègia. Marc Dalmau, bon dia.
18: Bon dia. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes. I fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
4: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
18: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
4: Demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida, i els mateixos ajuntaments.
18: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
2: Doncs encara en relació a l'agricultura, Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions a principis de juny si la conselleria no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
3: Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i incendis diversos. Així ho advertia Jaume Gardenyes, que és responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
19: Per motius d'agenda no se'ns contestarà res en tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us vam dir, si ens hem de tancar dintre del departament i fer una vaga de fam, la farem, farem les mesures pertinents per a la gent que tinguem disposada a treballar amb aquestes propostes.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% a l'abril. És una lleugeríssima millora, de fet, d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats, però els carburants, que mantenen els preus a l'alça.
3: I que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anuli la bonificació, principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia, i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer n'és el responsable de Mercat de Treball.
20: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
3: I és que l'electricitat i el gas ha baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril del 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat, sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3% i Tarragona amb un 3,2%. I a la cua hi ha Barcelona, on els preus cauen del 3 al 2,8%.
2: Doncs no deixem l'economia. Avui primera reunió de mediació entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats denuncien defectes de forma. De fet, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni tampoc no ha coordinat correctament el procés amb d'altres plantes europees.
3: D'altra banda, l'empresa parla de 200 11 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser encara més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
0: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. Dos, tres dies després, la comunicació va ser, estem en el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11 i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nulitat d'aquest expedient.
3: La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
2: L'expedient de regulació d'ocupació de Glovo, mentrestant, afectarà 91 repartidors, finalment, a Catalunya.
3: És un 21% més, Marta, dels 435 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa, cap d'ells, això sí, a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
2: Atenció a aquestes dades. L'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any i ho ha fet impulsant el tractament a casa. A més, ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats, la diàlisi amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a reduir-lo, més encara tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
22: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
23: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
21: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
2: Doncs seguim a Barcelona. L'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, que està en ple creixement i ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
24: Bon dia, Marta. El pla singular a la Marina del Prat Vermell, presentat per l'alcalde Jaume Collboni, va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se a l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
25: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera. Paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
24: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
2: L'alcalde de Barcelona, per cert, que ha dit que confia que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat.
3: Collboni vol introduir la pujada de 4 a 8 euros a la taxa de les ordenances fiscals del 2027 en lloc de fer l'increment progressivament.
2: Canviem de comarques perquè 8 municipis de les Garrigues Altes han signat un acord amb la Generalitat i la Diputació de Lleida per millorar la connectivitat interna i adequar la titularitat de diverses vies de la zona. Les actuacions que es duran a terme comportaran més de 18 milions d'euros d'inversió. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
26: El conveni comporta un conjunt d'actuacions de millora en un tram de la C-233 i en els camins de Torrebesses a Castelldans i de Bellaguarda als Torms, així com l'adequació de la seva titularitat i funcionalitat. El finançament dels treballs correspondrà a la Generalitat de Catalunya aproximadament del 75% i a la Diputació de Lleida el 25%. Es preveu que les obres estiguin enllestides el 2028 i abastaran els municipis de Torrebesses, Granyena de les Garrigues, el Cogul, Castelldans, la Granadella, el Soleràs, Bellaguarda i els Torns. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
1: La potencialitat que teniu a les Garrigues Altes recau en potenciar-vos com a identitat, com allò que heu estat sempre, vinculat al sector primari, però també hem de tenir la capacitat d'incorporar joves, persones que es vulguin viure i desenvolupar el seu projecte vital en els vostres municipis, i per això també aquest esforç de progrés i de modernització a tot Catalunya, a les Garrigues Altes també.
26: La millora de les comunicacions viàries forma part del programa Relament de les Garrigues Altes del Govern de la Generalitat.
2: I és moment per a la cultura. Està tot a punt perquè demà comenci la 44a edició del còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, al número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra per a Cuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Sense Plaça de l'Univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
6: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números de que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
5: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
2: Els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Bang o els Amics de les Arts són els caps de cartell del Petits Camaleons, el festival de música de referència per als més petits que tornarà a Sant Cugat del Vallès a la tardor. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
8: La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida dijous 1 d'octubre amb el concert dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes que s'ubicaran a l'Arborètum acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquei o el Poni Pissador. Diumenge, els Pets i la Ludwig Band seran els encarregats de posar el punt final a l'edició, una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors o Robot Robert. L'alcalde Josep Maria Vallès considera que Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival.
9: Jo crec que aquesta ciutat reuneix tots els ingredients possibles perquè això funcionés, no? D'entrada, evidentment, un bon equip al darrere que faci aquesta programació, sempre buscant el millor cartell possible.
8: La venda d'entrades per accedir al festival estan disponibles ja des d'aquest mateix dijous a través de la seva pàgina web.
2: I el Festival Terrats en Cultura portarà 13 espectacles a 7 terrats a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Del 12 de juny al 24 de juliol, la trobada combinarà música, teatre, dansa i stand-up.
3: Terrats en Cultura manté la seva original proposta, espectacles a llocs poc convencionals, 7 terrats de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat, però ubicacions que el públic no coneix fins aleshores, fins hores abans, volíem dir, de cada funció. En total, 5 concerts, 6 espectacles teatrals, una peça de dansa i una proposta d'estand-up. L'organització preveu que un miler d'espectadors passin fins al 28 de juliol que gaudeixin d'aquesta proposta.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona afronta, atenció, el partit més important de la història.
10: Bon dia, Marta. El conjunt gironí, situat en zona de descens, necessita guanyar avui contra la Reial Societat a Montilivi. Girona FM, Pau Villafañe.
11: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Mitchell Sánchez que hi explicava la importància del partit.
12: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui en nosaltres al 200% perquè les necessitem molt i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
11: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties però que s'infiltrarà per poder jugar i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
10: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026, victòria contra l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. Amb 42 punts i a falta de 2 jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Escoltem el tècnic Manolo González.
13: He sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
10: I ahir el Barça va perdre per 1-0 contra l'Alavés, també equip immers en la lluita per la salvació. En bàsquet, en el món de la cistella, la Lliga ACB, avui a les 8 del vespre, el Joventut Badalona rep l'Olímpic a l'Andorra. Ahir, derrota del Jaiopos Lleida i el Barça va superar el Granada. I avui comença Gijón, la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins, i prenen part 5 equips catalans. Avui hi ha 2 partits, a 6:15 de la tarda, el Cerdanyola juga contra el Fraga i a les 8, duel català entre el Vila-sana i el Manlleu.
2: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts, això sí, s'emplacen a continuar negociant dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari a la propera trobada. Així ho han valorat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
2: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment nosaltres per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris. Per nosaltres això tampoc seria suficient i tampoc entraríem en aquest marc de negociació.
3: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
1: Mentrestant, avui han continuat les mobilitzacions territorials dels docents a les comarques de Girona i també a la Catalunya Central, avui en el tercer dia. I Agricultura, que concentra esforços en la lluita contra el senglar, invertirà enguany 5 milions d'euros en comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Concentra esforços des de principis d'any, ja que s'han fet unes 27.000 captures. I la rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat al 3% al mes d'abril. És una millora de només una dècima respecte al març, però se situa, això sí, dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Això sí, continuaran els bonificats als carburants. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el papa Lleó XIV es reuniran pròximament al Vaticà, ho ha confirmat fons a l'executiu espanyol. La trobada tindrà lloc abans que acabi el mes en el context d'un viatge del cap de l'executiu i es produirà uns dies abans de l'inici del viatge que el pontífex té previst, recordem, fer a Espanya el mes de juny. I l'Audiència Nacional ha deixat vist per sentència el judici contra la família Pujol-Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica després de 38 sessions a les seus a Madrid i a San Fernando de Henares i amb la declaració al voltant d'uns 200 testimonis. Es demanen fins a 29 anys de presó.
0: Notícies en xarxa. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe.

sense hauríem de preocupar. Si notem que totes les coses que hauríem d'haver resolt no les hem resolt encara. A poc a poc se'ns ha anat acumulant la feina i tot està per fer. I les promeses, sobretot les que mai ens vam dir, de tan secretes, de tan callades, encara s'han de complir, si és que s'han de complir algun dia. Que mai hem plantat cara als nostres somnis, però tampoc als problemes que arrosseguem de fa temps. Què volem ser, què volem dir, qui volem ser, si ho tenim clar, com ho hauríem de fer, amb qui podríem comptar. Comptes amb mi? Compto amb tu? Sí, potser ens hauríem de preocupar.

però de sobte, com qui no vol la cosa, d'un dia per l'altre me n'oblido. I a la llarga, què vols que et digui? Al final de tot, no sé com, ni gràcies a què, ni per quin estrany mecanisme, tota aquesta angoixa, tota aquesta por que sento, em tranquil·litza. No sé com, però em tranquil·litza.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest diumenge se celebrarà la 59a edició de la Festa de la Llana i Casament a Pagès de Ripoll, que, com ja és tradicional, es fa el cap de setmana després de la Festa Major de Sant Eudald. La celebració, que combina la tradició, la ramaderia i la cultura popular i que està organitzada pel Centre d'Iniciatives Turístiques, tindrà el punt àlgid amb el Casament a Pagès, que unirà en matrimoni a Mariana Castanyeda i Adrià Ubach, que es casaran com es feia al segle XVIII. Els padrins d'honor seran la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Tarrés. La comitiva del nuvi sortirà des de la plaça de la Sardana i tindrà la presència de més d'un centenar de representants del pobillatge de Catalunya, encapçalats pel pobillatge nacional, del qual en forma part Guillem Blanques de Ripoll, hereu de les comarques gironines. Els gegants de Ripoll, els de Canovelles i els capgrossos de Vilafranca del Penedès recorreran els carrers del poble fins a arribar a la casa pairal de Can Baquer, a la plaça Gran, on es farà la petició. Els dansaires faran el ball dels tonadors i el de l'Eudald i la Maria abans que la núvia surti al balcó. La comitiva es dirigirà cap al monestir on s'oficiarà la cerimònia i, un cop finalitzada, es ballarà el ball de l'Espunyolet a l'interior. A fora ballaran els gegants i el ball del contrapàs. Tot seguit es farà el ball del Roser i els nuvis compartiran el convit de coca, llangonissa i vi pels assistents. Pel que fa a la Festa de la Llana, enguany es disputarà el 20è concurs d'esquilar ovelles a màquina, que proclamarà el campió català de l'especialitat. La faixa se l'endurà qui esquili més ràpidament i amb bona tècnica. La proclamació es farà pels vols del migdia a la plaça de l'Ajuntament, on durant tot el matí es reivindicaran els oficis tradicionals, especialment la ramaderia ovina i la transformació de la llana. De bon matí, el ramat d'ovelles de raça ripollesa, una de les poques races ovines autòctones de Catalunya, que sortirà des de la carretera de Sant Joan fins a la plaça de l'Ajuntament. Allà hi haurà exhibicions de filar amb fus, filosa o latosa amb tirosa. A més, durant tot el matí, la plaça de l'Abat Oliva es convertirà en l'epicentre de l'artesania amb una petita fira on els visitants podran degustar i comprar productes del Ripollès i de les comarques veïnes.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible.
1: Mas la Sala és una cooperativa d'habitatge i producció sense ànim de lucre a Sant Pau de Segúries que treballa per la regeneració d'ecosistemes, la resiliència i la cooperació.
2: A la cooperativa Mas la Sala fa un parell d'anys que vam obrir la llibreria cooperativa La Lluerna, en el qual intentem treballar al màxim amb distribuïdores locals i de petites dimensions, i on la línia editorial o la línia dels llibres que hi tenim segueix els principis del pensament crític, l'ecologisme, feminisme, i pensem que així, també intercooperant amb les biblioteques i les escoles de la comarca i fomentant a través d'un munt d'activitats setmanals i mensuals de divulgació i presentació de la cultura, pensem que així...

Hola. Busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Amb el final de les obres de rehabilitació i reobertura del cercle Can de Manolenc, el casino de Can de Bànol torna a lluir. La cirereta del pastís seria que tornés a passar aigua pel canal Grau i Reguer, just davant de l'edifici, que fa més de 2 anys que està sec. El canal, construït al segle XVIII, és part del patrimoni hidràulic del municipi i n'havia nodrit la indústria tèxtil i metal·lúrgica. En concret, proporcionava aigua a 5 sals o aprofitaments diferents. Aquest canal havia tingut 5 concessionaris, però 4 es van donar de baixa. Només va quedar la concessió de la fàbrica del Martinet. Tenien una turbina petita per fer electricitat, però al cap d'uns anys van donar de baixa l'activitat, però no la concessió. Tot i que la concessió està caducada, es manté vigent i es podria allargar fins al 2050. En tot cas, només es poden renovar les concessions que tenen activitat, i no és el cas. L'alcalde Oriol Lázaro, de Junts, explica què els deixa fer l'Agència Catalana de l'Aigua.
2: Diria que va ser amb l'alcalde Joan Manso. Ja van parlar amb l'ACA, i l'ACA va acabar donant un permís d'ús del canal. Agafant-se amb que era una cosa patrimonial i d'ús ornamental, va donar permís per poder llançar 1 metre cúbic hora, sent litros hora pel canal. Això és poquíssim, és molt poc, és una pel·lícula d'aigua. Aquesta amplada que tenim de canal, que fa més d'un metre, fa quasi 1,5 metres, és que si fas números et surt una pel·lícula de res, de 2 centímetres d'aigua que va circulant lentament.
1: Per poder passar aquesta aigua es va instal·lar una caseta enmig del riu per bombejar-la. Les bombes funcionen amb plaques fotovoltaiques, per tant depenen de les hores de sol i a la nit perden força. Ho han intentat engegar alguna vegada, però tardava entre 3 i 4 dies a passar-hi aigua. Lázaro pensa que hi ha filtracions i que el sistema no acaba de funcionar perquè el dipòsit no s'omple bé o hi ha algun forat tapat. L'ACA també té entre cella i cella enderrocar la resclosa del barri del Roser, un fet que impossibilitaria que tornés a passar aigua pel canal.
2: S'ha de recuperar el curs normal del riu. Hi ha el projecte, vingut a mirar-s'ho, a veure com tirar-la, i van venir sense que ho sapiguéssim i vam saber-ho de rebot. Vam expressar totes les queixes i tots els inconvenients possibles, vam expressar-nos molt. Aquell dia vam aprofitar i com que vam saber que venien de rebot, vam personar-nos allà i vam queixar-nos i vam dir que, si us plau, que no fessin res sense avisar-nos.
1: Si no s'aterra la resclosa, el consistori haurà d'assumir la construcció d'una escala de peixos. Si al final s'enderroca, hauran de mirar que no s'oblidi el passat del poble vinculat amb l'aigua.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern i els sindicats se citen dimarts vinent per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per la inclusiva mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials en la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries de vaga. Ustec està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials. Yolanda Segura és la portaveu.
2: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord, en aquest marc sobretot.
1: I la rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat al 3% al mes d'abril. És una millora de només una dècima respecte al març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants. Escoltem Albert Ferrer, responsable de treball de Comissions Obreres.
3: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
1: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació a l'abril de 2025. Més temes. L'expedient de regulació d'ocupació de Glovo afectarà 91 repartidors a Catalunya. És el 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de la costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat. I els Mossos d'Esquadra han detingut i han desnonat aquest dijous al matí una veïna de Reus víctima de violència masclista que vivia en un pis de l'Ajuntament. Han executat el llançament i han detingut dues persones per un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia i un altre de resistència i desobediència als agents. Un dels arrestats és, com us dèiem, la mateixa inquilina del pis. Des de l'Ajuntament asseguren que s'han ofert alternatives residencials ajustades a la situació de l'afectada. El sindicat ha explicat que l'única opció que se li ha proposat ha estat el pagament de dues nits d'hotel.
0: Notícies en xarxa.
4: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Les dues llargues fileres de contenidors de residus nous a l'entrada de Camprodon, just a darrere de la benzinera, delaten que l'Ajuntament té previst canviar-los tots durant aquest mes de maig. Allà n'hi ha uns 130, mentre que ja se n'han repartit alguns pel poble. L'alcalde Xavier Guitart, del PSC, va aprofitar per explicar-ho al darrer ple després del punt, aprovat per unanimitat, de la Delegació de Competències en matèria de recollida de residus al Consell Comarcal, que va començar el juliol del 2023 i s'allargarà fins al 2029, quan finalitza el contracte. Fins ara, els contenidors eren de càrrega bilateral i passen a ser de ganxo després de l'arribada dels nous camions. El municipi té un total de 34 àrees de contenidors i el 90% es mantindran al mateix lloc. Hi haurà una gran novetat, sentim a l'alcalde.
2: Totes les àrees seran complertes. Les àrees que ara mateix estan, o amb un de rebuig i un d'orgànic, o el de rebuig tot sol, o dos de rebuig, totes aquestes àrees s'eliminen, totes. No quedarà cap més àrea que no sigui complerta amb tots els contenidors. Això només ens passa, si no vaig equivocat, a la zona del Maristany i en un punt de la plaça Quatre Cases.
1: Això significa que totes les àrees tindran almenys 5 contenidors i en alguns casos algun més si es detecta que hi ha molt volum d'escombraries. Totes les àrees soterrades s'eliminaran i hi haurà petits canvis com l'àrea de Roca Bruna, que es mou del centre del nucli urbà fins a l'entrada. També es modifica la ubicació dels del carrer Nou, que passen a l'entrada a petició dels veïns i perquè el camió no hagi de maniobrar. S'eliminarà la del Pavelló Vell i a la colònia Estabanell també hi haurà un canvi important.
2: A la colònia sí que canvien de costat, els fiquem després del camp de futbol a la zona de la nau, on hi ha l'herba de la nau, perquè els veïns no hagin de travessar la carretera. Tots sabem la perillositat de la carretera, tots els veïns estan per l'altre costat i per tant el que fem és adequar en aquella zona verda, perquè ens entenguem, a la zona verda de la nau, allà adequem una entrada perquè els contenidors vagin per allà i el camió en reculli per dins la nau. A més, la idea que tenim allà és acabar-ho habilitant com a pàrquing per als veïns de la colònia, 15 cotxes i llavors, a més, hi hauria l'àrea.
1: Un cop s'hagin polit els detalls, s'enviarà una carta amb un plànol de les ubicacions als veïns. Pel que fa a la posada en marxa dels contenidors intel·ligents, que funcionaran amb targeta, encara caldrà esperar.

0: Sant Joan de les Abadesses és un dels tres pobles que més recicla de tota la demarcació de Girona i una de les que més ho fa de tot Catalunya.
1: Moltes gràcies per l'esforç i l'enhorabona a tots els santjoanins i santjoanines, però encara ho podem fer una mica millor.
0: Si t'ha passat per alt treure alguna bossa d'orgànic, rebuig o qualsevol residu, o si marxes de casa i tens brossa que no pot esperar la següent recollida, tens una última opció. Pots portar-la a la deixalleria durant el seu horari d'obertura.
1: Dimarts de 4 a 8 de la tarda, dimecres de 10 del matí a 2 de la tarda, divendres de les 10 del matí a les 2 i de 4 a 8 de la tarda, i dissabte de les 10 del matí a les 2 de la tarda.
0: Us recordem que l'ús continuat i abusiu de les papereres públiques per llançar-hi la brossa de casa es considera infracció i pot ser sancionat.
1: Recollida selectiva. Un petit gest, una gran gesta.
2: Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con i.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de The Klezmatics, la històrica banda klezmer de Nova York acompanyada d'un cor gospel. Descobrim la veu de la cantant sudanesa Sulaf, parlem dels concerts del proper festival grec i tenim un record per Dave Manson, cantant i guitarrista de Traffic. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Ripoll i l'Escola d'Educació Especial Ramon Sorinyac van presentar aquest dimecres la iniciativa d'incorporar pictogrames als edificis municipals amb l'objectiu de facilitar la comprensió i l'accessibilitat dels espais públics a tota la ciutadania. Podem sentir a una de les educadores del Ramon Sorinyac, Marta Parcerisses.
2: Nosaltres vam rebre l'encàrrec des de l'Ajuntament de posar pictogrames en els llocs públics, espais municipals, que veiéssim que el necessitàvem i que no hi era. Llavors, doncs, els divendres al matí sortíem amb els nanos, aprofitàvem per visitar l'entorn i aprofitàvem, doncs, per mirar tots els espais públics d'allà on faltava el picto. Vam fer un llistat tots els divendres, vam anar redactant i quan ho vam tenir tot preparat, ho vam passar net, vam fer molta feina i els hi vam portar un dia, doncs, que ens van rebre la Núria i la Vallès, la Sílvia. Jo crec que és un projecte molt xulo, que els nanos l'han disfrutat molt, s'hi han implicat molt. I que això, com deia, no, que està molt per treballar l'entorn del poble i per un projecte que serà molt seu.
1: Aquest projecte dona continuïtat a una iniciativa prèvia impulsada pel Centre Ramon Sorinyac, que ja va treballar en la implantació de pictogrames als establiments comercials de la vila. Aquella experiència va ser reconeguda per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies amb un premi a les bones pràctiques d'accessibilitat universal en entitats locals. Ara aquesta tasca s'estén als equipaments municipals amb la voluntat de continuar avançant cap a una vila més inclusiva i accessible. Els pictogrames permetran identificar de manera més clara els diferents espais i serveis municipals, especialment per a persones amb dificultats de comunicació, infants o gent gran. L'alcaldessa Sílvia Orriols també es felicitava per la iniciativa.
3: Per aquest projecte que ens han presentat i que fa molt més identificables tots els equipaments públics del municipi, realment convenia, no, amb aquesta visió inclusiva i d'accessibilitat per al conjunt de ciutadans, i estem això molt agraïts i molt contents del que ens han vingut a presentar avui.
1: La col·locació dels pictogrames es durà a terme durant els propers dies amb la participació dels alumnes del Centre Ramon Sorinyac i de la Brigada Municipal, fomentant així un treball col·laboratiu entre els diferents agents del municipi.
4: www.santjoandelesabadesses.cat/laveu

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts s'han emplaçat a continuar negociant el proper dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i l'escola inclusiva. El govern posa èmfasi en les millores a l'atenció a l'alumnat i els sindicats volen incloure el punt del salari a la propera trobada. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
2: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
1: I primera reunió de mediació avui entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats anuncien defectes de forma, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb altres plantes europees. L'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Llepes, coordinador de la secció sindical de Nissan.
3: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. 2-3 dies després, la comunicació va ser, estem amb el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
1: I un treballador ha mort en un accident laboral avui a Sant Pere de Ribes. L'home de 64 anys estava fent tasques de manteniment en una nau industrial en un punt situat a uns 7 metres d'alçada quan ha caigut per causes que s'estan investigant. El cas és en mans del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Vilanova i la Geltrú i del Departament d'Empresa i Treball. I la Conferència Episcopal Espanyola ha atorgat a Rosalía el Premi Bravo, la categoria de música pel disc Lux. El jurat del premi també ha reconegut la directora Alauda Ruiz de Azúa per Los Domingos i el periodista Javier Cercas, autor del Boig de Déu a la fi del món, sobre, recordem, el viatge que el papa francès va fer a Mongòlia l'any 2023. En clau esportiva, el Girona afronta el partit més important de la història. Situats en zona de descens, els gironins necessiten guanyar la Real Societat a Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i van fer un pas més cap a la salvació. La permanència a primera encara està més cara aquesta temporada. En una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor discjòquei del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La majoria dels recursos del Consorci de Benestar Social del Ripollès es van destinar a persones amb manca d'autonomia, un 52%, que sobretot són gent gran. El podi de despesa el completaven els diners destinats a nens i adolescents, amb un 22%, i a les persones amb dificultats socioeconòmiques, amb un 11%. També es destinava un 5% a ajudar les víctimes de violència. Així ho va explicar la directora de l'ENS, Elisabet Ortega, en la presentació al Consell d'Alcaldies de dimecres, en què va exposar que la liquidació del pressupost de l'exercici 2025 havia sortit positiva. Així ho valorava Ortega.
2: A nivell de despeses, el 2025 hem tingut unes despeses de 2.574.599,48 €, que vol dir un 95,56% de lo previst executat. A nivell d'ingressos hem tingut 2.648.096,75 €, que vol dir un 98,29% executat. I el resultat pressupostari és positiu i hi ha, bueno, una diferència de 73.497,27 €.
1: El 63% dels ingressos van arribar al Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. Els ajuntaments, amb un 28% d'aportació, van ser l'altre puntal econòmic per cobrir el finançament. El cost per habitant s'enfilava fins gairebé als 100 €, i d'aquests diners, els consistoris n'aportaven uns 30.

0: Si algú et mola i no et fa cas, no toquis la pera. Si et sembla que sí però et diu que no, no toquis la pera. Si primer volia i després ja no, no toquis la pera. No és evident?
1: Les nits de festa són perquè tothom s'ho passi bé. Acabem amb les agressions sexistes. No toquis la pera. Trenquem el silenci. Alcem la veu. Joventut del Ripollès. Consell Comarcal del Ripollès.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Al ple d'octubre, l'Ajuntament de Ribes de Freser va acordar la cessió d'ús de l'edifici municipal de l'antic escorxador a la Generalitat perquè el transformi en el parc de bombers voluntaris de la vila, un projecte clau pel municipi que comptarà amb cotxeres, quatre dormitoris, un gimnàs, una sala de formació i una de control, una cuina, un menjador, un despatx del cap del parc i una zona d'epi, a banda d'una sortida directa a la Nacional 260. En total s'hi ha invertit 179.000 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha posat 90.000 i la Diputació de Girona la resta. Gairebé 7 mesos després, al darrer plenari, s'havien de resoldre les al·legacions presentades a l'acord inicial per Tots Fem Ribes i votar l'aprovació definitiva, però el projecte es va encallar. Va haver-hi un empat a 4 en la votació. L'equip de govern de Junts per Ribes ho va fer a favor i l'oposició, formada per la CUP i Tots Fem Ribes Esquerra Republicana, en contra. No va prosperar perquè l'acord requeria majoria absoluta. Des de l'octubre, Junts té un regidor menys i espera recuperar-lo al pròxim ple, en què l'acord rebria llum verda. El copaire Ferriol Tugues deia que estaven disposats a votar-hi a favor perquè veien necessari l'equipament, però ja havien avisat prèviament que condicionaven el suport a arreglar el forat de la teulada de la nau que la brigada utilitza com a magatzem. Això és el que deia.
2: Amb el compromís, tot i la instància no en tenim prou, perquè també vam aprovar al desembre que s'arreglaria l'ascensor i és l'única inversió que es va posar en aquell pressupost i encara no s'ha arreglat a maig. És a dir, les paraules per nosaltres ens són, no diré buides, però necessitem fets, no paraules, a l'hora de votar. Llavors, el que els demanaria és que, si us plau, aplacessin aquest punt pel següent ple, portin el pla d'inversions. Amb aquest pla d'inversions nosaltres hi votarem a favor.
1: En la mateixa línia s'expressava el regidor de Tots Fem Ribes, Joaquim Roquer.
3: I jo, amb l'Ajuntament i l'equip de govern que tenim, ja no faig actes de fe, ho sento. Si no ho veig escrit i firmat, no m'ho crec, així de clar. Llavors, per aquesta raó, jo votaré en contra. Voto a favor de les al·legacions, naturalment, i en contra de l'aprovació definitiva.
1: Abans, Mònica Sant Jaume s'havia mostrat molt contundent amb Tugues.
4: És un servei essencial, necessari, que el director dels serveis territorials va deixar molt clar que si Ribes no el volia, se n'anava a un altre lloc. Un parc de bombers, igual que un centre sanitari, igual que qualsevol altre equipament d'emergència, no es condiciona a arranjar qualsevol altre equipament, que és evident que també és necessari, eh? El parc de bombers no es negocia. No es negocia per un pla d'inversions que és evident que vindrà i que ha de venir.
1: Sant Jaume assegurava que la brigada guanyaria nou espai i que arreglarien la teulada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El tercer dia de vaga avui dels docents aquesta setmana continuen les mobilitzacions territorials de mestres i professors. Avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 docents s'han manifestat i han plantat davant dels serveis territorials després de fer-hi una marxa lenta. Tot plegat, també al Bages, centenars de docents han sortit de bon matí en tres columnes fins a tallar la C25 i la C-16. Hores d'ara, fins a les 5 de la tarda, de part d'Educació ha xifrat el seguiment amb un 21%, mentre que els sindicats ho xifren en un 55%. Avui, que a més hi havia, entre Educació i sindicats, reunió que ha acabat sense acord i s'han emplaçat el proper dimarts. I el Departament d'Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà en guany un total de 5,2 milions d'euros, 2,2 d'aquests a comercialitzar-la la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada a combatre la pesta porcina africana. Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el Departament vol allargar la temporada de caça. Òscar Ordeig és el conseller del RAM.
2: Va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
1: Aquesta setmana, per cert, s'han detectat 14 nous positius. I Unió de Pagesos amenaça mobilitzacions a principis de juny si la Conselleria d'Agricultura precisament no solventa els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud en què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Jaume Gardenyes és responsable d'Unió de Pagesos.
3: Per motius d'agenda no se'ns contestarà res en tot el període estiuent. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens hem de tancar dintre del departament i fer una vaga de fam, la farem, farem les mesures pertinents per a gent que tinguem disposada a treballar amb aquestes propostes.
1: I la web de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha patit un ciberatac extern que ha deixat el portal inoperatiu durant unes hores. L'organisme regulador ho atribueix a un incident d'accessos irregulars. A les últimes hores s'està restablint l'ordre. Els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Band i els Amics de les Arts són els caps de cartell dels Petits Camaleons, el festival de música de referència per als més petits de la casa, que tornarà a Sant Cugat del Vallès. Això sí, s'ha d'esperar a la propera tardor.

Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Josep Bassols en la categoria individual i el jovent actiu Sant Joaní en la col·lectiva seran els premiats de la novena edició dels Guardons Emma d'aquest 2026, organitzats per la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Joan de les Abadeses. El portaveu i regidor del consistori, Sergi Albric, recorda que aquests guardons premien a les persones que han tingut una trajectòria vital en què han treballat per construir i fer bategar la vila santjoanina, sigui des del punt de vista social, cultural, de defensa de la catalanitat o de la llengua, en definitiva fent poble. Durant 2 mesos els santjoanins han presentat les propostes dels candidats i el jurat ha decidit que Bassols i el Jazz fossin els premiats. En el cas del premi individual, el Bric ha destacat que Josep Bassols és una persona coneguda al poble perquè ha estat regidor del consistori en diverses etapes i jutge de pau, però també per altres coses. Sentim-lo.
2: Contribuir a la posada en marxa del casal de jubilats pensionistes, la cooperativa dels pagesos, també des d'un punt de vista altruista, doncs va contribuir a la reforma i millora de la cuina actual de la Fundació Emma, i en la vessant personal, en la seva vessant professional de gestor, doncs també va contribuir a que moltes persones de Sant Joan doncs poguessin disposar doncs una pensió que els pogués permetre doncs tenir una vida òptima un cop assolida la jubilació.
1: Pel que fa al Jazz, també hi havia molts motius per guardonar-los.
2: L'entitat doncs de jovent de Sant Joan, que enguany compleix 25 anys de vida i que al llarg de la seva trajectòria ha defensat i el que ha promogut és, per una banda, la catalanitat en base a l'organització de múltiples concerts, principalment en el marc de la Festa Major, organitzant l'Entrevoltes, però també altres activitats que han dut a terme durant tots aquests 25 anys, doncs en defensa de la llengua catalana o també de la cultura catalana, doncs organitzant també altres activitats com l'Escola Sotada.
1: L'entrega dels Guardons Emma serà el pròxim 30 de maig a les 12 del migdia a la plaça de l'Abadia. La padrina d'aquesta edició serà la coordinadora nacional del Sindicat Unió de Pagesos, Raquel Serrat, que viu a Caralps i farà una reflexió sobre la importància de l'arrelament, la defensa del sector primari i el producte de proximitat.
3: Arriba la mitjanit, què hi fas tu dins el meu llit? Estic ben desorientat, no tinc cap idea clara, jo ja no hi entenc res del que hi hauria fer, no sé si ficar-me al llit amb tu

I el temps passa a poc i aquest blues del desamor omple de pena el meu cor, omple de foc els meus llavis, tu tan freda com el gel, amb aquests ulls de gat en cel. No sé si vull fer l'amor amb tu o continuo tocant blues recolzat a la finestra. Sento el meu pols que batec, sento que no puc dormir, no puc deixar de patir, sexy blues a mig nit. Això és massa fort per mi, però ja sé que si un dia faltes tu, me deixaré de tocar blues.

Sento el meu pols que batec, sento que no puc dormir, no puc deixar de patir, sexy blues a mitjanit. Ens ho passarem molt bé, però ja sé que si mai em faltes tu, no deixaré de tocar blues. Mai deixaré...

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Amb la voluntat de contribuir a la seguretat dels joves en l'oci i la tranquil·litat de les famílies coincidint amb l'inici de temporada de les festes majors, el Consell Comarcal del Ripollès ha engegat el servei de festa en bus. Aquesta és la 25a temporada que el Servei de Joventut fa realitat aquest projecte. L'objectiu és donar l'opció a tots els joves de la comarca majors de 16 anys o que els compleixin el 2026 d'anar i tornar amb autobús gratuïtament i de forma segura de les festes majors dels municipis als ajuntaments dels quals hagin sol·licitat el servei. Tal com s'ha fet els darrers anys, per accedir al bus cal presentar el carnet d'usuari juntament amb el DNI. Aquesta mesura permet supervisar millor l'ús del servei donant-li un plus de seguretat i garantir que els pares o tutors són coneixedors que els fills menors d'edat l'agafaran. El carnet, que té validesa il·limitada, es pot tramitar gratuïtament a l'oficina jove del Ripollès, ubicada al Galliner, o a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses. Tan sols cal omplir un formulari que, en el cas dels menors de 18 anys, també hauran de signar els pares o tutors i aportar una fotografia de carnet de l'usuari i una fotocòpia del DNI. El formulari d'inscripció es pot descarregar al web de Joventut del Ripollès, on hi ha disponible tota la informació referent al servei. En cas de pèrdua, se'n pot demanar un duplicat. Aquesta temporada, el de Festa en Bus donarà servei a les festes majors de Ripoll, Ribes de Freser durant 2 dies, Planoles, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadeses, també 2 dies, Can de Bànol i Llanars. Com sempre, s'han editat uns targetons digitals amb els horaris que es poden consultar al web de Joventut o a les xarxes socials de l'Oficina Jove del Ripollès. Per facilitar-hi l'accés, els carnets incorporen un codi QR que hi porta. També al web es fa referència a la normativa que cal complir per fer servir l'autobús, on també viatjarà personal de seguretat que vetllarà perquè es compleixi. El servei, inicialment anomenat Anem de Festa en Bus, es va implantar l'any 1999 de forma inèdita al país i aviat es va convertir en un referent que s'ha anat millorant any rere any. A més, des del principi ha obtingut molt bona acceptació per part dels usuaris i també per part dels pares i familiars, que veuen reduïts els riscos associats a la carretera les nits de festes majors. L'any passat es van ocupar 957 places entre tots els viatges. El primer dia de servei serà aquest dissabte 9 de maig, coincidint amb la Festa Major de Sant Eudald de Ripoll.
2: La veu de Sant Joan, també per internet.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Quan l'equip de govern de Ribes de Freser de Junts va aprovar el pressupost municipal el passat desembre, l'alcaldessa Mònica Sant Jaume va anunciar que al gener portarien al ple les inversions finançades amb subvencions. Aleshores, només hi figuraven 52.000 euros per arreglar les portes de l'ascensor que connecta el centre de la vila amb el barri del Pavelló. No ha estat fins aquest maig, però, que ho han dut al plenari a través d'una macromodificació de crèdit extraordinària. En total, el consistori hi destinarà 1,1 milions d'euros i el ple va tirar-ho endavant amb 4 vots a favor de Junts i 4 abstencions de la CUP, i tots fem Ribes Esquerra Republicana. El canvi de gespa natural artificial del camp de futbol on juga la Ribetana és la inversió més destacada amb un total de 433.000 euros. Sentim a l'alcaldessa Mònica Sant Jaume.
2: Pel que fa al camp de futbol, aquesta és la despesa principal més gran. Hem vist que hem demanat una subvenció de 50.000 euros. Estem pendents de poder demanar una subvenció nominativa al Consell Català de l'Esport. Amb el que dic, aquests diners, un cop arrebin les subvencions, es minoraran del préstec. Els vestuaris de la piscina també s'han demanat amb el pla de xoc.
1: Ferriol Tugues de la CUP deia que ara el camp podria tenir més usos, assumir més equips i acollir pretemporades d'altres conjunts. El Cupaire sí que va demanar tenir un projecte definit de la zona esportiva. En el cas del republicà Joaquim Roquer, recordava que el camp estava en una condició deplorable des de feia anys i es preguntava si no era millor tenir-ne un de gespa natural ben mantingut, perquè un de gespa artificial dura 8 anys si no es manté, i si es manté cal posar-hi entre 8.000 i 14.000 euros per any. Deia que s'hi produïen més lesions, que no absorbia la calor i que generaven més microplàstics. L'Ajuntament invertirà també 250.000 euros en la residència. També hi haurà inversions grosses en l'aigua, en una expropiació al carrer Sant Quintí, en asfalt i voreres, en un estudi del clavegueram o en unes escales del carrer Sant Miquel. La CUP estava satisfeta en que es fessin inversions, però va acusar l'equip de govern d'electoralista per no invertir els anys anteriors. Sentim a Ferriol Tugues.
3: Passarem del 39% del deute a final de 2025. A final de 2026 estarem al 73. No arriba al 75, però s'hi acosta. I el 75 és el moment en què l'Ajuntament ha de començar a demanar autorització per endeutar-se. Per tant, està hipotecant la capacitat de governar i decidir del proper consistori. Suposo que no serà vostè, perquè si no, no deia hipotecar-se tant.
1: En la mateixa línia es va expressar Roquer que trobava a faltar un munt de coses del programa electoral de Junts.
4: No hi és la via verda, no hi és la comunitat energètica. Hi ha zero en la principal preocupació de la gent de Ribes, habitatge. Zero. Hi ha zero en compra de cap solar d'habitatge públic per cedir-lo a la Generalitat per poder fer habitatge públic. Zero. Hi ha zero en els pressupostos participatius que us vau comprometre a fer. Zero en aparcament d'autocaravanes. Zero en temes de fibra òptica. Tenim zero en part de gossos.
1: Sant Jaume li retreia que li havien demanat propostes i no n'havia presentat cap. Roquer li deia que no ho havien fet perquè no creien en l'equip de govern.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest diumenge se celebrarà la 59a edició de la Festa de la Llana i Casament a Pagès de Ripoll, que, com ja és tradicional, es fa el cap de setmana després de la Festa Major de Sant Eudald. La celebració, que combina la tradició, la ramaderia i la cultura popular i que està organitzada pel Centre d'Iniciatives Turístiques, tindrà el punt àlgid amb el Casament a Pagès, que uniran matrimoni a Mariana Castanyeda i Adrià Ubach, que es casaran com es feia al segle XVIII. Els padrins d'honor seran la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Tarrés. La comitiva del nuvi sortirà des de la plaça de la Sardana i tindrà la presència de més d'un centenar de representants del pubillatge de Catalunya, encapçalats pel pubillatge nacional, del qual en forma part Guillem Blanques de Ripoll, hereu de les comarques gironines. Els gegants de Ripoll, els de Canovelles i els capgrossos de Vilafranca del Penedès recorreran els carrers del poble fins a arribar a la casa pairal de Can Baquer, a la plaça Gran, on es farà la petició. Els dansaires faran el ball dels tonadors i el de l'Eudal i la Maria abans que la núvia surti al balcó. La comitiva es dirigirà cap al monestir on s'oficiarà la cerimònia i un cop finalitzada es ballarà el ball de l'Espunyolet a l'interior. A fora ballaran els gegants i el ball del contrapàs. Tot seguit es farà el ball del Roser i els nuvis compartiran el convit de coca, llangonissa i vi pels assistents. Pel que fa a la Festa de la Llana, enguany es disputarà el 20è concurs d'esquilar ovelles a màquina, que proclamarà el campió català de l'especialitat. La faixa se l'endurà qui esquili més ràpidament i amb bona tècnica. La proclamació es farà pels vols del migdia a la plaça de l'Ajuntament, on durant tot el matí es reivindicaran els oficis tradicionals, especialment la ramaderia ovina i la transformació de la llana. De bon matí, el ramat d'ovelles de raça ripollesa, una de les poques races ovines autòctones de Catalunya, que sortirà des de la carretera de Sant Joan fins a la plaça de l'Ajuntament. Allà hi haurà exhibicions de filar amb fus, filosa o la tosa amb tirosa. A més, durant tot el matí, la plaça de l'Abat Oliva es convertirà en l'epicentre de l'artesania amb una petita fira on els visitants podran degustar i comprar productes del Ripollès i de les comarques veïnes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat avui sense acord, però amb una nova proposta de trobada, això sí, el proper dimarts. Els sindicats esperen que Educació els enviï dilluns una proposta per negociar que permeti parlar d'inclusiva, però també de salaris. Si aquesta no els convenç, han avisat que no assistiran a la trobada. Per la seva banda, el govern vol explorar marges de l'acord signat, recordem, entre Comissions Obreres, UGT i el govern per trobar solucions i propostes que permetin sortir d'aquesta situació. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària.
2: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls que toqui en primera instància el tema retributiu. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació.
1: I avui s'han presentat al Docs Barcelona els 17 documentals finalistes de la convocatòria promoguda per aquesta casa, la xarxa Radio Televisió Espanyola, Catalunya i 3CAT. Els projectes seleccionats, que seran coproduïts per les tres entitats, es donaran a conèixer al Mercat Audiovisual de Catalunya el dia 3 de juny a Granollers. Ha comptat amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12 i Ràdio Televisió El Vendrell. La consellera delegada de la xarxa és Núria de José.
3: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
1: Més temes, les empreses incomplien les mesures de seguretat en 9 de cada 10 accidents de treball mortal que es van investigar el 2025. La Inspecció de Treball ha tancat 54 expedients per pèrdua de vida de treballador i en 48 casos s'han detectat deficiències i incompliments de mesures de seguretat i salut. Són dades d'Inspecció de Treball que ha investigat 2.554 sinistres i 1.811 infraccions detallades. En total s'han incrementat un 8,2 les sancions amb 53 milions d'euros. I les plataformes d'usuaris i entitats en defensa del transport públic han protestat avui en una acció a l'estació de Passeig de Gràcia contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei premium, diuen, només els turistes. Els activistes de Plataforma pel Transport Públic, Dignitat a les Vies, Zero Port, Salvem l'R2 Nord i Xarxa de Plataformes d'Usuaris han desplegat dues pancartes per fer-ho evident, diuen, més trens per a tothom i menys avions per a una minoria.
0: Notícies en xarxa.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. La comunitat del jazz i les músiques improvisades ha celebrat els premis de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya 2026 en la seva 33a edició a la Clam Club de Barcelona. En parlem amb l'Adrià Claramunt, vicepresident del col·lectiu. Tindrem amb nosaltres els protagonistes de l'homenatge al mestre Paco de Lucía, Por Paco, aquest diumenge en concert a la Nova Jazzcava. Escoltarem Patti Smith, Premi Princesa d'Astúries de les Arts 2026 i també Manteca Abstracta, el darrer treball del trompetista i compositor Oriol Vallès. Us proposem començar el programa amb un recorregut pel festival Normand Jazz Sous Les Pommiers en la seva 45a edició.
1: Jazz Club, des de la Nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

Jazzos Les Pommiers es troba en el podi dels festivals francesos, amb un esperit associatiu i amateur. El petit poble de Cotans, a la Normandia francesa, es transforma en un gran escenari cada any al mes de maig, enguany per celebrar 45 primaveres de jazz sos les pommiers, les pomes que després fan aquell caldo tan bo, el calvados, doncs un dels productes de Cotans, també és conegut per la gastronomia, però sobretot pel jazz. En aquesta edició 2026 arrencava el dia 8 de maig i serà ben viva fins al dia 16. I precisament Kezia Jones, el que esteu escoltant amb aquest Hypothetical, obria foc al costat de també Xai Maestro, un quartet, aquest pianista que ara ha decidit Barcelona, l'ha triat com a seu, també la vocalista China Moses, per exemple, i altres artistes de l'escena americana i francesa que han estat aquests dies mostrant en directe els diferents escenaris que estan per Cotans, repartits per tot el poble, tant a l'aire lliure com amb recintes tancats, doncs, entre altres el saxofonista nord-americà Joshua Redman, el guitarrista també de l'escena americana Mark Ribot, Shemekia Copeland amb una onda més de blues, la filla de Jimmy Copeland, o la saxofonista també molt considerada americana Melissa Aldana, americana, però en realitat no la idea que tenim quan diem americà d'Estats Units, sinó pas que ella és xilena. Paolo Efreso, per exemple, ha estat també un altre dels músics que ha format part o està formant part d'aquesta edició 2026 del Festival Jazzos Les Pommiers. Ho feia acompanyat en formació de trio, però a nosaltres ens agradarà sentir una mica uns compassos d'aquest trompetista sardeny de la Sardenya, al costat del pianista cubà Omar Sosa, amb Eros.

L'ambient atmosfèric de Paolo Fresso, un dels protagonistes de l'edició 2026 del festival francès a la Normandia Jazz Sos Les Pommiers, que avui us estem radiografiant musicalment aquí al Jazz Club. A banda d'aquests artistes que ja han estat alguns d'ells sonant, per davant queden molts dies, i és que Jazz Sos Les Pommiers és un festival que es concentra enguany entre el 8 i el 16 de maig, però generalment té aquesta durada, una quinzena molt intensa d'activitat, amb residències artístiques, amb creacions d'estrena, produccions exclusives per aquest festival, que durant tot l'any estan treballant en aquest petit poble, i es permet aquest luxe de poder treballar produccions i poder-les presentar en exclusiva i també en xarxa amb altres festivals francesos. Una de les artistes també que estarà aquests dies, el dia 13 concretament, és francesa. Ella és Anne Passeo, és una bona baterista, Bàrbara Glet amb Louis Galliot també hi seran, Anat Cohen amb el Quartentino, o una de les veus que ens agrada, encara que ve a cavall entre França, on viu a vegades a París, o als Estats Units. Ella és Cecil McLaurin-Salvan.

Cecil McLaurin salven una altra de les estrelles, sens dubte, del jazz vocal internacional que en aquesta edició número 45 del Jazz Sos Les Pommiers oferirà concert segur que amb el seu pianista, el seu company Sullivan Forner, el que ara escoltàveu al solo, i que no us hauríeu de perdre el seu concert a Barcelona en el marc del 60è Festival de Jazz de la capital catalana, que ja està també en marxa.

0: Michael Leakey, Bill Lawrence, Matthias Levy, el trio Rosenberg, en Greset i Brunard celebrant Django Reina, Soul Loops, Lago Ornivé, La Caravan Passé. Són molts els músics i grups que seran al Jazzos Les Pommiers aquest any, també Marianne Rampal, un altre dels clàssics de la programació als festivals francesos. Nosaltres ara escoltem, però, el pianista jamaicà Monty Alexander, en aquest cas amb Harlem Kingston Express, aquest Love Notes, que ens serveix per dir-vos que també serà un dels protagonistes de Cotans. Monty Alexander, el dia 15, estarà amb el seu concert a Cotans. També Leila Martial, que ens agrada molt i que ha sonat algunes vegades aquí al Jazz Club. Un repàs al que us estem fent avui sobre aquest festival que ens agrada, perquè és un dels, diríem, tres festivals més importants de l'altra banda dels Pirineus, de l'escena francesa, i que doncs se celebra sempre a la primavera a sota dels pomers. Nosaltres posarem una mica punt i final a aquest petit recorregut sonor amb un altre pianista. Ell és cubà, però té molta... diguéssim, molts aficionats a França. De fet, ell ha estat programat als principals festivals gals. És Roberto Fonseca i l'escoltem a Aqua. En directe, també al costat de Vicent Segal, serà el divendres 15 a Jazzos Les Pommiers.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava. Jazz Club.

0: L'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya va celebrar el proppassat 6 de maig la 33a edició dels Premis de l'Associació a l'Aclam Club de Barcelona, una gala que va reunir a bona part del sector, tant els músics, professionals i representants també institucionals, amb una vetllada on es volia reconèixer el talent i la trajectòria dins del jazz i la música moderna. L'acte va estar conduït per la periodista Montse Vidal, que va donar a conèixer aquests premis de l'Associació 2026, un total de 7 premis, i ara precisament estàvem escoltant música de la marimba d'Àngel Pereira, que va ser el Premi Trajectòria 2026. De fet, l'Àngel Pereira recordava des de l'escenari l'Aclam que va estar el primer dels presidents l'any 1989 i que estava super satisfet per fer el que li agradava. També va aprofitar, però, per fer una mica de pressió a l'administració, perquè hi havia uns quants representants que facin la seva feina, perquè nosaltres, els músics, ja l'hem feta. Uns aplaudiments del públic i dels músics, i així va anar seguint la vetllada. Nosaltres tenim, però, a l'altra banda del fil telefònic a Adrià Claramunt, que ell és el vicepresident del col·lectiu de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, i volem conversar amb ell sobre l'edició d'aquest 2026. Què tal, Adrià, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda, molt bé, molt bé.
0: Bueno, va ser un èxit. Sempre celebrar que hi ha uns premis, que es recull i es reconeix el talent i la trajectòria i, de fet, la música i la feina que es fa, suposo que és una alegria també pel vostre col·lectiu. Com ho vas sentir o com ho viviu?
1: I tant que sí. De fet, és una cosa que no tenim tantes oportunitats per fer, i tampoc tenim tantes oportunitats per trobar-nos d'aquesta manera. De fet, com bé deies, per exemple, amb l'Àngel Pereira, a nivell de generacional i també per instruments, no? Una mica, perquè jo també em dedico a la percussió, per exemple, no havia tingut l'oportunitat de coincidir amb ell encara, perquè, bueno, ens separen uns quants anys,
0: sí.
1: Però són moments molt bonics, perquè, de fet, ens vam poder presentar i vam estar conversant una miqueta, i al final aquesta és la funció d'aquests moments, no? Trobar-nos, celebrar-nos, reivindicar i fer pinya. Són moments que serveixen principalment, jo crec, per això.
0: Per exemple, un altre dels premis, el Premi a l'Associacionisme, que enguany ha estat tot atorgat a l'Associació de Sant Vicenç dels Horts, quan en Miquel Tosset, un dels seus membres, va pujar a l'escenari, una mica a col·lació del que expliques, Adrià, ell parlava de la il·lusió, no?, que els feia, no?, lo agraïts que estaven, lògicament, de rebre aquest reconeixement, però sobretot celebraven el poder formar part de la família del jazz. I és que realment en la gala dels premis de l'associació es troba aquesta família, no? Hi havia cares conegudes, molts músics, com deies, de diferents generacions, i és un punt per vosaltres tenir connexió, donar-vos a conèixer, entre d'altres accions que feu ja dins de l'associació. Ja sia, per exemple, el Festival de l'Hora del Jazz, és un altre dels objectius, no?, aquesta visibilització exterior.
1: Sí, sí, tot i que, bueno, no, en aquest cas, i dins de la festa dels premis, doncs l'Hora del Jazz, no, de fet, jo crec que, no sé, pràcticament es va mencionar, perquè és com una altra cosa. En la festa dels premis l'objectiu és això, és trobar-se diferents actors que tampoc tindrien per què coincidir en un espai, no? Per exemple, doncs, com bé deies, l'equip de Sant Vicenç dels Horts, o per exemple els que estan a l'Escola Municipal de Música Moderna de Badalona,
0: sí.
1: A priori potser no tindríem per què coincidir en un espai, i d'aquesta manera ens posem coses en comú, i al final també, com es va dir en els parlaments, no? Serveix per donar impuls, per donar energia, perquè pràcticament no som capaços tampoc de... Algú em preguntava, no, bueno, i quin és el premi? No? Bueno, doncs el premi és la menció, és no? Però ara per ara és el reconeixement, no? No som capaços de fer masses més aportacions, diguéssim. Però bueno, crec que a tothom li feia molta il·lusió, respirava com...
0: I tant.
1: En l'ambient, no? Aquesta cosa de dir, bueno, almenys hi som, i ens trobem, celebrem els uns als altres una mica.
0: Home, l'objectiu també vostre des de l'associació és crear aquest col·lectiu entre els músics, i així ho va manifestar també el Martí Carrasco, el president de l'associació, quan va obrir, diguéssim, la gala dels premis, no? Fent una mica també esment a la importància que té fer col·lectiu, no? per tirar endavant situacions que a vegades són complicades. Tu penses que és imprescindible l'associacionisme entre els músics per no anar a cadascú la seva, allò que a vegades es parla?
1: Sí, absolutament, i més si tenim ganes de fer feina en profunditat, diguéssim, i que les nostres accions i puguin ser, diguéssim, escoltades, perquè com en gruix, sempre tenim més força, no?, junts, podem tenir més força, i d'aquesta manera ser escoltats, i d'aquesta manera, mica en mica, que hi ha molta feina per fer, i intentem fer molta, però i mica en mica anem avançant, no?, anem conquerint petites victòries, no? Sí, però és imprescindible estar junts, i tant.
0: Petites victòries com la que va aconseguir també Nedo Cabello, sent el premi al Jove Talent, un premi que té importància també no només pels músics que el reben, sinó des de l'associació voleu impulsar aquest Jove Talent, i de fet doneu no només l'opció de reconèixer aquest talent amb aquest premi, sinó que després també generalment aquest grup forma part de programacions com per exemple la que se celebra també aquesta setmana, com és la Marató de Jazz de l'Auditori, no? Vull dir, tenir continuïtat després en el panorama, en el circuit i calendari de directes també és interessant impulsar aquesta activitat professional, entenc.
1: Exacte, sí, en el cas del Jove Talent, tot i que després en alguna altra edició, per exemple, si no em vaig errat, perquè ara t'ho dic de memòria, però per exemple la Marató d'aquest any i actuarà el Pau Casares,
0: sí, exacte,
1: que era el premi Trajectòria de l'any passat.
0: Exacte, sí, sí.
1: I en el cas de l'Edu Cabello, i serà la Marató de l'any que ve, del 2027, també a la Pedrera, i per tant estem com molt agraïts, bueno, molt contents de tenir aquestes dues col·laboracions amb la programació de la Pedrera i amb la programació de la Marató de Jazz, per poder, diguéssim, bueno, col·laborar en aquests projectes dels associats, doncs, bueno, del premi en aquest cas, puguin tenir doncs més repercussió, més possibilitats, sí, de ser tocats i de seguir funcionant.
0: Doncs premi al Jove Talent per Edu Cabello, que amb el seu quartet, on també hi eres tu mateix a la bateria, Adrià, Juan Pastor al contrabaix i Edu Mejía a la guitarra, doncs interpretaven en directe algunes peces. No sé si Juego hi va ser, però si més no l'escoltem ara al Jazz Club.
1: Sí, que hi era, sí.

0: que no explica, doncs també explica coses, no, Adrià? Hi ha leitmotivs i temes que estan sota de la música instrumental.
1: I tant, si més no, no sé si ojalà aconseguim explicar-ho, però si no, com a mínim, diguéssim, inspiren, no? Si l'Edu ahir, perquè anàvem de forma àgil, però en els concerts, ell explica molt bé digués, l'origen o la motivació per la qual va decidir gravar, primer escriure la música del Bosque, després doncs comptar amb nosaltres, que estem també molt agraïts, i després doncs gravar-ho, no?, i tocar-ho en directe, que tinc la sort de poder-ho tocar fins i tot a la Xina, que de fet va ser a la Xina que els va cridar molt l'atenció, justament això que comentes, no?, el rerefons de la història que hi ha al darrere, no?, en aquest cas una història volcada en la salut mental, i que si serveix com a altaveu per posar aquests temes sobre la taula, doncs una miqueta ja segurament hi ha una petita missió complida, no? I sí, no sé com ho rebeu els qui ho escolteu, però almenys doncs, ha servit en aquest cas el mental per inspirar tota aquesta història, sí.
0: L'Edu Cabello, que ell és andalús, de Màlaga, parlant un català perfecte, perquè ha estat estudiant i treballant aquí, segon premi del concurs de joventuts musicals, el concurs de jazz d'Espanya, com deies, ha estat a Àsia, a Europa, mostrant els seus temes, la seva música, i doncs també en directe a la gala dels premis de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna 2026, que avui us expliquem al Jazz Club de la mà del seu vicepresident Adrià Claramunt. Adrià, un altre tema que també es va tocar i que bé, també estava una mica com de celebració, perquè és el primer aniversari de la comissió de dones, de membres també de l'Associació de Músics de Jazz, i la Marta Duran explicava una mica, no?, aquest treball, aquest projecte de suport, de transformació, de buscar doncs, aquesta, generar consciència una mica, no? És un projecte de recent creació, però bàsic i important també. Suposo que contents de que tiri endavant.
1: Molt, i agraïts de que les companyes de la comissió doncs també hi dediquin tot aquest temps, no només perquè els toca a elles molt de prop, sinó perquè creiem que és absolutament necessari, que hi ha molta feina, que fins i tot jo hi pensava, no? Vull dir, seguim sent molts nois a sobre l'escenari, no tantes noies, a vegades encara, diguéssim, no és possible que sigui absolutament paritari, perquè també hi ha involucrat una qüestió generacional, mica en mica, cada cop, per exemple, a les escoles, cada cop veiem, jo soc professor de bateria, no?, i cada cop tinc més alumnes noies, per exemple, una cosa, per exemple, la bateria podria ser un d'aquells instruments clarament estigmatitzats, no?, cap als nois, doncs en fi, que hi ha molta feina a fer i que, bueno, estem molt contents de que elles hi posin doncs tota aquesta energia i tot aquest temps i hagin sigut tan positives en aquest primer any, no?, de vida de la comissió. Hi ha molta feina per fer, però també, bueno, doncs un altre motiu a celebrar, no?, que existeixi i que mica en mica anem avançant. Sí.
0: Anem avançant cap al que seria la visibilització. També parlava la Marta Duran d'aquest protocol que s'intenta fer sobre l'assetjament. El projecte Són en Elles, no?, que explica una mica les situacions en què les dones músics doncs es poden trobar. I com bé dius, Adrià, poder no el 50% tampoc és poder, no sé si és l'objectiu o no, però sí que és una realitat que cada vegada, com dius, hi ha més dones que des de les aules van formant-se i que en un futur no massa llunyà seran els escenaris, no? Alguns el 50%, altres el 100% i els altres el que toqui, però hi haurà

0: hi haurà aquesta realitat que és la que és, no?
1: Sí, és una realitat de normalització.
0: Clar.
1: Sí, i com bé dius, no això dels 50 és una manera de dir-ho, no? Crec que tots ja ens entenem.
0: I tant.
1: L'objectiu és que se'ns normalitzi, tant que sí, i que també una cosa molt interessant que diu la Gemma Brier en un dels talls de les càpsules que s'han publicat, no? I és com revisar justament els aspectes sobre la salut i sobre la salut de les dones i les afectacions també que intervenen doncs, en la nostra professió, no? Per exemple, et trobar importantíssim i fins i tot de cop vaig pensar, ostres, doncs mira, clar, en lo específic, jo fins i tot no hi havia ni reflexionat.
0: Clar.
1: Llavors, vull dir que és fantàstic que estigui passant, ens fa reflexionar en tots i segur que ens ajuda a avançar cap a un espai millor i més igualitari.
0: Escoltàvem ara de fons Shine, el treball de debut de Marta Duran, que també, a banda de fer aquest speech representant a la Comissió de Dones de l'associació, també al costat de la guitarrista Carla Motis estava fent unes píndoles musicals per anar doncs, introduint els diferents premiats. Hem parlat de 7 premis, tu feies esment també al premi del projecte educatiu de l'Escola de Música Moderna de Badalona, que em va agradar, com parlaven d'aquest vehicle d'expressió, no? de la música, que és el millor tresor que tenim, i segons ells, per amb aquest equip de 30 professors i les seves famílies, doncs haver ensenyat i reconèixer que dins de l'escena doncs, també hi ha alumnes que han triat aquesta professió. Un altre dels premis era el treball discogràfic, enguany per New Track Records. De fet, Shine és un disc editat per New Track Records i vaja, el seu director, el Pedro Martínez, també estava content perquè els premis de l'associació que dèiem abans, bueno, serveixen per fer comunitat, per trobar-nos, però segons ells també donen aquests ànims i empenta cap al futur, no? Com per exemple considerava o sentia que havia passat amb New Track.
1: I tant, de fet, parlant amb el Pedro, després em deia, diu, les coses no passen perquè sí. I ell em deia, diu, estic molt, molt agraït perquè regenera les forces, diguéssim, no? Ell, per exemple, doncs, en un temps relativament breu, que jo crec que són 3 anyets, ha publicat 15 treballs diferents, no només de Catalunya, sinó d'Europa en general, I bueno, i després cadascú té, i ell per exemple té la seva feina, vull dir, no és que, vull dir, que ha de compaginar coses, al final s'esbralla com un mes, com els músics ho fem per tirar endavant i per anar diguéssim, aconseguint allò que ens proposem, i ell em deia, diu, estic molt content, diu, perquè això és una senyal, em dona forces, em diu que sí, que té sentit, doncs estar per aquestes coses, i sí, se'l veia molt content, oi?
0: Sí, també el Festival de Jazz Galet del Club de Sant Pol de Mar, que també allò amb el Folli Galet, doncs estaven supercontents, entusiasmats de celebrar 50 anys, o el Premi Especial, per dir-los, mencionar-los tots, el Premi Especial de la Junta Directiva, que enguany recollia Gerard Quintana, i que també declarava que se sent més còmode en l'artesania que en l'artifici, i bé, va fer, bueno, també doncs, era una punt de crear aquesta consciència com a col·lectiu i entre l'acadèmia i l'associació, vull dir que una vetllada per visibilitzar, per fer comunitat, com expliques, Adrià, i per passar-ho bé en el fons.
1: Sí, jo crec que ens vam passar bé tots els que hi vam ser-hi, tots els que hi vam poder ser, perquè després ho respirava d'aquesta manera. Hi ha vegades que un ho respira, oi? Se sent, es nota, i jo crec que aquesta va ser una d'aquests vespres que són macos. La Sala Clam ens ho ha posat molt fàcil també per ser-hi, molt predisposats, o sigui que tothom qui hi era va posar el seu granet perquè fos un vespre que ens en puguem recordar i que ojalà que en puguem celebrar molts més.
0: Doncs nosaltres esperem que això duri molt perquè ens agrada venir i ens agrada parlar-ne aquí al Jazz Club. Ho havíem fet algunes vegades amb el Gerard i hem anat parlant dels temes que tireu endavant, a vegades a través del festival, a través dels premis, altres accions, i per tant aquí estarem per explicar-ho. Moltes gràcies, Adrià, per ser-hi.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Jazz Club.
0: Hi ha la Fundació Princesa de Astúries. El passat 29 d'abril va fer públic la decisió del jurat a Oviedo i va concedir el Premi Princesa de Astúries de les Artes 2026 a la cantant i escriptora nord-americana Patti Smith.

Patti Smith, per la seva impetuosa creativitat que connecta el rock amb la poesia simbolista i l'esperit de la contracultura en una gran potència expressiva. Intèrpret d'estil impetuós, ha plasmat la rebeldia de l'individu en la societat en cançons palpitants, algunes ja icòniques al nostre temps, i com a escriptora ha transmès una visió poètica de la vida compromesa en oferir un missatge d'esperança enfront de les injustícies amb una actitud transgressora i que ha estat exemple per molts artistes, ha commogut oients i lectors de tot el món i segueix inspirant a les noves generacions. La cerimònia de lliurament dels premis no serà fins a la tardor vinent, el dia 23 d'octubre al Teatre Campo Amor de Oviedo, però per nosaltres, felicitacions a Patti Smith i aprofitem per escoltar-la avui al Jazz Club.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Esquerra Republicana ha convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per un acord de pressupostos amb el govern. Així ho ha avançat l'ACN i RAC1, tot apunta que la negociació entra a la recta final. Aquest dijous els republicans han posat sobre la taula la seva proposta del tren orbital. Es tracta d'una de les qüestions que el partit liderat per Oriol Junqueras ha vinculat a un acord de pressupostos. Al març, recordem, el govern va acabar retirant els comptes perquè no tenia els suports necessaris per la falta d'acord amb Esquerra sobre la recaptació de l'IRPF. Tal i com van acordar llavors les dues parts, l'objectiu era que el Parlament aprovi els pressupostos abans d'acabar el juliol. I l'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros en aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
2: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona, que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
1: Per cert, que l'alcalde de Barcelona ha dit que confia en que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat. Collboni vol introduir la pujada dels 4 als 8 euros de la taxa a les ordenances fiscals per al 2027, en lloc de fer, com havia dit, l'increment progressivament. Encara a Barcelona, l'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any, impulsant el tractament a casa. I també ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament dels ronyons en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats assistencials amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a reduir-lo. Més encara, tenint en compte que les malalties cròniques renals està previst que augmentin molt els propers anys. Darrer apunt, demà engega la 44a edició del Còmic de Barcelona. Les exposicions dels 50 anys de l'obra de Pare Cuellos o sobre els indicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta del còmic asiàtic i convidats com mangaka Shintaro Kago.
0: www.sanjoandelesabadesses.cat/laveu

tocar. Sus palabras no te dejan respirar. Respirar, respirar.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Si anar d'hora pot ser sinònim d'avantatge electoral, Junts podria presumir a Ripoll perquè Ferran Raigón ja va oficialitzar dijous passat la seva candidatura a l'alcaldia de cara a les eleccions del 2027. No és de fet un desconegut perquè ja s'està foguejant en política municipal aquest mandat. En el seu moment, Raigón, de només 23 anys, va ser l'aposta de futur personal de l'exalcalde Jordi Monell i va rebre la benedicció del president a l'exili Carles Puigdemont. Va presentar la seva candidatura oficial a l'alcaldia a la sala Abat Sant Just davant d'unes 120 persones. Sentim-lo.
2: Sempre m'ha agradat col·laborar amb el poble, col·laborar amb diferents entitats i des de fa uns anys doncs, que sóc regidor i que trobo doncs, que consistori, ajuntaments doncs, pot ser una eina potent, important i transformadora doncs, per canviar Ripoll i per treballar molt positivament pel poble.
1: En la presentació l'acompanyava la plana major del partit com el secretari general de Junts, Jordi Turull, l'expresident del Parlament i exalcaldessa de Vic, Anna R, i el diputat i el portaveu al Parlament, Salvador Vergés, tota una declaració d'intencions de Junts, que sap que Ripoll és una plaça forta en què els resultats es llegiran en clau nacional i serà el laboratori de proves de cara a les eleccions catalanes. Un termòmetre que mesurarà el creixement d'Aliança i si els juntaires són capaços de frenar-lo. El lema Més Ripoll, menys soroll és l'eix vertebrador d'aquesta llarga precampanya. Raigón pensa que el futur alcalde ha d'estar centrat al 100% amb el municipi i va prometre que ell no ho compaginarà amb cap altre càrrec.
3: Volem ser un partit, volem ser un grup de gent, volem ser un candidat, personalment jo, centrat al 100% en Ripoll. Una capital de la comarca com és Ripoll, li cal una persona al capdavant que es dediqui 100% a Ripoll i les 24 hores de dia a Ripoll i per Ripoll, per fer un Ripoll millor, per millorar Ripoll, perquè a Ripoll tenim doncs, moltes mancances que s'han d'anar solventant, no? No d'ara, de fa temps, però per això ens cal una persona determinada al capdavant, no? I per altra banda, tot el tema del soroll, doncs sí que és veritat que des de fa uns anys tenim un soroll mediàtic per culpa doncs, de la política, que jo crec que no ens és bo, no ens és positiu per diverses qüestions. Tu quan vas doncs, a un lloc i saben que ets de Ripoll, només et demanen per un tema. I a Ripoll tenim doncs, molta cultura, molt patrimoni, molt talent, molta indústria i moltes coses doncs, que fer conèixer amb molta gent.
1: L'exalcalde Monell afegia que la gent té una mala imatge de Ripoll per problemes d'inseguretat, ocupació o problemes de convivència i confiava en el fet que Raigón girés la truita. El candidat apuntava que cal solucionar els problemes de manca de sòl industrial o d'habitatge. Turull va donar-hi les gràcies per entomar el repte perquè tindria motius per no buscar mal de caps. Raigón i R van mantenir una conversa on es va posar de manifest la importància del municipalisme i va aconsellar-lo dient que no es queixés mai i tingués molta paciència. Raigón, que va entrar al plenari el 2024, és un bon orador i ha projectat una imatge d'alcaldable tot i la seva joventut. A més, forma part de l'executiva nacional de la JNC. Raigón és historiador de formació per la Universitat de Girona, tot i que ha combinat els estudis amb una feina al Departament de Recursos Humans de l'empresa local Sodeca, on treballa des del 2023. Es considera una persona propera i molt familiar, que ha tingut un vincle important amb els avis que li han transmès el sentiment de pertinença al barri de Sant Pere i de Ripoll. De fet, va implicar-se a l'Associació de Veïns del Barri. També ha estat o és membre de la Colla Gegantera, els Pastorets de Ripoll, les Parròquies de la Vila, de la Comissió de Reis i ha ballat la dansa dels clavells.
4: Sabies que a la web de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses hi ha un apartat on es poden fer més de 80 tràmits sense haver d'acostar-te a la plaça Major? Entre d'altres, pots demanar una cita amb un càrrec electe o un tècnic municipal, demanar còpies compulsades de documents, fer instàncies genèriques, transmetre queixes, suggeriments i propostes, sol·licitar accés a informació pública, modificar el padró, demanar l'ajornament o el fraccionament de tributs, tràmits urbanístics o sol·licitar una recollida de mobles i trastos vells o d'un vehicle de la via pública. Només has d'anar a santjoandelesabadeses.cat, apartat Ajuntament, i clicar a Seu Electrònica. Allà podràs accedir als tràmits disponibles per tema. Si teniu cap pregunta o suggeriment, no dubteu en posar-vos en contacte amb l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses.

Busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Ubuntu és un projecte socioeducatiu que vetlla per l'educació integral de les persones, ja siguin infants, joves, adults o grans, de la comarca del Ripollès.
1: A Catalunya, el suïcidi és la segona causa de mort entre les persones joves de 15 a 29 anys, un problema de salut pública que va en augment. La poca estabilitat, la incertesa de cara al futur, la incomprensió social, l'aïllament, la pressió de les xarxes socials, el canvi climàtic o la mateixa identitat, entre d'altres, són alguns dels factors que afecten actualment les persones joves d'arreu de Catalunya. Des d'Ubuntu, oferim un catàleg de xerrades en primera persona, casos vivencials de joves que en algun moment de la seva vida s'han trobat en una situació complexa i que després d'un gran treball i creixement personal han tirat endavant amb vides plenes i felices. Volem que les persones joves del territori tinguin referents positius en qui recolzar-se i d'on treure experiències que els puguin servir de suport als dies més foscos. Alhora que també volem visibilitzar i desestigmatitzar aquestes dificultats que afecten la salut. I tu? Com pots actuar per visibilitzar, suportar i crear espais de diàleg i ajuda en la teva comunitat?

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Josep Bassols en la categoria individual i el jovent actiu Sant Joaní en la col·lectiva seran els premiats de la novena edició dels Guardons Emma d'aquest 2026, organitzats per la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Joan de les Abadeses. El portaveu i regidor del consistori, Sergi Albric, recorda que aquests guardons premien a les persones que han tingut una trajectòria vital en què han treballat per construir i fer bategar la vila santjoanina, sigui des del punt de vista social, cultural, de defensa de la catalanitat o de la llengua, en definitiva fent poble. Durant 2 mesos els santjoanins han presentat les propostes dels candidats i el jurat ha decidit que Bassols i el Jazz fossin els premiats. En el cas del premi individual, Albric ha destacat que Josep Bassols és una persona coneguda al poble perquè ha estat regidor al consistori en diverses etapes i jutge de pau, però també per altres coses. Sentim-lo.
2: Contribuir a la posada en marxa del casal de jubilats pensionistes, la cooperativa dels pagesos, també des d'un punt de vista altruista, doncs va contribuir a la reforma i millora de la cuina actual de la Fundació Emma, i en la vessant personal, en la seva vessant professional de gestor, doncs també va contribuir a que moltes persones de Sant Joan doncs poguessin disposar doncs una pensió que els pogués permetre doncs tenir una vida òptima un cop assolida la jubilació.
1: Pel que fa al Jazz, també hi havia molts motius per guardonar-los.
2: L'entitat doncs de jovent de Sant Joan, que enguany compleix 25 anys de vida i que al llarg de la seva trajectòria ha defensat i el que ha promogut és, per una banda, la catalanitat en base a l'organització de múltiples concerts, principalment en el marc de la Festa Major, organitzat l'Entre Voltes, però també altres activitats que han dut a terme durant tots aquests 25 anys, doncs en defensa de la llengua catalana o també de la cultura catalana, doncs organitzant també altres activitats com les postes sotades.
1: L'entrega dels Guardons Emma serà el pròxim 30 de maig a les 12 del migdia a la plaça de l'Abadia. La padrina d'aquesta edició serà la coordinadora nacional del Sindicat Unió de Pagesos, Raquel Serrat, que viu a Caralps i farà una reflexió sobre la importància de l'arrelament, la defensa del sector primari i el producte de proximitat.

0: just a letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe.

das Frosten.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Aquest dissabte, la plaça Barcelona de Sant Joan de les Abadeses acollirà una matinal solidària de Bike Control, és a dir, de spinning, per recaptar fons per l'Oncotrail 2026 prevista pel 3 i 4 d'octubre, una cursa solidària per equips per recaptar fons per combatre el càncer. La iniciativa l'organitza un grup de corredors santjoanins i d'algun altre poble al Ripollès que necessiten 1.000 euros per formalitzar la inscripció. L'objectiu final és sumar esport, ambient de poble i compromís contra el càncer. Pol Candelo, un dels membres de l'organització de la matinal de Bike Control, explica com funcionarà l'activitat.
2: En el dia a dia del gimnàs, pues, és una activitat molt curta, però és com molt intensa, però bueno, ja al final és un dia que ho farem així en un ambient més festiu, que tothom anirà al seu ritme i que al final és passar-ho bé i passar una matinal allà divertida. Fem tres sessions, de 10 a 11, de 11 a 12 i de 12 a 1. Llavors tu t'apuntes en una, pagues els 10 euros, en aquests 10 euros hi entra una sessió i llavors una mica de pica-pica, doncs com a agraïment, que hi entrarà un refresc i quatre patates, quatre olives.
1: Només hi ha 20 bicicletes, per tant, l'activitat té inscripcions limitades. Per ara, la franja central està força plena i les altres dues encara tenen espai per persones que vulguin participar. L'any passat ja van dur a terme l'activitat i van aconseguir gairebé 500 euros. Candelo també comenta quan són a l'equip que participarà a l'Onco Trail.
2: És un grup format per 10 persones. N'hi ha 8 que som els que, bueno, fem una mica la cursa i llavors un parell que s'encarreguen de la logística, no? Que també ens ajuden, pues, tot el que és les furgos. Són 10 trams i llavors l'equip és format per 8 persones, però sempre n'han d'estar corrent 4. Mentre els 4 corren, el següent equip ens espera a l'altre tram i doncs hi ha un encarregat o un parell que són els que porten les furgos i ens ajuden, pues, això, no? A fer el trasllat de tram a tram.
1: Si plovés, que per ara no n'hi ha previsió, es faria a la sala on es fa l'spinning o al pavelló.

Seguint les directrius de Govern Obert i Transparència, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses posa a disposició de tothom tot d'informació institucional i organitzativa, també sobre contractes, convenis i subvencions, pressupostos, gestió tributària i econòmica, a més de poder consultar els actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies. Per accedir-hi, només cal anar a santjoandelesabadesses.cat, apartat d'Ajuntament, i clicar Govern Obert i Transparència.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de The Klezmatics, la històrica banda Klezmer de Nova York acompanyada d'un cor gospel. Descobrim la veu de la cantant sudanesa Sulaf, parlem dels concerts del proper festival grec i tenim un record per Dave Manson, cantant i guitarrista de Traffic. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Ripoll i l'Escola d'Educació Especial Ramon Sorinyac van presentar aquest dimecres la iniciativa d'incorporar pictogrames als edificis municipals amb l'objectiu de facilitar la comprensió i l'accessibilitat dels espais públics a tota la ciutadania. Podem sentir a una de les educadores del Ramon Sorinyac, Marta Parcerisses.
2: Nosaltres vam rebre l'encàrrec des de l'Ajuntament de posar pictogrames en els llocs públics, espais municipals, que veiéssim que el necessitàvem i que no hi era. Llavors, doncs, els divendres al matí sortíem amb els nanos, aprofitàvem per visitar l'entorn i aprofitàvem, doncs, per mirar tots els espais públics d'allà on faltava el picto. Vam fer un llistat tots els divendres, vam anar redactant i quan ho vam tenir tot preparat, ho vam passar net, vam fer molta feina i els hi vam portar un dia, doncs, que ens van rebre la Núria i la Vallès, la Sílvia. Jo crec que és un projecte molt xulo, que els nanos l'han disfrutat molt, s'hi han implicat molt. I que això, com deia, no, que està molt per treballar l'entorn del poble i per un projecte que serà molt seu.
1: Aquest projecte dona continuïtat a una iniciativa prèvia impulsada pel Centre Ramon Sorinyac, que ja va treballar en la implantació de pictogrames als establiments comercials de la vila. Aquella experiència va ser reconeguda per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies amb un premi a les bones pràctiques d'accessibilitat universal en entitats locals. Ara aquesta tasca s'estén als equipaments municipals amb la voluntat de continuar avançant cap a una vila més inclusiva i accessible. Els pictogrames permetran identificar de manera més clara els diferents espais i serveis municipals, especialment per a persones amb dificultats de comunicació, infants o gent gran. L'alcaldessa Sílvia Orriols també es felicitava per la iniciativa.
3: Per aquest projecte que ens han presentat i que fa molt més identificables tots els equipaments públics del municipi, realment convenia, no, amb aquesta visió inclusiva i d'accessibilitat per al conjunt de ciutadans, i estem això molt agraïts i molt contents del que ens han vingut a presentar.
1: La col·locació dels pictogrames es durà a terme durant els propers dies amb la participació dels alumnes del Centre Ramon Sorinyac i de la Brigada Municipal, fomentant així un treball col·laboratiu entre els diferents agents del municipi.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Quan l'equip de govern de Ribes de Freser de Junts va aprovar el pressupost municipal el passat desembre, l'alcaldessa Mònica Sant Jaume va anunciar que al gener portarien al ple les inversions finançades amb subvencions. Aleshores, només hi figuraven 52.000 euros per arreglar les portes de l'ascensor que connecta el centre de la vila amb el barri del Pavelló. No ha estat fins aquest maig, però, que ho han dut al plenari a través d'una macromodificació de crèdit extraordinària. En total, el consistori hi destinarà 1,1 milions d'euros i el ple va tirar-ho endavant amb 4 vots a favor de Junts i 4 abstencions de la CUP, i tots fem Ribes Esquerra Republicana. El canvi de gespa natural artificial del camp de futbol on juga la Ribetana és la inversió més destacada amb un total de 433.000 euros. Sentim a l'alcaldessa Mònica Sant Jaume.
2: Pel que fa al camp de futbol, aquesta és la despesa principal més gran. Hem vist que hem demanat una subvenció de 50.000 euros. Estem pendents de poder demanar una subvenció nominativa al Consell Català de l'Esport. Amb el que dic, aquests diners, un cop arrebin les subvencions, es minoraran del préstec. Els vestuaris de la piscina també s'han demanat amb el pla de xoc.
1: Ferriol Tugues de la CUP deia que ara el camp podria tenir més usos, assumir més equips i acollir pretemporades d'altres conjunts. El Cupaire sí que va demanar tenir un projecte definit de la zona esportiva. En el cas del republicà Joaquim Roquer, recordava que el camp estava en una condició deplorable des de feia anys i es preguntava si no era millor tenir-ne un de gespa natural ben mantingut, perquè un de gespa artificial dura 8 anys si no es manté, i si es manté cal posar-hi entre 8.000 i 14.000 euros per any. Deia que s'hi produïen més lesions, que no absorbia la calor i que generaven més microplàstics. L'Ajuntament invertirà també 250.000 euros en la residència. També hi haurà inversions grosses en l'aigua, en una expropiació al carrer Sant Quintí, en asfalt i voreres, en un estudi del clavegueram o en unes escales del carrer Sant Miquel. La CUP estava satisfeta en que es fessin inversions, però va acusar l'equip de govern d'electoralista per no invertir els anys anteriors. Sentim a Ferriol Tugues.
3: Passarem del 39% del deute a final de 2025. A final de 2026 estarem al 73. No arriba al 75, però s'hi acosta. I el 75 és el moment en què l'Ajuntament ha de començar a demanar autorització per endeutar-se. Per tant, està hipotecant la capacitat de governar i decidir del proper consell històric. Suposo que no serà vostè, perquè si no, no ho deia hipotecar-se tant.
1: En la mateixa línia es va expressar Roquer que trobava a faltar un munt de coses del programa electoral de Junts.
4: No hi és la via verda, no hi és la comunitat energètica. Hi ha zero en la principal preocupació de la gent de Ribes, habitatge. Zero. Hi ha zero en compra de cap solar d'habitatge públic per cedir-lo a la Generalitat per poder fer habitatge públic. Zero. Hi ha zero en els pressupostos participatius que us vau comprometre a fer. Zero en aparcament d'autocaravanes. Zero en temes de fibra òptica. Tenim zero en part de gossos.
1: Sant Jaume li retreia que li havien demanat propostes i no n'havia presentat cap. Roquer li deia que no ho havien fet perquè no creien en l'equip de govern.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. El Centre d'Educació Ambiental Alter és una associació sense ànim de lucre dedicada a l'educació a través de la descoberta de l'entorn natural i del patrimoni històric i social, així com de la seva recuperació, conservació i difusió.
1: La connexió amb la natura és una font inesgotable de salut i benestar. Diverses recerques han posat de manifest els múltiples beneficis que porta l'estada en espais naturals. A Sant Joan de les Abadesses tenim la possibilitat de gaudir d'una gran riquesa natural. Aquests espais ens ofereixen un escenari idoni per practicar l'observació conscient, la calma i el respecte cap a l'entorn. La natura és un bé comú que ens beneficia a tots i la seva conservació és una responsabilitat compartida. Busca un espai natural, proper, que t'aporti salut i benestar. Reflexiona com podries contribuir a la seva conservació.
2: ¿Qué estás tocando?
3: Una canción que he compuesto yo.
2: Para, ya sabes lo que quiero escuchar.
3: No lo sé.
2: La tocaste para ella, tócala para mí.
3: Bueno, es que no la recuerdo.
2: Si ella la resistió, yo también. Tócala.
3: Sí, jefe.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de The Klezmatics, la històrica banda klezmer de Nova York acompanyada d'un cor gospel. Descobrim la veu de la cantant sudanesa Sulaf, parlem dels concerts del proper festival grec i tenim un record per Dave Manson, cantant i guitarrista de Traffic. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible.
1: Energia Santjoanina és la comunitat energètica de Sant Joan de les Abadeses que reuneix veïns i veïnes que, entre d'altres, volen impulsar l'autoproducció compartida d'energia fotovoltaica. Som Mobilitat és una cooperativa catalana sense ànim de lucre de lloguer de vehicles elèctrics compartits.
2: Segons la Universitat Pompeu Fabra, cada habitant de Catalunya emet unes 8,4 tones de CO2 cada any. Per un poble com Sant Joan de les Abadeses, amb 3.274 habitants, representen unes 27.500 tones de CO2 a l'any. Tant com si cadascú, grans i petits, tots els habitants del poble, fessin 40 viatges d'anada i tornada a Madrid en un cotxe de gasolina. Has pensat mai quina és la petjada de carboni de les teves activitats? Fes-ho. Entra a carbonfootprint.com i calcula les teves emissions de CO2. El gran repte que tenim tots plegats és ser-ne conscients i rebaixar aquestes emissions de CO2 per combatre l'emergència climàtica.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Les dues llargues fileres de contenidors de residus nous a l'entrada de Camprodon, just a darrere de la benzinera, delaten que l'Ajuntament té previst canviar-los tots durant aquest mes de maig. Allà n'hi ha uns 130, mentre que ja se n'han repartit alguns pel poble. L'alcalde Xavier Guitart, del PSC, va aprofitar per explicar-ho al darrer ple després del punt, aprovat per unanimitat, de la Delegació de Competències en matèria de recollida de residus al Consell Comarcal, que va començar el juliol del 2023 i s'allargarà fins al 2029, quan finalitza el contracte. Fins ara, els contenidors eren de càrrega bilateral i passen a ser de ganxo després de l'arribada dels nous camions. El municipi té un total de 34 àrees de contenidors i el 90% es mantindran al mateix lloc. Hi haurà una gran novetat, sentim a l'alcalde.
2: Totes les àrees seran complertes. Les àrees que ara mateix estan, o amb un de rebuig i un d'orgànic, o el de rebuig tot sol, o dos de rebuig, totes aquestes àrees s'eliminen, totes. No quedarà cap més àrea que no sigui complerta amb tots els contenidors. Això només ens passa, si no vaig equivocat, a la zona del Maristany i en un punt de la plaça Quatre Cases.
1: Això significa que totes les àrees tindran almenys 5 contenidors i en alguns casos algun més si es detecta que hi ha molt volum d'escombraries. Totes les àrees soterrades s'eliminaran i hi haurà petits canvis com l'àrea de Roca Bruna, que es mou del centre del nucli urbà fins a l'entrada. També es modifica la ubicació dels del carrer Nou, que passen a l'entrada a petició dels veïns i perquè el camió no hagi de maniobrar. S'eliminarà la del Pavelló Vell i a la colònia Estabanell també hi haurà un canvi important.
2: A la colònia sí que canvien de costat, els fiquem després del camp de futbol a la zona de la nau, on hi ha l'herba de la nau, perquè els veïns no hagin de travessar la carretera. Tots sabem la perillositat de la carretera, tots els veïns estan per l'altre costat i per tant el que fem és adequar en aquella zona verda, perquè ens entenguem, a la zona verda de la nau, allà adequem una entrada perquè els contenidors vagin per allà i el camió en reculli per dins la nau. A més, la idea que tenim allà és acabar-ho habilitant com a pàrquing per als veïns de la colònia, 15 cotxes i llavors, a més, hi hauria l'àrea.
1: Un cop s'hagin polit els detalls, s'enviarà una carta amb un plànol de les ubicacions als veïns. Pel que fa a la posada en marxa dels contenidors intel·ligents, que funcionaran amb targeta, encara caldrà esperar.

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.
1: ¡Catriel y Paco Amoroso!

no considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a